0: el grup Los Sobraus, que també han protagonitzat una de les entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada, concretament arran del concert que van oferir a Sant Andreu de la Barca amb motiu de la Fira de la Primavera 2026. Posem punt i final d'aquesta edició del Via Directa d'estiu.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: directe, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a via directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
1: Comencem una nova edició del Via Directe d'estiu. Avui en el Via Directe d'estiu parlarem d'esports, de la gala dels campions i campiones que es va celebrar al juliol a les instal·lacions esportives de Can Salvi, que va premiar els millors equips i també esportistes de Sant Andreu de la Barca. I també avui repassarem i recordarem la inauguració del Gerard Martín Cúrez Curt i també de l'entrevista que manteníem amb el jugador del Barça de Sant Andreu de la Barca, Gerard Martín. I també recordarem els premis de l'esport local, la 27a edició i de l'acte que es va celebrar el passat mes de novembre en el Teatre Núria Espert. Salutacions de Jordi Milian, un dia més, acompanyant-vos en aquesta nova edició del Via Directe d'estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La Gala dels Campions i Campiones 2026 ha fet un homenatge a l'excel·lència esportiva de Sant Andreu de la Barca. Prop de 400 persones han omplert les instal·lacions esportives de Can Salvi amb una nit de reconeixement als esportistes, equips i entitats que han brillat durant la temporada 2025-2026. L'acte ha servit per posar en valor una temporada especialment brillant per l'esport santandreuenc, marcada per campionats de Catalunya, d'Espanya, ascensos de categoria, medalles internacionals i reconeixements als valors esportius. Més enllà dels resultats, la gala ha volgut destacar el treball diari que desenvolupen les entitats esportives de la ciutat, així com també el compromís dels esportistes, entrenadors, voluntaris i famílies que fan possible que Sant Andreu de la Barca continuï sent un referent esportiu al Baix Llobregat. Durant la cerimònia s'han anat succeint els reconeixements a una vintena de clubs i entitats locals, reflectint la gran diversitat de disciplines esportives que es practiquen al municipi, des de futbol fins a tir amb arc, passant pel bàsquet, l'hoquei, el futbol sala, la gimnàstica artística, el ciclisme, l'atletisme, la petanca, el tenis taula, el tennis, el pàdel o les arts marcials. Tots els protagonistes han compartit escenari amb una ballada marcada per l'emoció i també per als aplaudiments. N'hem parlat amb l'alcalde Marc Girivet i amb el regidor d'Esports, Miquel Àngel Abril. Alcalde, nova edició dels campions i campiones d'aquesta gala. Déu-n'hi-do, no? El nivell esportiu que tenim a la ciutat.
3: I cada any jo crec que ens anem superant, perquè ara ja tenim campions estatals, no? Anem ampliant aquest podi de campions estatals, cada cop tenim més campions de modalitats a nivell català. Jo crec que estem en una, com crec que dic sempre, en una dinàmica ascendent. Jo crec que anem millorant temporada rere temporada aquests podis, i sobretot, important, penso que el relleu que es va generant dins també les pròpies entitats esportives mantenen aquest nivell de podi o d'opcions a podi o d'ascens i campionats, i per tant, bueno, molt content. I sobretot, també importantíssim, totes les entitats esportives han tingut, jo crec que campions i campiones, que avui els hem fet el reconeixement, i per tant és fita important que tothom pot arribar a assolir un campionat de Catalunya i algunes entitats també campionats estatals, per tant molt, molt, molt contents.
1: Alcalde, en el seu discurs sobretot ha volgut agrair la feina dels entrenadors i entrenadores, però la feina també de les famílies, que gràcies a aquest suport de les famílies, aquests esportistes poden continuar fent esport, no?
3: Sense els pares i mares, avis i àvies, ties i tietes, els propis germans i germanes, doncs són tots, no?, els que quan han de sostenir la implicació que ha de tenir un campió, una campiona, amb el seu compromís, amb el seu esforç, jo crec que això ho sustenta molt la família, i la família acompanya molt també en aquestes, diguéssim, carreres esportives, i la veritat és que aquest agraïment a les famílies, a totes les persones de l'àmbit personal que aguanten aquests esportistes i els ajuden en la seva formació, també de la mateixa manera a tots els voluntaris que formen part de les entitats esportives, des dels presidents, els vocals, els tresorers, els directors tècnics, els entrenadors i entrenadores, doncs que fan una feinada brutal a l'hora de tenir aquestes estructures que formen aquests atletes, que els eduquen en molts àmbits i molts valors, i que avui que aconseguim, diguéssim, campions. Miquel Àngel Abril, el regidor d'Esports, avui hem vist aquí veterans i veteranes de diferents entitats, però també categories dels més petits que també han aconseguit importants premis.
4: Sí, al final tenim un ventall de diferents edats, no? I tal com estava també estàveu comentant amb l'alcalde, no? Això és un èxit de complicitats, no? O sigui, l'èxit de Sant Andreu de la Barca radica segurament en que hi ha la complicitat dels pares i mares, no?, que estan al darrere dels entrenaments, ajudant, estan les entitats, estan les juntes, estan els entrenadors i també està l'Ajuntament empenyent amb aquesta complicitat, posant les instal·lacions esportives i abocant recursos. Al final és un èxit col·lectiu i fa goig, no?, com tu bé deies, no?, veure aquestes diferències, no?, que l'esport al final el pot practicar qualsevol persona que pugui fer-ho i tingui actitud i ganes per fer-ho, i aquest és un dels grans tresors, com sempre diem, de Sant Andreu de la Barca.
3: Després, les diferents disciplines. Aquí s'han reconegut futbol, futbol sala, petanca, bàsquet, tiramarc, descens...
4: Sí, d'aquest gran tresor també tenim aquest ventall, aquesta heterogeneïtat de disciplines esportives, que justament ara, abans de començar la gala, parlava amb algunes que són més minoritàries i que m'explicaven amb molta alegria, per exemple, el tenis taula, no?, que potser és més petita, però que m'explicaven amb molta alegria, doncs, que comencen a tenir ja nanes i nanos joves que comencen a interessar-se per la disciplina i que ara mateix fins i tot el seu espai s'està quedant petit per poder donar cobertura a tota la gent que comença a mostrar interès en aquesta disciplina. Per tant, no només és l'èxit d'aquelles disciplines tradicionalment més grans, sinó també tenim aquestes petites que, tant de bo, algun dia no siguin tan petites.
3: Aquests premis, aquests reconeixements també dona més feina a la seva regidoria, suposo, no? Però feina agraïda en aquest cas.
4: Sí, sí, és una feina també en complicitats, no només per part meva, sinó per part especialment dels tècnics i tècniques d'esports, no?, que hi ha al darrere organitzant tots aquests esdeveniments, tenint cura, fent aquesta atenció al detall, no?, perquè tot surti bé, perquè cada any podem gaudir d'aquesta gala i també dels premis de l'esports quan toca, no? Hi ha tota una feina al darrere molt important que sense elles i ells no seria possible, i també el meu agraïment.
3: Ara esperar el novembre, no?, a la gala de l'esport local de Sant Andreu de la Barca.
4: Sí, tindrem el novembre, com tradicionalment, aquests premis de l'esport, no?, aquesta festa, no?, dels èxits esportius de Sant Andreu de la Barca. Tinc ja moltes ganes que arribi i també és una data en el calendari supermaca.
1: Entre les entitats més distingides hi ha hagut el Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació que ha celebrat una temporada plena d'èxits amb diversos campionats de Lliga i ascensos en categories alevins, el títol dels veterans amb l'ascens a primera divisió d'honor i el reconeixement de l'equip inclusius genuïns, subcampió de la Lliga Elite, un premi que també ha posat en relleu la importància de continuar impulsant un esport inclusiu i també integrador. Hem parlat amb el president del Club de Futbol Sant Andreu de la Barca, agrupació, Germán Olmos.
5: Molt bona temporada, la veritat és que sí, tres ascensos desitjats, el sub-12A que l'any passat no va poder pujar, el sub-11A i el sub-12B. I a més, els veterans, que no és del club, però no és del club, ens fa molta il·lusió que han pujat a divisió d'honor.
3: D'aquesta temporada heu crescut més des del club de futbol?
5: Sí, sí, hem crescut més i de cara a la temporada vinent tenim tres equips més de futbol 11 i bueno, estem fent allà mans i mànigues per intentar ocupar espais.
3: Per tant, no pareu de créixer, això és bo, no?, per una entitat.
5: Sí, sí, no parem de créixer, és la realitat de l'esport.
3: Com afronteu la propera temporada?
5: Pues amb molta il·lusió, la veritat, i amb ganes de continuar creixent, que els èxits esportius que continuïn produint i millorar sobretot, a la millor, el tema amateur, aviam si tenim un èxit.
1: El Club de Futbol Sala Sant Andreu també ha estat un dels protagonistes de la Gala dels Campions i Campiones. Després d'una temporada molt destacada, l'entitat ha vist reconeguts els campionats de Lliga aconseguits pels equips del Benjamí A, l'Infantil B i el Pre-Benjamí. El Club de Bàsquet Sant Andreu també ha pujat diverses vegades a l'escenari gràcies al campionat i ascens del sènior masculí, els èxits del sub-20 masculí i el doble campionat del cadet femení i la gran temporada del mini masculí negre. N'hem parlat amb el seu president, el Nacho Minero.
3: Nacho Minero, president del Club de Bàsquet Sant Andreu de la Barca. Bé, quina valoració feu d'aquesta temporada?
6: Bona tarda. Doncs una valoració molt bona. La veritat que estem molt contents de com ha anat. Ja no només pels premis dels equips que han guanyat, sinó per la trajectòria de tots els equips. I que, bueno, que ha estat molt bé.
3: Un club de bàsquet que segueix creixent, no?
6: Sí, és un club que anem creixent any rere any. No només en jugadors, sinó també a nivell dels equips, i estem molt contents.
3: Sobretot tenim, també tenir una molt bona base, no? Que això també ajuda a anar creixent.
6: Sí, això és un dels nostres forts, que tenim una base bastant gran, tant en equips masculins com en equips femenins, i és el futur.
3: Com s'espera la propera temporada?
6: Doncs esperem que mínim com aquesta i segurament una miqueta millor.
1: El club d'hoquei Sant Andreu de la Barca també ha vist reconeguda la temporada del juvenil femení campió de Catalunya del grup C, així com el subcampionat català del cadet femení i els excel·lents resultats dels equips de mamis, que continuen situant el club entre els més competitius del panorama català i estatal. Així ho destacava el president del club d'hoquei de Sant Andreu de la Barca, Alfonso Bayona.
7: Pues sí, la verdad que sí, ha sido una temporada magnífica para tanto para el club como para los equipos, sobre todo para la línea femenina, porque como habéis visto en la gala, todos los equipos que los cuatro equipos que ha traído el club han sido femeninos, bueno, porque han tenido sus méritos deportivos.
3: A mí está muy bien, ¿no? Que haya aquest reconeixement per l'esport femení, ¿no?
7: Sí, sí, sí. La verdad que es un deporte minoritario, tanto el nuestro, el hockey, como el femenino, y está bien que se le reconozca en una gala como esta.
3: ¿Cómo se presenta la nueva temporada?
7: Bueno, pues en principio se presenta bien, ahí con los altibajos de siempre, pero bueno, la verdad que se presenta bastante bien y esperemos que sea tan exitosa como la que hemos pasado.
3: Ara al novembre, la nit de l'esport local.
7: Sí, en novembre la nit de l'esport local. Y bueno, seguramente, probablemente alguien de las que han estado aquí arriba sean nominadas en la categoría femenina, tanto de seniors como de juvenil.
1: Una de les grans protagonistes de la nit ha estat el Sabarca Gimnàstic Club. Les seves gimnastes s'han acumulat desenes de medalles i títols en els campionats de Catalunya i d'Espanya, tant en categoria escolar com en base o en via olímpica. Noms com Marta García Estevez, Lucía Sánchez, Marina Neale, Aina Martín, Gloria Las Heras Heras o Marta Vázquez han exemplificat el gran nivell competitiu del club. A més, s'han destacat el reconeixement del Juga Verd Play rebut per l'equip a la Via A femení, un guardó que premia els valors de respecte, companyia i també esportivitat. El Motoclub Sant Andreu ha tornat a demostrar que és una de les entitats de referència del municipi. Els seus esportistes han sumat nombrosos campionats de Catalunya, d'Espanya i de la Copa d'Espanya a les modalitats de descens i BMX. Entre els guardonats hi ha hagut els campions estatals com Pasqual Canals, Jordi Lago, Guillem Jorba o Maria Estevez, així com d'altres esportistes que han signat una temporada extraordinària, com Esther García, Berta Serra, Julián García o Ferran Jorba. Així ho exemplificava el seu president, Àlex Oblego.
3: Bona temporada, no? Gran temporada, com ja esteu acostumats a tenir grans temporades, no?
8: Bueno, sempre tenim grans temporades. Aquest any ha estat també molt bé, perquè tindre el Campionat d'Espanya es va aprofitar i vam tindre molts bons resultats. Una llàstima que avui no hagin pogut vindre. Són dates que són complicades i molts estaven en alguna cursa o de vacances i al final no pots fer res contra això. Però aquest any teníem molt bons resultats i, bueno, i esperem per l'any que ve igualar o millorar.
3: Teniu una combinació de veterans, però també de joves promeses, que també pugen molt fortes.
8: Sí, tenim de tot. Al final tenim, aquí teníem alguns infantils, alguns cadets. Ens ha faltat gent perquè al final amb categories petites avui en dia s'està... Els petits corren molt a Catalunya, no surten tant a córrer a Espanya, d'infantils cap a baix, perquè al final tampoc corre pressa anar tant d'hora, i amb categories aquí inferiors a Catalunya, amb el ciclisme, ara mateix no hi ha campionats de Catalunya, no es fa... es limita una miqueta esperant més a categories altes, no? Però bueno, això és el bo, no? Que a poc van fent i en un futur jo crec que tots aquests petits que van començant arribaran com els grans a fer a estar davant també.
3: Feia referència a aquest campionat d'Espanya que es va fer a Sant Andreu de la Barca del descens. Això sí que va ser el gran esdeveniment d'aquest any, no? A Sant Andreu de la Barca i amb el motoclub, no? Organitzant també.
8: Sí, bueno, com sempre, va ser molt dur, va ser una miqueta tot, no? D'esports senglars, la pesta aquesta, que això va ser complicat, però va sortir molt bé, va sortir molt maco. I, bueno, ja tenim Copa d'Espanya per l'any que ve, que les mateixes, el segon cap de setmana de març, com cada any fem nosaltres. No et diré el número, però sí, és el segon cap de setmana de març, però ja tenim, ja surt el calendari, la Copa d'Espanya, i, bueno, l'any que ve tornarem. I, bueno, l'any que ve també com anem a fer, com diguéssim, millor no per dates normals, però per dates nostres, ja serà el 50 aniversari, i bueno, pues...
9: Està grossa, eh?
8: Bueno, ara ens hem de sentar i començar a preparar l'any que ve, no? Perquè volem fer cosetes, tenim molta història darrere, a veure si podem fer algunes quantes coses.
1: El club de tir a marca Sant Andreu també ha tingut una presència destacada gràcies a l'excel·lent temporada dels seus arquers. Juanjo Querol ha completat un ple de victòries a les principals competicions catalanes d'arc tradicional, mentre que el club també ha sumat títols per equips i nombrosos podis en diferents categories, amb noms destacats com Antonio Ita, Edgar Lorenzo, també Elio Sartesero, Óscar Jiménez o d'altres esportistes del club, com el Jordi Rodríguez, el Mario Rodríguez, la Yolanda Iniesta, la Patricia Muñoz o la de Vegas. Altres entitats esportives com el Club d'Atletisme també amb medalles en campionats de Catalunya i d'Espanya en proves de llançament, velocitat i tanques. Així ho destacava el seu president, Lauro Aranz.
10: Molt bona, una bona temporada com sempre. O sigui, la veritat és que tenim una ratxa molt bona de bons atletes, molt treballadors, molt i els que guanyen i els que no guanyen. Però bueno, una temporada molt bona, la veritat.
9: A més, el Club de l'Atletisme no para de créixer. Cada vegada teniu més integrants.
10: Cada vegada tenim més integrants, cada vegada tenim més gent i, sobretot, cada vegada tenim més gent gran, a part dels crios, que són molt importants, però gent gran, amb la qual, o sigui, l'esport, amb la gent madura, no dic gran, s'imposa, i això és molt bo.
9: A més, ara teniu un repte de cara a la tardor, amb la cursa de tardor, que a més que heu fet una cursa nocturna.
10: És una prova, a veure si surt bé, estem molt il·lusionats, el ritme d'inscripcions és molt, molt bo, i, bueno, amb moltes sorpreses, molt de colorido, molt de llum, a veure com surt.
1: Cada temporada també del Club de Tenis i Pàdel de Sant Andreu de la Barca. L'equip amb més 70 han estat subcampions de la fase final de la Copa Catalunya. L'equip més 60 ascens a la categoria. I també el cadet femení i el cadet masculí han estat campions de la fase regular de la Lliga Catalana. També destacar, com no, el tenista Mundi Amat, que ha estat finalista a la categoria més 55 de l'International Tennis Federation. Agripino Rodríguez, el president del Club de Tenis i de Pàdel de Sant Andreu de la Barca, també ha destacat aquesta bona temporada del Club de Tenis.
11: Bueno, bien, ha sido una temporada interesante. Hemos conseguido tener al Mundi en los campeonatos internacionales. Hemos subido el más 60 y el más 70 de categoría y hemos tenido como campeones de Cataluña de la fase regular al cadete masculino y al cadete femenino.
9: Això és bo, no?, per un club com el de tennis i pàdel de Sant Andreu Barca, que ja teniu 26 anys d'història a la ciutat, que continuïn aquests èxits.
11: Es muy bueno, estamos trabajando para ello, la escuela que tenemos trabaja para ello y esperamos que la temporada que viene sea mucho mejor que esta todavía.
9: Això com afronteu la propera temporada, com es presenta?
11: Bueno, se presenta interesante, porque con la escuela que tenemos de gente que ya tiene muchísimo más nivel, pues espero que tengamos más trofeos de los que hemos tenido ese año.
1: Altres entitats com el Club de Tenis Taula Barca Andreu també han aconseguit l'ascens a categoria del sènior A i també del sènior B. Hi ha altres modalitats esportives que també es practiquen a Sant Andreu de la Barca, com el Club de Petanca Sant Andreu, gràcies al títol català de Lara Sepúlveda. També el gimnàs d'Amiens, que ha vist reconeguts els campionats de Catalunya aconseguits pels seus esportistes en taekwondo i la boxa olímpica. Són els campions i campiones de Sant Andreu de la Barca, la gala celebrada a les instal·lacions esportives de Can Salvi ha servit per retre un homenatge a tots aquests campions i campiones que porten el nom de Sant Andreu de la Barca.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0. a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El 25 de febrer s'inaugurava el Cruz Court que porta per nom Gerard Martín, el jugador del Barça de Sant Andreu de la Barca. Avui recordem el dia de la inauguració, com dèiem, 25 de febrer d'aquest 2026. Gerard Martín, el jugador del Barça, ha fet vibrar Sant Andreu de la Barca i la inauguració de la Cruz Court que porta el seu nom. Sant Andreu de la Barca ja compta amb aquest nou equipament esportiu de referència
9: que s'ha inaugurat aquest dimecres. Oficialment, la Cruyff Court Gerard Martín, una pista poliesportiva ubicada al Parc Antonio Machado, al barri del Palau. La instal·lació porta el nom del futbolista santandreuenc Gerard Martín, jugador del primer equip del Barça, com a reconeixement a la seva trajectòria i a la vinculació amb la ciutat. El projecte és fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i la Fundació Cruyff i s'emmarca dins de la iniciativa social de la Fundació que impulsa la creació d'espais esportius de qualitat en entorns urbans. L'objectiu és clar, fomentar la pràctica esportiva, els hàbits saludables i els valors com el respecte, el treball en equip i la superació personal entre infants i joves. Valors que té també, evidentment, el mateix jugador del Barça, Gerard Martín. L'acte inaugural ha comptat amb la presència de la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura, a més de l'alcalde, Marc Xirivet, així com també del mateix jugador, Gerard Martín, que ha estat el gran protagonista de la jornada. Un Gerard Martín que també ha estat acompanyat de diversos infants d'escoles de Sant Andreu de la Barca que han pogut estrenar la pista amb el futbolista blaugrana en un ambient festiu i de proximitat. Un cop finalitzat l'acte, Ràdio Sant Andreu ha pogut parlar amb Gerard Martín i també amb la seva família. Bé, primer de tot, Gerard, ja està inaugurat el Cruyff Court. Aquí ja pots veure el teu nom. Com estàs?
12: No, bé, bé. Molta il·lusió de tenir la pista aquí amb el meu nom de la Fundació.
9: Què has sentit quan has vist el teu nom finalment avui aquí?
12: No, molt content, molt d'orgull d'això, que tant l'Ajuntament com la Fundació hagin comptat amb mi per aquest projecte.
9: Estàs aquí acompanyat dels teus pares, tenim la teva mare, el teu pare, el teu germà. Vosaltres que heu seguit des de sempre la carrera del Gerard, què sentiu, com valoreu un dia com el d'avui?
13: Pues molt d'orgull, com diu ell. Jo encara no ho crec, però la paraula és orgull. Sobretot molt orgull. S'ho ha guanyat, però és un orgull enorme.
14: Sí, ja ho ha dit, bueno, orgull de veure'l créixer i poder participar en projectes com aquests, que són superimportants per la societat i també per ell a nivell personal.
9: El Gerard Martín, ja ho parlàvem l'altre dia a l'entrevista de la ràdio, no? Que té aquests valors que inculcava Johan Cruyff, no? L'esforç, la perseverança, no? d'intentar tenir uns somnis. El seu somni era ser jugador, sí, del Barça. Ho ha aconseguit, eh? Ara falta, suposo, que guanyar la Champions, però de moment va en camí, no?
13: No, tot arribarà, s'ha de seguir treballant i lluitant, i jo crec que tot arribarà,
9: Gerard, pròxim somni.
12: Sí, guanyar la Champions. Sí.
9: El somni de Gerard Martín, guanyar la Champions algun dia amb el Barça. De moment ja té una Cruyff Court, una pista poliesportiva amb el seu nom a Sant Andreu de la Barca. L'acte inaugural, com dèiem, ha comptat amb la presència de l'alcalde Marc Xirivet i també amb la directora de la Fundació Cruyff, Pati Roura. Ràdio Sant Andreu també ha pogut parlar amb la directora de la Fundació Cruyff.
15: Home, contents amb el camp de Sant Andreu de la Barca amb el Gerard Martí. És el camp 327 arreu del món, a 20 països. Però sí que és veritat que és el primer jugador del primer equip ara mateix que té un camp. Amb la qual nosaltres orgullosos de que això vagi passant generació a generació i jugadors com pot ser Pep Guardiola, que té el seu camp, doncs que ara el Gerard Martín també en tingui un, i sobretot això, no? que s'entengui que aquest camp és d'ús lliure, que és pels nens i les nenes de Sant Andreu de la Barca, que l'esport és valors, que nosaltres farem una formació tots els joves de la localitat perquè aprenguin a que això és seu i que ho han de cuidar.
9: Des de la Fundació Johan Cruyff, explica'm breument a què us dediqueu vosaltres, no només amb aquests Cruyff Courts, sinó també feu moltíssima feina amb d'altres aspectes.
15: Bé, nosaltres, als nostres inicis, que ja fa 30 anys, el Johan va començar la Fundació perquè va conèixer un nen que tenia síndrome de Down i a partir d'aquí se'l van portar un dia als entrenaments, es va donar compte del poder integrador que tenia l'esport i el que fem és treballem a l'esport adaptat quilòmetre zero. Què passa si tens un fill amb una diversitat funcional i viu en una població de 10.000 habitants, que té que fer 200 quilòmetres per poder fer una activitat. Doncs nosaltres apropem l'esport adaptat arreu, perquè tots els nens i les nenes tenen el dret de fer esport.
9: Satisfet, suposo, de la gran acollida, no?, que ha tingut al camp.
15: Home, ha sigut espectacular. Bueno, el pobre Gerard, no sé si ha fet 5.000 signatures, però quasi, i encara ara li queden a fora uns quants joves de la localitat per signar.
9: Bany de masses de Gerard Martín a la inauguració de la Cruyff Court que porta el seu nom al barri del Palau. També hem parlat amb l'alcalde Marc Xirivet, que ha fet la valoració al per què la Cruyff Court porta el nom de Gerard Martín i, sobretot, com es va originar aquest projecte.
16: Molta felicitat, jo crec que la gent està supercontenta, els nens i nenes de gairebé totes les escoles que han vingut a l'acte d'inauguració, més tot el públic que hi ha hagut en tot moment aquí al carrer Berguedà. La veritat és que això és el que busquem, és dignificar els espais de la ciutat, que tinguem, diguéssim, equipaments de primera, com és el cas, i a més santandreuencs il·lustres com el Gerard, que són importants, doncs que també puguin estar doncs, amb els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca. Per tant, jo crec que avui és una tarda molt feliç. Venim a fer política precisament per això, a millorar espais, a que la gent estigui contenta a la ciutat on viu, se senti orgullosa, i aquest és l'objectiu que com a alcalde tinc. Per tant, avui és un dia rodó.
9: A més, en aquesta pista esportiva on els nens i nenes podran practicar l'esport, podran practicar el futbol, i sobretot seguint aquestes 14 regles, que hi ha un cartell que ho indica, les 14 regles de Johan Cruyff, i a més amb un Cruyff curt amb valors, no? Que s'intenta fomentar uns certs valors.
16: No és només la pista, com dèiem en l'acte d'inauguració, sinó és tot el que, diguéssim, porta enrere la pròpia, diguéssim, fundació, no? Aquests programes d'integració social a través de l'esport, aquests programes de dinamització per poder practicar, diguéssim, de manera endreçada, de manera per gaudir de l'acte. Llavors, jo crec que la simbiosi, el conjunt de l'equipament, més totes les activitats que es fan al voltant, és quelcom molt interessant per la ciutat, i com bé deia la directora de la fundació, doncs Sant Andreu de la Barca hem picat molta pedra per poder tenir aquest equipament, gràcies també a la Diputació de Barcelona, que amb una subvenció nominativa directa hem pogut fer aquesta pista sense cap cost per als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. Per tant, jo crec que és un èxit global, i la veritat és que estem, com deia abans, molt contents.
9: Sobre aquests valors de la Fundació i sobre aquests partits que s'aniran organitzant, això ho veurem aviat. De moment tenim la pista inaugurada.
16: Exacte, ara els nens i nenes de la ciutat ja poden utilitzar aquesta pista, i a partir d'ara la pròpia Fundació organitzarà els seus equips, començarà a fer formació a diferents membres, no? Són 12 heroes i dos coaches que es dedicaran a formar aquests heroes, que seran després qui organitzin aquests tornejos. Per tant, seran els propis infants i joves que organitzaran aquests tornejos, i això es va anirà veient amb el pas del temps. I és un programa que ha vingut per quedar-se, per tant, no és qüestió de tenir pressa en implementar-lo, sinó de que els fonaments siguin correctes i ben sòlids perquè duri molts anys.
9: Suposo que també satisfet d'aquesta inauguració amb la participació de nens i nenes de les diferents escoles de Sant Andreu de la Barca, també el Club de Futbol Sant Andreu Agrupació també hi ha participat avui, vull dir, tot el conjunt de la ciutadania, no?
16: És una festa de poble, hi ha hagut aquí entitats, hi ha hagut aquí nens i nenes a les escoles, i per tant és el que buscàvem, una molt bona rebuda per part del barri del Palau, i això és el que també ens motiva a seguir treballant en aquesta direcció.
9: Les paraules de l'alcalde Marc Giribet a motiu de la inauguració de la Cruyff Curt, Gerard Martín, a Sant Andreu de Barca, al barri del Palau. I Gerard Martín també ha mantingut al mig de la gespa a una entrevista amb el periodista Edgar Fornós, que ha fet de mestre de cerimònia a la inauguració.
17: I ara anava a tastar aquesta pilota, que li passarem al Gerard perquè no vull fer el ridícul. Gerard, com la veus aquesta pilota? No. Mira, un passet endavant cap aquí, que així et podem veure tots. Bé, Gerard, un segon. Res, ens escoltem i després ja juguem i fem el caliu que toca, eh? De fet, hi ha molta calor, m'han demanat les targetes per ventar-se. Gerard, com deia la Pati, moltíssimes, moltíssimes gràcies per ser aquí amb nosaltres. Clar, jo l'altre dia ho pensava, dic, tu ets del 2002, si no recordo malament, molt jove. Qui et va parlar, tu, de Cruyff? La primera vegada que algú et va mencionar Cruyff, o no sé com tu vas arribar a la seva persona.
18: Bueno, suposo que els meus pares o el meu avi, jo de quan era al Barça petit, pues sempre Cruyff era una paraula que sortia, evidentment.
17: Clar, i no sé si havies vist vídeos o d'alguna forma les seves mítiques frases, el salit i disfrutar, sí, com deia la Pati, o un palomo no hace verano, o gallina de piel, que al final hem hagut de reinventar-nos. I bé, el Gerard, durant molts partits, has estat a un estadi que porta no el nom del nostre club, sinó que portava el nom, sí, de Johan Cruyff. No sé, d'alguna forma, de la filosofia que ell traslladava en aquell equip de la primera Copa d'Europa, si d'alguna forma tu que has jugat al Barça, vas arribar del Cornellà, però també has jugat des del filial, detectes aquest tipus de futbol, divertit, atacant.
18: Sí, està clar que encara aquesta filosofia i aquests valors es noten al dia d'avui al futbol al Barça, i molt d'orgull.
17: No sé, Gerard, on tu vas començar a donar tocs amb la pilota, no sé, no sé si era un camp com aquest, si era un camp de terra, si era una escola...
18: No, segurament seria al parc de sota de casa, o sigui que aquesta pista està molt millor a dia d'avui.
17: Sí, com valores el fet de que, per exemple, ser un nen, ara que estem davant de nens i nenes dels alumnes d'aquí de Sant Andreu de la Barca, que puguin gaudir d'una instal·lació com aquesta?
18: No, al final és molt important. Jo, si fos petit i veig aquesta pista, tindria moltes ganes de venir aquí a jugar cada dia després de l'escola.
17: Té moltes ganes de jugar, però per culpa d'alguns que abans de banda negra, ara banda color fluor, no podrà jugar el diumenge contra Vilar... Dissabte o diumenge és?
18: Dissabte.
17: Perquè estàs sancionat. No sé com s'agafa un partit que tu vols jugar, no pots jugar-lo, no sé.
18: Bueno, és dur perquè sempre vols jugar i és una setmana una mica rara, però també, bueno, al final has de descansar i bueno, també va bé desconnectar el cap una mica.
1: Gerard Martín, jugador del Barça, des dels 5 anys viu a Sant Andreu de la Barca. Fa uns dies Ràdio Sant Andreu l'entrevistava a la ciutat esportiva Joan Gamper i ens parlava de la seva experiència al primer equip del Barça i també la seva vinculació amb Sant Andreu de la Barca. Entrevista que està disponible a través de la pàgina web de radiosantandreu.com.
0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: I a continuació, en aquesta Via Directa d'estiu, recordem l'entrevista que realitzàvem amb el jugador del Barça, Gerard Martín, el 20 de febrer d'aquest 2026. Ens trobem a la ciutat esportiva Joan Gamper, al cor esportiu del Futbol Club Barcelona, per conversar amb Gerard Martín, un dels noms propis de la nova generació del Barça. Nascut a Barcelona, va arribar amb 5 anys a Sant Andreu de la Barca. Volem repassar avui una mica la seva trajectòria i també volem comentar una notícia important per Gerard Martín i també per Sant Andreu de la Barca. Gerard Martín, gràcies per atendre'ns.
19: Clar.
1: Gerard Martín, la teva trajectòria futbolística podem dir que és d'aquelles que fan història, no? En el sentit de que compta amb un component de perseverança, d'esforç i també de lluita. Com has viscut tota aquesta trajectòria?
19: Bueno, una trajectòria, això, segurament una mica més diferent a l'habitual aquí a l'Elit, però sí, una època pues, de treballar molt durant aquests anys i bueno, al final poder tenir aquesta sort de poder arribar aquí.
1: Quins són els teus primers records amb una pilota?
19: Pues quan era ben petit, me recordo que el meu avi ens portava a mi i el meu germà a entrenar i res, això, aquests són els meus primers records.
1: La figura del teu avi sí que ha sigut molt important, no?
19: Sí, també, sí, els avis són molt importants.
1: Quan vas signar, en aquest cas, el contracte amb el Barça, vas estar acompanyat de la teva família i del teu avi, no?
19: Sí, sabia que ells hi feia molta il·lusió i que no podien faltar, ja.
1: Quan vas tenir clar que volies ser futbolista? O quins records tens quan ja et vas considerar un futbolista?
19: Pues la veritat que ho tenia bastant clar des de ben petit. Sí que és cert que en aquella època pues, queda molt lluny, no? Però jo sempre ho tenia al cap, inclús quan era primària o així, o a principis de secundària ja ho deia, encara que estava molt lluny, però bueno, era la meva idea.
1: Estàs en el primer equip del Barça, ara si et pregunto, el teu somni quan eres petit era arribar al primer equip del Barça? Ara seria fàcil dir que sí, no? Però tenies aquesta meta o somiaves en algun dia arribar en el primer equip del Barça?
19: Sí. Suposo que com molts nens petits somies això de quan ets petit, però bueno, sí, jo ho somiava i he tingut la sort de poder complir-ho.
1: Que arribar al primer equip i a més consolidant en el primer equip, no?
19: Sí, no, estic molt content, la veritat, d'estar aquí.
1: Això de ser culer ja des de petit és un plus ara que s'ha arribat al primer equip del Barça, perquè clar, com es passa d'anar al Camp Nou a veure partits de futbol acompanyat amb la família de petit a finalment jugar precisament amb el Camp Nou i l'estrenat Camp Nou, no?
19: Sí, jo crec que és un plus, sempre al final sentir-te d'un lloc on que ets del lloc on estàs jugant, pues al final sempre és un extra per jugar.
1: Lateral, central, on et sents més còmode?
19: A les dues, la veritat que em sento còmode a les dues i bueno, on faci falta jugaré.
1: De davanter? Vas marcar un gol amb el Barça.
19: Soc de fer pocs gols, però bueno, si ha de ser de davanter,
1: qualsevol lloc on l'entrenador sí. Posi, no? Això sí que es destaca molt de tu, no? De ser un jugador que el que vols és jugar i allà on et mani l'entrenador, no?
19: Clar, al final per un jugador el més important, almenys per mi, és jugar i tenir continuïtat, i si això implica haver d'anar canviant de posició, pues no, no passa res.
9: Aquí en el Barça has tingut dos entrenadors que han estat importants a la teva carrera, en Rafa Márquez, en el Barça Atlètic, que tens una dada curiosa, no? Vas disputar tots els partits excepte un, i per sanció, que si no l'haguessis jugat segurament també, no?
19: Sí, el bé la temporada aquella va ser així, tots els partits 90 minuts menys la sanció.
9: Què recordes d'aquella època en el Barça B?
19: Pues la veritat que aquell Barça B tenia molt bon grup, de fet vam estar a punt de pujar, però sí, aquell any el recordo un any pues, d'això, de molt aprenentatge i de passar-ho molt bé amb aquell equip.
9: Venies al Cornellà, fins i tot vas disputar un partit en contra del Barça amb una Copa del Rei. Quan vas disputar aquell partit, ja intuïes alguna possibilitat de que poguessis passar al Barça o no? Encara no s'havia parlat res.
19: No, en aquella època encara quedava molt lluny.
9: A un Cornellà on va jugar també Jordi Alba.
19: Sí.
9: Que és un dels teus referents, no?
19: Sí, sempre ha sigut el meu referent. Quan era petit jo hi veia el Barça, pues sempre em fixava en ell també per la posició, o sigui que sí.
9: Després arribes al primer equip, aconsegueixes la gran confiança, podem dir gran confiança de Hansi Flick, que sempre ha destacat això, el teu esforç, el teu treball. Què ha portat en aquest cas a Gerard Martín al Hansi Flick?
19: Què m'ha portat ell a mi?
9: Sí.
19: Pues la veritat que molt, perquè o sigui, el futbolista que sóc ara, en part, pues, també hi ha una part que evidentment és gràcies a ell per tot el que he après amb ell, i això m'ha donat molta confiança, que al final això a mi m'ha servit per seguir treballant i millorant i poder-li tornar aquesta confiança.
9: Et defineixes com un noi humil, treballador, està clar que s'ha pogut aprofitar totes aquestes oportunitats que t'ha donat el futbol, però d'on neix aquesta mentalitat?
19: Bueno, suposo que una mica dels pares, no? L'educació que m'han donat els pares, i suposo que em vindrà d'aquí.
9: Què diuen ara els teus pares quan han vist el que has aconseguit? No, o has arribat on has arribat?
19: No, els meus pares supercontents. Sí que és veritat. Ara, bueno, sí, també no, pateixen molt. A cada partit jo crec que pateixen com a pares, però també gaudeixen molt de veure fins on he arribat i del que estic fent, i molt content per ells.
9: En quin moment te n'adones que ja ets jugador del Barça, que passeges pel carrer i et comencen a reconèixer?
19: Pues l'any passat, ja després de pretemporada i això, al principi no tant, però després ja sí que és cert que pues, a mesura que vas jugant més partits o tens partits així més importants jugats, pues la gent pues et coneix més, et para més, i sí, així.
9: Com ho portes?
19: No, bé, perquè al final pues, la gent sí, és feliç, o sigui, em fa feliç a mi pues, que la gent et pugui parar i pugui demanar una foto o que et digui que ho estàs fent molt bé, pues això per un és gratificant.
9: No sé si en aquests moments quan algú et demana una fotografia o et demana un autògraf, recordes aquell Gerard Martín petit, no? Que si hagués vist un jugador del Barça hagués fet el mateix, no?
19: Sí, de fet jo quan era petit no sé d'on tenia un llibre petit de firmes d'algun jugador del Barça que aconseguiria no sé com i sí, clar, molt content.
9: Debutes en el primer equip del Barça el 17 d'agost del 2024 contra el València. Suposo que és una data aquella que tens marcada a foc. Aquell partit va ser el debut en el primer equip.
19: Sí, aquell partit va ser molt important per mi, per com dius tu, el debut. I a més allà contra el València, que jo tinc família allà a València i estaven tots al camp, i pues, és un dia que no oblidaré mai.
9: I amb victòria. Crec que va guanyar aquell partit, sí. No? Hi ha un altre partit també que t'ha marcat, o dius que t'ha marcat la teva carrera, que és aquella famosa semifinal de la Champions amb l'Inter, on segurament va ser un dels millors partits que vas fer, i després d'aquell partit va haver un jugador del Barça, Chesnik, en aquest cas, que et va donar un consell, que et va dir ànims, no?
19: Sí, perquè en aquell moment pues va ser molt trist per l'eliminació, però ell pues, això, em va mirar i em va dir que no havia de plorar, que havia d'estar orgullós del que havia fet, i que d'aquí a final de la meva carrera perdria molts partits però guanyaria més, i que m'havia de quedar amb això.
9: Clar, sou una plantilla molt jove.
19: Sí, molt, molt jove.
20: Bueno, tu tens 23, a punt de fer 24, no?
19: Semblo estar gran, quasi.
20: Home, en el teu cas, tenint en compte els jugadors del Barça, no? Que amb 16, 17 o 18 anys debuten, tu ja series un dels veterans, no?
19: Clar, comparat amb alguns que tenen 17, 18, sí.
20: Com veus el vestidor, aquest ambient, no? D'un vestidor jove, no? Amb ganes de guanyar títols i sobretot amb molt de talent.
19: Sí, aquest vestuari jove, doncs, ens anima a tenir molta energia i molta gana de guanyar-ho tot, i és positiu per nosaltres.
20: Amb qui tens més afinitat de l'equip?
19: No, amb el
20: vestidor.
19: El Cobercí, el Bernal, tots aquests joves que...
20: Gent tranquil·la, no?
19: Sí.
20: Suposo com el teu caràcter, sí. No? Com aconsegueixes aïllar-te de tot plegat, no? Del focus mediàtic, no? De què suposa jugar en el Barça?
19: Bueno, a vegades és difícil perquè també juguem molts partits cada pocs dies i estàs com molt exposat tota l'estona, però bueno, al final jo em centro en el que puc fer jo dins del camp, amb els que em donen suport, la meva família, els meus amics, i amb la meva confiança jugo i això.
20: Tu tens futbol a l'univers Gerard Martín o tens altres aficions que t'ajuden a desconnectar? No sé, música, lectura, cinema, sèries...
19: No, sí, diverses coses, però sí que bastant futbol. Abans potser mirava una mica més, perquè ara tinc massa futbol a sobre, però també m'agrada, o sigui que també miro partits i tot, o sigui que molt content.
20: Després dels partits, ets dels que miren els resums, llegeixes la premsa a veure què han dit, o dius, desconnecto, no? O no?
19: No, intento no mirar gaire coses. Sí que és cert que amb les xarxes és inevitable que alguna cosa que altra et surti, però intento no mirar gaire cosa i més després d'un partit i estar tranquil.
20: Bueno, suposo que si hi ha victòria després sí que mires alguna cosa, no? Victòria,
19: bueno, no, intento sempre, encara que ho guanyem o perdem, intento sempre mirar més o menys el mateix, així estic més tranquil.
20: Una altra cosa també que volíem parlar, vas néixer a Barcelona,
19: sí.
20: Però amb 5 anys amb la teva família vas anar a viure a Sant Andreu de la Barca, no?
19: Sí, de ben petit ja vaig venir aquí amb els meus pares a viure a Sant Andreu.
20: T'agrada Sant Andreu de la Barca, Gerard?
19: Sí, clar.
20: I a més, a Sant Andreu de la Barca, que això també ho anunciarem ara, el Cruz Curt, que s'ha instal·lat, que normalment es posen noms de jugadors i jugadores del Barça, el de Sant Andreu de la Barca portarà el teu nom, serà el Cruz Curt Gerard Martín. Quan et van comunicar aquesta notícia, Gerard, què vas pensar en un primer moment?
19: No, la veritat que molt content i molt d'orgull que pensin en una cosa tan important com aquesta en mi, i pues, superagraït tant a la Fundació com a l'alcalde.
20: En el Cruz Curt jugaran sobretot gent jove, no? Molts joves que començaran allà segurament a fer els seus primers partits de futbol. Quin consell donaries en aquest cas amb aquests joves que comencen a jugar a futbol i que potser somien algun dia ser Gerard Martín?
19: Bueno, jo de petit ja era molt competitiu, però bueno, que juguin molt, que gaudeixin, que al final amb aquella edat és el més important, i això, que gaudeixin molt.
20: I a més ara el teu nom, Gerard Martín, estarà associat a un dels grans mites del Barça, sí. com és Cruyff. No el vas veure jugar,
19: no.
20: Com a entrenador tampoc, per la teva edat, però què t'han explicat de Cruyff i dels valors que ell aportava, no? Sobretot en el futbol, no?
19: Sí, està clar que no el vaig veure, però sí que va marcar una època en molts aspectes, i al final això, molt orgull de que la Cruyff Curt porti el meu nom, i molt content.
20: I a més associat, diguéssim, a la Cruyff Curt, a la Fundació Cruyff,
19: sí.
20: Que eduquen aquests valors, no? Aquests valors de solidaritat, que segurament valors que evidentment tu ja transmets, no? Cada dia vull dir que trobar...
19: Sí, espero que sí.
20: No, segurament que sí, no?
19: Al final són valors molt, molt, molt importants de cara al futbol i a la vida mateixa, o sigui que així ha de ser.
20: Quan vegis el teu nom allà en el camp, què?
19: Em posaré molt content.
20: Nerviós també o no? O no et poses nerviós?
19: Bueno, no, em costa posar-me nerviós ja, però bueno, potser una mica sí.
20: Home, ets defensa, no? Per tant, has de tenir allà la ment ben controlada, no? Abans del partit, com... Abans de jugar un partit, en aquell moment d'aquell entrenament previ, et poses alguna música especial o no?
19: No, més o menys sempre intento escoltar les mateixes cançons. Alguna canvia segons l'època, però sí, intento seguir una mica...
20: Alguna especial? Quina seria el playlist de Gerard Martín?
19: No, la veritat que hi ha de tot, però alguna, la de Coldplay, de Viva la Vida, sempre me l'escolto, que m'agrada.
20: Motivadora, eh?
19: Sí.
20: Bueno, això ja ve de l'època de Guardiola, eh?
19: Clar,
20: vull
19: sí,
20: que,
19: sí.
20: Per tant, aquí, a gent Barça, eh? Com dèiem abans. Si mires endavant i continues somiant, què t'agradaria que passés? Jo ara repasso els títols que s'ha aconseguit. Dues Supercopes d'Espanya, una Copa del Rei, una Lliga. Potser aquí faltaria una Champions, no?
19: Sí, clar, clar, evidentment que vull guanyar, bueno, una i més d'una, totes les que siguin possibles.
20: Gerard Martín, per acabar aquesta entrevista, un missatge que vulguis adreçar als santandreuencs i les santandreuenques que segueixen de ben a prop, també gràcies a la ràdio, la teva trajectòria i els teus triomfs esportius, quin missatge els hi donaries?
19: No, agrair pues que em segueixin, que, bueno, que Sant Andreu és molt, molt viva i molt bonica, i res, que amb la pista de la Fundació pues que gaudeixin molt.
20: Gerard Martín, moltíssimes gràcies.
19: Gràcies.
0: Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns

0: Esport local marcada pel talent i també per l'emoció. Una gala que ha reconegut els millors esportistes i entitats de la temporada 2024-2025 i que ha tornat a mostrar la força de l'esport de Sant Andreu de Barca com a motor social i també comunitari. L'acte, que ha omplert de gom a gom el Teatre Núria Espert, ha arrencat amb la presentació de les candidatures proposades per les entitats esportives del municipi. Un jurat especialitzat s'ha encarregat de decidir els guardons entre les diverses categories, tant d'esports individuals com també de col·lectius. A l'apartat d'esport individuals, els premiats han estat Carlos Folgoso, de l'Associació del Patinatge Artístic, Glòria Las Heras Heras, del Sabarca Gimnàstic Club, Unai Acevedo, del Club de l'Atisme, i Andrea Delgado, del Club de l'Atisme. Pel que fa als esports col·lectius, el jurat ha reconegut a Iker Crespo, del Club de Futbol Sala Sant Andreu, i Maya Vico, del Club de Futbol Sala Sant Andreu, també a Pau Caballero, del Club de Bàsquet, i Laia Arroyo, del Club de Bàsquet. El premi a l'entitat que més ha promocionat l'esport ha estat pel Sabarca Gimnàstic Club, mentre que el guardó, el millor equip col·lectiu, ha requerit en el cadet femení del Club d'Hoquei Herba. La gala també ha dedicat un apartat especial als quatre esportistes d'elit de Sant Andreu de la Barca, que han destacat en l'àmbit nacional i internacional. És el cas del Ryan El Yacoubi, jugador de futbol sala, convocat amb la selecció marroquina sub-16 i campió d'un torneig internacional. O el Lluís Montes, escalador, que afronta el repte d'assolir una via de dificultat D13-D14 en dry tooling. També el Xavier Vierge, pilot de motociclisme amb una trajectòria Moto2 i actual competidor del Mundial de Superbikes a Monda. O Tani Álvarez, tricampiona d'Europa en de pes supergall i una de les grans figures de la boxa estatal. Distincions especials també al Centre Excursionista Pitallat, que ha rebut el reconeixement a la millor iniciativa socioesportiva, o el Gimnàs d'Otxan o el Club de Tenis Sant Andreu de la Barca, que han estat distingits per als seus 25 anys d'història, o l'equip Genuïns del Club de Futbol Agrupació Sant Andreu de la Barca, que ha rebut la menció especial a l'esport inclusiu. El moment més emotiu de la nit ha estat l'homenatge a Ethan Barbosa i a Iker García, dos joves esportistes de Sant Andreu de la Barca que ens han deixat aquest any 2025. La gala ha volgut reconèixer el seu llegat i també l'empremta que han deixat a la comunitat esportiva i al públic, que ha acompanyat en el moment més sentit amb un llarg aplaudiment. Abans del lliurament dels premis, els millors esportistes, el Gimnàstic Club Sabarca ha ofert una actuació a l'escenari del Teatre Núria Espert. Ràdio Sant Andreu ha parlat amb els guanyadors i guanyadores i també ha parlat amb l'alcalde Marc Gidebet i el regidor d'Esports Miquel Àngel Abril.
1: Doncs molt positiva. Hem pogut mostrar a la ciutat que tenim esportistes d'èlit que competeixen a nivell estatal, europeu i mundial, i a més hem pogut veure que tenim doncs esportistes amb el tot, amb les entitats, amb una salut, diguéssim, molt i molt forta, molts esportistes que també es promociona l'esport femení i l'esport de base, i per tant jo crec que és una de les millors gales sincerament que he viscut, i precisament aquest canvi de model de gala, però també que el que busca és donar a conèixer i reconèixer la feina que han fet tots aquests esportistes durant aquesta temporada, jo crec que és espectacular, i com a ciutat ens hem de sentir molt i molt orgullosos.
0: Regidor d'Esports Miquel Àngel Abril, també comentava l'altre dia a la ràdio, no?, les grans modalitats esportives que es practiquen aquí a Sant Andreu de la Barca, i després dels esportistes d'elit que també han tingut avui aquí una bona presència.
2: Sí, aquesta gala al final és el colofó, no?, d'una temporada amb aquest ecosistema que sempre diem que tenim a Sant Andreu de la Barca com a actiu, la quantitat de disciplines diferents que tenim d'esportistes de gran qualitat, i que al final ens fa ser uns referents a la comarca, no?, una potència esportiva a la comarca. La veritat és que aquesta és una gala especial, diferent també amb aquest número de la gimnàstica, que ha estat absolutament espectacular, i super, super feliç de veure les cares de les esportistes i també de les famílies i entitats.
0: El cadet femení del Club d'Hoquei Herba de Sant Andreu de la Barca ha rebut el premi al millor equip col·lectiu. N'hem parlat amb el president de l'entitat, Alfonso Bayona.
3: Bueno, importante para el club, porque bueno, eso demuestra el buen trabajo que estamos haciendo, sobre todo con los equipos, con el equipo femenino, y además eso es un orgullo, que deportes minoritarios se lleven el reconocimiento de estos premios, y que no siempre sean los mismos deportes mayoritarios y que practica todo el mundo, sino que los deportes minoritarios también tengamos esa oportunidad.
0: Pel que fa al premi, l'entitat que més ha contribuït a l'esport a la temporada 2024-2025 ha estat el Sabarca Gimnàstic Club, que a més de l'actuació que ha ofert a la gala, també s'ha emportat aquest guardó. El Sabarca Gimnàstic Club, millor entitat, l'entitat que més ha promocionat l'esport. Estem en Tabata i Rubén del Sabarca Gimnàstic Club.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem la celebració del Carnaval 2026. Concretament era el dissabte 14 de febrer. Aquest és el reportatge que emetíem a Ràdio Sant Andreu.
2: Bon dia a tothom! Com esteu? Esteu preparats? Moltes gràcies, senyora alcalde, per les seves paraules i per el bastó de la disbauxa! Avui, Sant Andreu de la Barca no és un poble. Avui, Sant Andreu de la Barca és una festa de curós i de bogeria!
1: Amb aquestes paraules s'ha donat a l'inici de la Rua Familiar de Carnaval de Sant Andreu de la Barca el rei Carnestoltes. Un any més no ha faltat a la seva cita a l'esplanada del Mercat Setmanal, on ha tingut lloc a l'inici i també al final de la Rua. Una Rua on han participat 11 entitats, però també moltíssima gent de forma individual o també en grups, famílies, que també han participat d'aquest Carnaval 2026. Abans del rei Carnestoltes, les paraules de l'alcalde Marc Giribet, qui ha donat el comandament de poder de la ciutat al rei Carnestoltes.
2: Escolteu, el Carnaval a Sant Andreu a la Barca és molt especial perquè és un carnaval familiar. És un carnaval pels nens i les nenes, per les famílies, pels amics i les amigues també del casal de la gent gran. Mare meva, quin drama, eh? Escolteu, m'agradaria també agrair a tota l'organització, a totes les entitats que col·laboren, a tots els departaments de l'Ajuntament que ho fan possible. Gràcies per la vostra feina. I també acabar dient, Carnestoltes, la ciutat és teva, endavant la disbauxa.
1: La festa de la disbauxa ha començat a Sant Andreu de la Barca amb la Rua, que s'ha iniciat a l'esplanada del Mercat Setmanal i també ha finalitzat al mateix lloc on s'han donat els premis i les mencions a nivell individual i de grup i també els premis a les millors comparses. Però abans hem pogut parlar amb alguns dels participants.
3: Doncs Paula del Rosal i som la Colla de Diables de Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, què heu escollit aquest any per aquest carnaval, la Colla de Diables?
3: Doncs aquest any ens ha costat una mica més de triar, vam fer diverses enquestes i finalment el que va guanyar va ser el rei Julien de la pel·lícula de Madagascar.
1: Veig aquí una disfressa molt elaborada, amb molt de color i sobretot amb moltes plantes, no?
3: Home, sí, a nosaltres sempre ens agrada que ens vegi, crida l'atenció, i ja portem tot el carrer amb els xiulets i ben vistosos.
1: Sobretot aneu també ben maquillats, eh?
3: Sí, això ha sigut una força estoneta de maquillatge. Hem acabat fent equip o cadena i cadascú pintava un tros.
1: Bueno, aquesta setmana suposo que haurà estat intensa a l'hora d'acabar de finalitzar les disfresses, no?
3: Sí, bueno, vam començar amb temps, vam agafar totes les peces i tal, però com sempre passa, ahir a la nit sempre havia algú que deia «Escolta, que em falta una part!» Però bé, ho hem muntat tot, cadascú la seva part i entre tots junts al carro.
1: Què espereu d'aquesta Rua de Carnaval?
3: Doncs primer de tot que baixi una miqueta al vent perquè sortirem volant i després doncs gaudir molt, que els nostres músics se sentin molt bé i doncs fer una miqueta més de pinya, que és el que ens agrada.
1: Veig que esteu aquí assajant la coreografia, eh?
3: Sí, home, la pel·lícula té la seva gran cançó de I like to move it, move it, doncs intentarem que se'ns escolti molt.
4: Hola, sóc Cristina i som de l'escola Can Salvi, de l'AMPA, de la zona Can Salvi.
1: Bé, explica una mica la disfressa que porteu avui aquí.
4: Doncs anem de Cubo de Rubi i anem pues, tota l'escola, els pares i mares i els nens, i hem vingut a gaudir d'aquest dia, de la Rua.
1: Ha estat molt difícil escollir aquesta disfressa o no? Ha hagut molt de debat?
4: No. Difícil no, però fer-la ens hem currat bastant.
1: Com l'heu fet aquesta disfressa?
4: Vam escollir, bueno, un tutorial. És que ella és la presidenta de l'AMPA. Bueno, sí, van entre tots els pares, vam agafar un tutorial i la veritat és que hem tingut molt suport de les mares que estan a l'AMPA, ens han ajudat molt. S'han quedat molts dies a ajudar totes les famílies i ha sigut una mica difícil, però estem molt contents amb el resultat.
1: Vas 100% integrada. Veig aquí unes arracades del Club de Rubik, eh?
4: Sí, super... Tot el look perfecte.
1: Gràcies.
4: Gràcies.
3: Nosaltres som Anna Vesga i Lucía Sevilla i som de l'Esplai Pingüí, de la secció de joves.
1: Bé, què heu pensat aquest any? Quina disfressa porteu? Veig Pingüí Pizza.
3: Sí, els monitors són cuiners i després els nens petits són pizzas i els joves són les torres de Pisa.
4: Perquè el tema general és les pizzas, el menjar, i llavors anem cadascú d'un tema, del mateix tema, però diferent.
1: Ha estat complicat escollir aquesta disfressa o no?
3: Escollir-la en el complicat ha ser fer-la.
1: O sigui, com l'heu fet? Com l'heu fet? A veure.
3: Com no l'hem fet? O sigui,
1: com no l'heu fet?
3: Els monitors hem estat cada tarda de cada setmana anant a l'Esplai a fabricar aquestes meravelloses disfresses amb les finestres que han sigut un mal de cap, però mira que bé han quedat.
1: Han quedat perfectes, eh?
3: La veritat que estem molt orgulloses.
1: Esteu contentes de participar d'aquesta rua de carnaval?
4: Estem supercontentes i estem molt contentes també de veure com la gent està participant.
1: Moltes ganes havia, no?
4: Moltíssimes.
3: La veritat que sí. I ahir, com va ploure, avui fa un dia meravellós per la rua. Superbé, per fer molt de soroll.
1: Els joves de l'Esplai Pingüí anaven aquest any disfressats de la Torre de Pisa.
3: Sí, sí.
1: Per què heu escollit la Torre de Pisa?
5: Perquè així anàvem com amb una temàtica com els nens petits i ells van de pizza i nosaltres de Pisa, que és d'Itàlia.
1: Per tant, heu jugat aquest joc, no? De pizza a Torre de Pisa, no?
5: Sí.
1: Bé, aquesta ha estat treballada, eh? Aquesta disfressa. Us ha costat molt o no?
4: Una mica.
1: Què és el que més us ha costat?
4: Enganxar les finestres.
1: Però bueno, avui amb el vent esperem que no marxi, no? Aquestes finestres de la torre.
4: Clar.
1: Què espereu d'aquesta rua?
5: Passar-los molt bé i disfrutar molt del carnaval d'aquí, de Sant Andreu.
6: Soc Fabiola i venim del col·legi del Pai Palau.
1: Bé, explica'ns la disfressa que porteu avui.
6: Doncs venim de Monsters S.A. amb el Sullivan i el Mike.
1: Com ha estat l'elaboració d'aquesta disfressa?
6: Doncs ha estat una bona pensada, perquè no sabíem de què anar, i bueno, hem agafat tot el material reciclable i el carro ve també amb uns quants ulls.
1: Per tant, això està molt bé, no? Reciclar material per fer les disfresses, no?
6: Sí, tant.
1: Quanta gent sou avui aquí?
6: Doncs som més de 150, el que no sé és quants, la veritat.
1: 150 porteu vosaltres, més de 150. Per tant, podem dir que èxit absolut a l'escola, no?
6: Més o menys, sí.
1: Gràcies. Què espereu de la rua d'avui?
6: De guanyar, suposadament.
7: Pues jo soy Marlene i venimos del casal de la gent gran.
1: Bé, explica'ns una mica què és el que heu preparat per aquest carnaval, les disfresses que porteu avui aquí.
7: Bueno, nosaltres portem un disfress que hem fet nosaltres i és de la diosa Medusa. I després els nois porten el dios Neptuno.
1: Ha estat complicat fer aquesta disfressa? Diu que la heu fet vosaltres. Heu portat molt de temps preparant-les o no?
7: Home, sí, perquè s'ha fet tot a mà i llavors, pues, clar, s'ha portat de temps i el fem nosaltres tot.
1: Us heu posat bé fent aquestes disfresses?
7: Tant, sí, sí. Ens ho passam superbé.
1: I com ha sorgit la idea de disfressar-vos d'això?
7: Bueno, això la regidora, que és té molta imaginació, ens va portar uns quants models i tal, i entre tots pues, vam decidir de fer aquest estat.
1: La regidora Isabel Marcos de Gent Gran, que també la tenim aquí, sorgeix aquí la idea de diverses propostes, no?
8: Bueno, és una idea que salió en assemblea porque teníamos varios modelos y decidieron que querían un modelo como este, que son un tema de la mitología griega. La medusa era una mujer muy potente, muy bella, que Poseidón se enamoró de ella y en el templo de Atenea tuvieron una historia y Atenea se enfadó mucho y mandó a Perseo a que le cortara la cabeza y Perseo fue muy hábil y en lugar de todos los hombres que morían petrificados, cogió un escudo y reflejó la medusa y le cortó la cabeza. Y entonces es como una historia que les gustó mucho y pensamos que era un buen tema para hacerlo.
1: Y a partir de aquí la disfressa d'avui, eh? A gaudir, eh?
8: Ah, sí, han trabajado muchísimo, se lo han pasado muy bien, han preparado una coreografía, han hecho una carroza y hemos merendado no sé cuántas veces.
9: Em dic Raquel i som de l'escola Sant Andreu de la Barca.
1: Bé, explica'ns la disfressa que porteu avui aquí.
9: Bueno, buscàvem una disfressa fàcil de fer, que poguéssim participar tothom i ens hem disfressat del 101 del Metàs.
1: En el teu cas has disfressat de la malvada, de la Cruella de Vil, no?
9: Em pega molt.
1: Ha estat complicat preparar aquesta disfressa?
9: No, la veritat és que ha sigut molt fàcil preparar-ho, estava tothom disposat a fer-ho i ha sigut una disfressa molt fàcil.
1: De fet, sou molt visibles, eh?, amb la disfressa que heu preparat.
9: I a mi que se'n veu, imagina't.
1: Què espereu d'aquesta rua?
9: Bueno, esperem passar-nos-ho bé. No volem guanyar, si guanyem, perfecte, però no esperem guanyar i venim a participar i a disfrutar.
1: acabaran aquests 100 dàlmates. Són 100 o no? Són 101 o no?
9: No, no arribem perquè me'ls he menjat, els que falten.
1: Gràcies.
9: No, res.
10: Soc Rossi i estem representant el Centre Cultural Andalut.
1: Bé, avui veig aquí una disfressa maca, original, veig que elaborada, que l'heu fet vosaltres. Sí. Explica'ns, Rossi, de què aneu? Doncs
10: pues mira, anem de pollets, dintre de l'ou, que quasi no hem sortit, ¿vale? I com cada any es fem el disfress.
1: Sortireu de l'ou al final de la rua, no?
10: Sí, jo crec que sí, jo crec que sí. Després anirem a dinar.
1: Bueno, jo el que veig vosaltres cada any, us ho passeu molt bé participant a la rua, fent les disfresses. Quan us ho passeu millor? Quan esteu a la rua o les setmanes anteriors que esteu preparant les disfresses?
10: Les setmanes anteriors, això és un... Bueno, això es pot gravar-ho, ¿vale? O sigui, ja t'ho direm un dia i vens.
1: S'ho ha passat molt bé, no?
10: Molt bé, molt bé. Hem de... De gaudir bé la vida a tothom i que tothom passi un bon dia.
11: Mi nombre es Elena Trandafil, soy la presidenta de l'Àngel Guimerà, de l'AFA de l'Àngel Guimerà.
1: Bé, explica'ns de què no heu disfressat sí. Avui en aquesta rua de carnaval.
11: Bueno, pues nosotros celebramos 50 años del cole de l'Àngel Guimerà y por este motivo hemos elegido este disfraz.
1: De què aneu? A veure, què porteu? De celebració, no?
11: Aneu? De celebració, sí. Sí, de celebració. Mira que guapo estamos.
1: Per tant, teníeu clar, 50 anys de l'escola Àngel Guimerà i, per tant, la rua havia de ser amb aquesta disfressa, no?
11: Sí.
1: Què espereu de la rua d'avui?
11: Esperamos ganar un premio y divertirnos, por supuesto.
12: Em dic Engracia Serrano Moreno i som del casal de dones del Palau.
1: Bé, heu escollit avui aquí una disfressa molt invernal, no?
12: Sí, com fa molt fred, hem escollit un ninot de neu.
1: Bueno, vosaltres també aneu de ninot de neu?
12: També, acompanyant-lo.
1: Amb el nas taronja, no?
12: També.
1: La bufanda?
12: Tot com el muñeco igual.
1: Bueno, aquest ninot jo crec que està molt elaborat. A més, ho heu fet amb gos de plàstic.
12: Moltes hores de treball.
1: I a gaudir avui, no?
12: A gaudir, clar.
1: Què espereu avui?
12: Si el vent no es vola al cap del nino...
1: Bueno, si vola al cap del nino, com a mínim esteu vosaltres, no?
12: També. Posarem alguna.
1: Què espereu avui? Un dia com avui?
12: Pues divertir-nos i passar-lo bé i col·laborar amb el poble.
1: Gràcies.
12: A tu.
1: Bé, en aquesta rua de carnaval també, de forma individual i també grups de famílies també participen d'aquesta rua. Veig aquí unes disfresses molt elaborades. Explica'm, de què aneu?
13: Vamos de Sinfonía de Mar. Y bueno, es un disfraz que llevamos haciendo durante todo el año con botellas recicladas y bueno, es un momento de... participar con las familias, de encontrar el momento de estar juntos y bueno, como resultado es este, pero está completamente elaborado, no es un disfraz comprado, sino realizado poco a poco entre todas las familias.
1: Veig aquí feina durante semanas, ¿eh?
13: Sí, mucha feina, sí. Es mucho trabajo, pero bueno, lo bueno es que hemos compartido momentos y es un acierto que también este año se den ciertas... a las familias, que se va a hacer un cierto nombramiento, una cosa así, que también va bien porque como no somos entidades, pues al menos que se reconozca también el esfuerzo de las familias que, en elaborar trajes también para dar también color al carnaval.
1: Doncs finalment aquest grup que anaven de Sinfonía de Mar ha rebut una de les mencions en aquest carnaval 2026 a Sant Andreu de la Barca, com també ha rebut una menció al casal de la gent gran i la seva disfressa de Neptú i Medusa. També de forma individual a una menció a una nena anomenada Paula que anava de rentadora i també a la Elsa que anava de la bruixa avorrida. Pel que fa al premi de les comparses, la més nombrosa ha estat l'AFA del Vall Palau, la comparsa més original al Centro Cultural Andaluz que anaven de pollets abans de sortir de l'ou i la comparsa més elaborada ha estat l'AFA de Can Salvi que anaven de cub de Rubik. Hem valorat aquesta rua de carnaval amb la regidora d'Infància, Educació i Famílies, Anna Serra.
14: Bé, doncs com sempre, molt positiva, molta gent, moltes comparses, tant d'entitats com de grups particulars, i també gent individual que ha pogut optar per primera vegada a una menció, a un reconeixement públic, per tant és un moment molt xulo que hem pogut gaudir i com deia, doncs com a novetat d'enguany.
1: Ah, una part important són les entitats que hi participen, però a part d'aquestes entitats, 11 entitats que han participat amb comparses molt nombroses, podem dir també la gent a nivell individual o en grup que també ha volgut sumar-se en aquesta rua.
14: Exacte. Primer de tot, felicitar les entitats perquè de veritat que han fet una feina meravellosa Totes les comparses eren xulíssimes i la veritat que aquest jurat ho ha tingut molt complicat per triar els premis. Tot i així també hem pogut donar mencions perquè, com dius, hi havia grups que s'ho han currat moltíssim. Hi havia particularment una família, per exemple, que participaven tots, els seus adolescents, no? Que també és com una etapa una mica complicada per voler participar en família, i ells ho han fet, i els felicitem moltíssim perquè, a més, portaven una disfressa reciclada, i això també doncs, és de valorar. I com dius també, això, no? Hem donat un premi individual a una nena que anava molt divertida, de rentadora, i no ha passat desapercebuda.
1: I sobretot el vent ha estat protagonista aquesta setmana, finalment avui s'ha comportat més o menys bé i s'ha pogut fer aquesta rua.
14: Sí, avui el vent almenys ens ha deixat gaudir de l'activitat, sí que en alguns moments una mica molest, ja vam avisar sobretot que les comparses portessin els complements ben lligats, que no sortissin volant, però bé, l'important és que hem pogut fer la rua amb total normalitat i al final del matí doncs, ens ha donat també una mica de treva i ara fa molt bon clima.
1: L'èxit d'aquesta rua de Carnaval és que es faci el dissabte al matí, no?
14: Exacte, sí, és molta participació també per això, no? El fet que les famílies puguin venir, es puguin apropar i després tens tota la tarda també per acabar de gaudir el Carnestoltes com millor vulguem.
1: A més, segurament que hi havia moltes ganes també pels nens i nenes, tenint en compte que el divendres va ploure, que aquest carnaval que s'havia de celebrar a les escoles es va haver de modificar una mica, per tant, havien ganes.
14: Correcte, les ganes s'han notat, les comparses han ballat moltíssim, s'han divertit moltíssim i com dius, clar, ahir les escoles, moltes no van poder celebrar el carnaval, almenys amb normalitat, i per tant, doncs avui s'agafava amb doble ganes de gaudir, de disfressar-se i de compartir. Totes aquestes disfresses que s'han fet amb tant de... Bueno, tan elaborades.
1: Vanessa Arroyo, presidenta de l'ACSAP, l'ACSAP també col·laborant, participant d'aquesta rua de Carnaval, amb el lliurament d'aquests premis de 150 € en vals de compra.
15: Sí, correcte.

0: I finalment hem pogut parlar amb el rei Carnestoltes, que també ens ha fet valoració d'aquesta rua de Carnaval. I un any més ha comentat a Ràdio Sant Andreu que s'ha passat molt i molt bé.
1: Molt bé, feia una mica de vent, però res, eh? Ha estat molt bé, perquè això, el vent també va bé, perquè així refresca la ment.
0: Com has vist aquestes disfresses aquest any?
1: Sí, molt currades, eh? Tinc que dir que hi havia disfresses i que han guanyat premis, i els premis estan molt bé donats, perquè la nena de la rentadora ha estat increïble.
0: De les mencions que s'han donat a aquest any, una de les novetats d'aquest any, aquestes mencions i aquests premis, bé, havia moltes ganes, no?, de celebrar Rei Carnestoltes, ja que el dijous Rei Carnestoltes sí. No va poder fer, per culpa del vent, la seva tradicional arribada, però avui no podia fallar, no?
1: Sí, el dijous, ja sabeu, no es va poder fer la meva arribada, i avui he intentat donar-lo tot. Sí, crec que estàs a l'alçada de la situació.
0: I ara aquests dies a gaudir del Carnaval, quin és el missatge que donaria en aquest cas al rei Carnestoltes?
1: Pues el discurs seria el que sempre dic. Mira, hi ha que ballar, perquè ballar és vida. I el que no sàpiga ballar, que salti. Que salti, que aquí tot se val.
0: Les paraules del rei Carnestoltes, un any més arribant a Sant Andreu de la Barca per gaudir de la gran rua de...
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Carnaval, un any més, aquesta rua ha estat multitudinària a Sant Andreu de la Barca. En marxa la campanya Respectar no costa per reforçar el civisme entre els propietaris de gossos de Sant Andreu de la Barca. L'Ajuntament ha desplegat una acció informativa amb 500 banderoles, material educatiu i dispensadors de bosses abans d'intensificar els controls sobre les conductes incíviques. La campanya arriba després de l'actualització de les ordenances municipals de civisme i de benestar animal que reforcen les obligacions dels propietaris dels animals. Entre aquestes hi ha la recollida de les deposicions, la dissolució dels orins amb aigua, evitar que els gossos deteriorin el mobiliari urbà i portar-los lligats en els espais on sigui obligatori. L'alcalde Marc Giribet ha marcat aquesta actuació dins del procés d'ordenació de l'espai públic de Sant Andreu de la Barca.
3: Doncs amb l'objectiu que des d'inici de mandat portem fent, que és posar en ordre la ciutat, i per tant, després d'haver actualitzat les diferents normatives, la que té a veure amb la del benestar animal i la que té a veure amb el civisme, una de les eines és posar en marxa, diguéssim, aquesta fase ja de més de control, d'inspecció, i en aquest cas ara entrem en el que seria endreçar tot el que té a veure, doncs, amb les restes d'excrements, orins, que els animals de companyia, que tots n'en tenim, o la gran majoria de nosaltres tenim, tenen a veure amb la via pública, i per tant considerem que també és un àmbit important el que haguem d'actuar, i per tant, després de, com deia, de tenir l'eina, que són les dues ordenances actualitzades, ara començarem a fer fase d'informació, i igual que vam fer amb els patinets, una fase ja més de control, conjuntament amb la policia local, que el que faran és això, és poder... posar en ordre aquest incivisme que té a veure, doncs, en no recollir els excrements dels animals i també, sobretot, en no diluir, i això és molt important, és una de les grans novetats de l'ordenança, no diluir les miccions que, doncs, perjudiquen tot el que és el mobiliari urbà, etc, etc.
0: Perquè si parlem de Sant Andreu de la Barca, quina és la situació actual a la ciutat pel que fa a l'incivisme relacionat amb els gossos?
3: Jo sempre explico que Sant Andreu de la Barca té un repte pendent, que és tot el que té a veure amb el civisme. I precisament ja no només el civisme que les persones, diguéssim, fan en el que té a veure amb la convivència, sinó també les persones el que té a veure és amb la gestió correcta d'un animal de companyia. I aquí creiem que tenim un repte important a assolir. Evidentment hi ha alguns barris que és més, diguéssim, més notori que aquest repte s'ha d'abordar, i el que hem fet és, com a conjunt de ciutat, doncs, aplicar aquesta campanya de civisme, que ho hem fet conjuntament amb la regidoria de Medi Ambient, i aquí és una qüestió important que volem reforçar, perquè les ordenances, les normes, no estan només per multar el ciutadà, sinó per modificar conductes. I avui el que volem fer, o amb aquesta campanya, igual que amb la dels patinets, és poder modificar aquestes conductes perquè siguin molt més cíviques i que, diguéssim, tinguin en compte la convivència.

0: al respecte.
1: Ara vostè feia referència a aquesta obligació de diluir els urins amb aigua. Creu que hi ha un desconeixement per part de la ciutadania d'aquest aspecte?
0: Penso que hi ha un desconeixement clar en què precisament la normativa obliga al propietari d'un animal a portar amb ell un element que ajudi a diluir aquestes miccions, aquests urins que poden recaure o directament a la via pública o en els elements de mobiliari urbà. I per tant això és important que la ciutadania ho conegui perquè, diguéssim, amb la fase de control que vindrà més endavant, doncs es podran trobar que la policia els hi demani quin és l'element per poder diluir, diguéssim, les miccions que facin els nostres animals. I en aquest sentit l'Ajuntament ja des de fa un temps ha posat en marxa que regala a totes les persones que tenen el gos, l'animal de companyia sensat, els hi regala aquesta ampolla per poder diluir aquestes miccions, no? És un objectiu que sobretot no és en cap cas sancionador, sinó que primer és fer divulgació, diguéssim, de la norma, la coneixença de la norma, però sí que després, evidentment, aquelles persones que no facin correctament el que els hi pertoca i, per tant, siguin cívics, doncs acabar-los sancionant.
1: Si parlem de sancions, les multes podien arribar als 300 euros en algunes infraccions.
0: Són sancions que, com he explicat també en altres ocasions, l'ordenança civisme ha, diguéssim, incrementat, perquè precisament el que volíem és que fossin sancions que, diguéssim, afectessin i ajudessin a modificar la conducta incívica de la persona que no està respectant com pertoca l'espai urbà.
1: Un altre punt també destacat d'aquesta campanya, sobretot a l'hora de conscienciar, és que es recorda el cost que té reparar el mobiliari urbà malmès precisament per aquestes situacions.
0: Un mobiliari que entre totes i tots paguem, un mobiliari que a la vegada també a l'Ajuntament li costa, diguéssim, reposar, perquè són molts diners el que costa un banc, el que costa una paperera, el que costa un fanal, encara més, i per tant és fer consciència que si entre tots puguem tenir cura d'aquests elements i per tant la seva vida útil s'allarga, aquests diners es poden seguir destinant a millorar altres àmbits de la ciutat que pel pas del temps doncs necessiten d'aquesta reforma. Per tant, és una qüestió de reaprofitament de recurs públic.
1: Moltes d'aquestes imatges, per exemple, respecte no costa incomplir si estan situats en fanals.
0: Exacte, estan situats, i després la regidora ho explicarà en tot detall. És un element, evidentment, que es veu moltíssim, que està gairebé representat a tots els carrers de la ciutat i que, per tant, podem, diguéssim, equiparar l'actuació, diguéssim, informativa en diferents espais de la ciutat, però, a més, és que és un dels elements que més pateix. Papereres, fanals, bancs, pateixen, diguéssim, d'aquesta erosió que provoca no diluir els urins.
1: Per la seva banda, la regidora de Medi Ambient i Benestar Animal, Mònica Julià, ha detallat que la campanya tindrà una forta presència visual a tot el municipi.
2: Es posaran, com podeu veure, unes 500 banderoles per tot el municipi. Són tres models diferents, amb dues cares, o sigui que són sis missatges que podem anar a veure per tot arreu, a tots els barris. I, a més, el que farem és, de cara al setembre, es repartiran a tots els col·legis uns còmics de cara a informatius, no?, d'una manera dinàmica i divertida, doncs que els nens i nenes puguin anar-se conscienciant també de la importància que té, doncs, això de recollir les caques, de netejar els urins, de no portar els gossos sense lligar. És una miqueta, doncs, el que ja ha dit l'alcalde, doncs, conscienciar i que siguem tots més cívics.
1: Una campanya que també inclourà, inclou també dispensadors de bosses?
2: Sí, estem ja fa uns mesos que estem repartint unes bosses per diluir els orins i, a més, les nostres agents cíviques repartiran també uns dispensadors de bossetes per poder recollir els excrements.
1: D'aquesta campanya, hem parlat abans dels objectius, què s'espera d'aquesta campanya que inicia ara l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca? Haurà més consciència per part de la ciutadania?
2: Sí, esperem que sí, no? Ho fem amb aquesta il·lusió i de cara al que volem, no? Volem un municipi, una ciutat del segle XXI, com estem dient sempre, i per això necessitem civisme. I amb aquesta campanya el que volem fer és una miqueta de gota a malaia, de gota a gota, per conscienciar la gent d'aquesta importància, no? I que ens costa a tots. Si s'espatlla el nostre material, la nostra via pública, al final ho paguem tots i totes.
1: Tenir un animal comporta també seguir uns drets, I una responsabilitat.
2: Correcte, unes responsabilitats, no? Tenim un animal que ens estimem molt, però tenim una obligació cap a aquest animal, però cap a la ciutadania també, als nostres veïns i veïnes, que no tenen per què trepitjar una caca del nostre gos o un pipi, no? O veure el mobiliari urbà pues, tacat o envellit a causa de que deixem les miccions dels nostres animals.
1: Una campanya molt àmplia en aquest sentit, ja que, com ha comentat, es repartiran còmics a les escoles, per tant, ja des de ben petits ja es comença a conscienciar, no?
2: Sí, sí, és el que entenem, que hem de conscienciar ja des dels més petits, que a casa seva, quan també porten aquest còmic, ells mateixos o elles mateixes també diran als pares i les mames, mira, que tenim el nostre gosset i quan hem de sortir a casa amb ell, doncs hem de recollir, hem de portar la gosseta, hem de portar l'aigua per diluir, no? I fer una miqueta pues, de consciència familiar, no?
1: Tenim censats o tenim nombre de gossos que poden haver a Sant Andreu de la Barca?
2: Sí, en aquests moments tenim entre uns 2.400 gossos censats al municipi i pensem que, bueno, que no seran ni la meitat dels gossos que n'hi ha. I, o sigui, també estem fent aquestes campanyes a les mini deixalleries de que censin els gossos, perquè a més si el perds, si el tens xipat i censat el trobes en un moment, no? O sigui que ataquem la problemàtica que tenim al municipi des de diversos àmbits.
1: Finalment, quin missatge voldria donar?
2: Doncs, a veure, consciència. Consciència i a tots ens agrada, a tots i totes ens agrada tenir el nostre municipi net i hem de posar aquest granet de sorra entre tots i totes.
1: La campanya també recorda les sancions previstes a les ordenances municipals. No recollir els excrements o incomplir altres obligacions pot comportar multes de 250 o 300 euros. A més, les banderoles informatives posen l'accent en el cost que suposa reparar el mobiliari urbà, com ara un fanal, que pot arribar als 2.500 euros. Amb respecte a no costa, l'Ajuntament vol convertir el civisme en una responsabilitat compartida i reforçar el missatge que la convivència també passa pels petits gestos quotidians. Una campanya que busca, abans que sancionar, generar consciència perquè els carrers siguin espais més nets, més cuidats i més respectuosos amb tothom.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I posem punt final d'aquesta edició d'aquest Via Directa d'estiu. Tornem amb més informacions, tornem amb més notícies i aquests dies recordant i recuperant alguna de les entrevistes i reportatges que hem anat fent al llarg d'aquesta temporada aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu. Salutacions de Jordi Milian, qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquestes dues hores de programa aquí a la sintonia de la 98.0 de la FM.
3: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: One ticket, please. Long wish everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El passat mes de febrer, el casino va celebrar 100 anys de la inauguració de l'edifici del casino. Es va realitzar un acte molt especial i emotiu en el mateix casino. A continuació, en aquesta via directa d'estiu, recordem el reportatge que publicàvem a Ràdio Sant Andreu.

0: El casino ha celebrat l'acte institucional del centenari del seu edifici, un acte emotiu on s'ha recordat l'activitat que durant 100 anys s'ha realitzat en el casino. Un segle al servei de la vida social i cultural de Sant Andreu de la Barca, que al llarg de la seva història ha estat escenari de balls, representacions teatrals, actes culturals, reunions socials i celebracions populars, adaptant-se sempre als canvis socials i també històrics. Es celebren 100 anys de l'edifici del casino, però no de l'entitat. La societat del casino, el Progreso de Sant Andreu de la Barca, es va crear l'any 1879 amb finalitat sociocultural i recreativa. Durant l'acte, l'alcalde Marc Giribet ha anunciat que proposarà al ple municipal que l'Ajuntament atorgui al casino una de les màximes distincions de la ciutat, la medalla Lluís Nicolau i Olbert. L'acte ha comptat amb la participació també de la Coral Ferran Sors, l'Esbart Olesà i també l'agrupació cultural Aigüestoses amb la presència dels gegants l'Andreu i la Quimeta. Carme Lloberol, actual presidenta del casino, molt emocionada, ha valorat aquest acte per Ràdio Sant Andreu.
1: Estem amb Carme Lloberol, presidenta de la Societat del Casino, la primera dona presidenta, i avui commemorant aquests 100 anys l'acte institucional. Suposo que molta emoció, no, avui?
2: Molta emoció. I ara ja una mica més relaxada, però molta emoció, molts nervis.
1: Emoció també en el seu discurs?
2: Bueno, evidentment. És algo que es porta dins. I que surt l'emoció.
1: D'aquest centenari, de celebració d'aquest centenari, suposo que molts records, no? Mirant enrere activitats que s'havien fet en el casino, pràcticament s'ha fet de tot aquí.
2: Sí, molts records de tot el que s'ha fet i de tot, bueno, de la família.
1: A més, avui participant des de l'Esbart Olesà, també participant la Coral Ferran Sors, els gegants de Sant Andreu de Barca també participant avui aquí, com a motor de moltes entitats, no?, que també s'han involucrat aquí en la societat del casino.
2: Sí, sí, clar. A veure, és un reflex de la cultura popular i volíem que quedés aquí reflexat. Ens hauria agradat demanar ajuda. Ens feia molta gràcia haver demanat als castellers que ens vinguessin a fer un pilar, però ja vam veure que era impossible aquí davant fer-los ballar, en els diables també. Però buscarem l'ocasió, perquè amb algun dels altres actes que fem durant l'any, que vinguin ells també.
1: De fet, són molts altres els que s'han presentat i es preparen en aquest centenari. Notícia avui destacada. L'alcalde Marc Giribet en el seu discurs ha comentat que en el ple municipal es debatrà i segurament sortirà que sí, de que la societat del casino rebi doncs, el màxim guardó que pot lliurar l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, una medalla molt important. Com heu rebut aquesta notícia? Amb sorpreses, bueno, perquè evidentment ningú sabia res, no?
2: Amb sorpresa i molt agraïts. Molt agraïts. En nom de la Junta, doncs ja puc dir que molt agraïts.
1: Missatge pels oients de Ràdio Sant Andreu, santandereus i les santandereuenques, a motiu d'aquest centenari del casino. Quin missatge donaries, Carme?
2: Bueno, que els convidem a ser partícipes de totes les celebracions.
0: L'alcalde Marc Giribet també ha destacat la importància de la celebració dels 100 anys de la construcció de l'edifici del casino.
3: Molt emotiu perquè, bueno, aquesta casa, com he explicat en el conjunt del discurs, doncs me la sento meva. La participació que la meva família, però tantes altres famílies de la ciutat han tingut perquè, diguéssim, aquestes parets poguessin tenir vida, perquè més enllà de les totxanes, de les estructures, lo important és el que passa dins. I jo crec que avui, amb aquesta sala plena del casino, fins i tot, diguéssim, la part superior de la grada, doncs també s'ha omplert. Estic molt content perquè segueix demostrant que el casino és l'entitat mare, és el cor del teixit associatiu de Sant Andreu de la Barca, i crec que és un exemple, diguéssim, a seguir. I aquests 100 anys, precisament, del casino, el que jo crec que ens fan reflexionar és precisament el que ha de venir, no?, i quins han de ser els compromisos, els valors amb els quals hem d'encarar aquests 100 anys que venen, i agafar una miqueta de referència aquests 100 anys que han passat i tota la voluntat, tasca que tants i tants santandreuencs han fet, primer en aixecar aquest edifici i després en, diguéssim, produir totes aquelles solucions a les necessitats que tenia la ciutat envers el que era els punts de trobada, el teixit associatiu, a l'oci, la cultura, i precisament jo crec que és una referència en aquest sentit.
1: Alcalde, en el seu discurs ha fet un avançament per sorpresa de podríem dir que de tothom, que l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca portarà en el plenari que se li pugui lliurar una medalla molt especial a la Societat del Casino.
3: És una de les màximes distincions que recull el reglament d'honors i distincions de l'Ajuntament de Sant Andreu de Barca, que és el Premi Lluís Nicolau d'Ouerl, i precisament li volem otorgar al Casino perquè aquest premi, aquesta figura, que per cert té arrels a Sant Andreu de la Barca, havia estat ministre d'Economia de la República i després va ser un dels ambaixadors de la pròpia República, en aquest cas a Mèxic, doncs va precisament promoure totes aquestes accions, activitats, i de manera distingida en moments complicats, i aquest és, diguéssim, el fil que l'enganxa amb el Casino. És a dir, davant de totes les dificultats, aquesta figura i també la Societat del Casino han tirat endavant la seva activitat i la seva obra, no? I precisament aquí és on l'Ajuntament, recollint tot el que el Casino ha donat a la Societat Santandreuenca, els hi volem agrair amb aquest distintiu.
0: Les obres de l'edifici del Casino es van iniciar el 21 de febrer de l'any 1926 i al setembre d'aquell mateix any s'inaugurava el nou edifici. Podem dir que va ser una construcció molt ràpida, on molts santandreuencs i santandreuenques van participar i col·laborar en la seva construcció. Estem parlant d'un poble amb 800 habitants. Salvador Valeri Pupurull, pertanyent a la denominada segona generació del modernisme i autor, entre d'altres, de la Casa Comalat de Barcelona, va ser l'arquitecte que va projectar el Casino, un edifici que des de l'any 2015 és oficialment bé cultural d'interès local per la Generalitat de Catalunya. I un segle després, el Casino continua sent memòria viva de Sant Andreu de la Barca. L'acte institucional s'ha iniciat amb el ball d'homenatge a càrrec de l'Esbart Olesà, un ball creat per Jaume Arnella i el coreògraf Joan Serra l'any 2009 a partir de la polca del Ball de Gitanes de Sant Celoni. També s'han recordat diferents efemèrides importants de l'any 1926, l'any de construcció del Casino. Entre les efemèrides, la mort d'Antoni Gaudí o l'estrena de la cançó D'amor i de guerra, una sarsuela força popular.

0: Tot seguit ha pres la paraula la presidenta de la societat El Casino, Carme Lloberol, que ha volgut agrair la tasca realitzada per les diferents juntes de la societat El Casino.
1: Molts dels que estem aquí som descendents d'aquelles dones i homes que ara fa un segle van treballar de valent per construir aquest edifici projectat per l'arquitecte Salvador Valeri Pupurull i que està declarat bé cultural d'interès local per la Generalitat des de l'any 2015. En aquells anys, primer quart del segle passat, la vida col·lectiva, associativa i l'esforç comú eren la columna vertebral de la societat. Sant Andreu de la Barca tenia uns 850 habitants. Poques coses s'aconseguien que no fossin a partir de l'esforç d'una part molt important de la població, amb esperit ferm i generós. Els nostres pares, avis o besavis, van creure amb bon criteri que la societat El Casino, fundada segons veu popular l'any 1879, amb finalitat sociocultural i arran del moviment coral promogut al nostre país per en Josep Anselm Clavé, necessitava un nou espai per donar resposta adequada a les inquietuds culturals i recreatives que es duien a terme a l'antiga seu i els canvis que la societat els anava imposant. De ben segur que estarien molt orgullosos de veure com avui som aquí per recordar la seva obra. Serveixin, doncs, les meves paraules com a homenatge a tots ells i elles i també de compromís per treballar de cara al futur, amb més convicció i exigència encara. Tot el que aquí ha passat en aquest segle ha estat gràcies a molta gent, alguns participant i altres donant suport i ajudant a fer possibles les propostes que s'han anat incorporant. També a tots els que, sense ser descendents dels fundadors, estimen i estimaran el casino i han treballat sempre perquè avui estigui com està. Gràcies a tots els membres de les diferents juntes que han dedicat al casino part del seu temps lliure, assumint el compromís de continuïtat i responsabilitat que ens ha portat fins avui. Aquest és un projecte col·lectiu i així ha de seguir sent. Les portes del casino han estat sempre obertes a tothom per participar de les activitats programades en el marc de la cultura i els costums del nostre poble i del nostre país i per plantejar iniciatives amb les que s'ha anat conformant la raó de ser de la societat El Casino actualment. No podia ser d'altra manera tenint en compte l'esperit fundador de l'any 1879.
0: És important l'edifici, però també ho són les persones. Durant 100 anys, per al casino han passat amb moltes persones, algunes pensant i programant activitats, o d'altres actuant en obres teatrals o concerts. A l'escenari també s'ha fet un homenatge als membres de les juntes anteriors de la societat del casino, que han rebut un record dels 100 anys, un moment històric, com ha destacat Enric Malet, copresentador de l'acte.
2: Volem que aquest moment tingui tota la lluminositat del món. Història viva. Moltíssimes gràcies per haver fet tota la feina que he fet durant tants anys i per haver fet possible el dia d'avui, perquè no només és d'uns quants, és de molta gent amb molt treball acumulat. Moltíssimes gràcies.
0: També ha participat en l'acte del centenari del casino ha estat a Pilar Firmes, secretària de la Federació d'Ateneus de Catalunya.
3: Celebrar 100 anys d'un edifici no vol dir celebrar 100 anys d'unes parets. És celebrar l'esforç col·lectiu d'un poble que l'any 1926 va decidir construir un futur. Futur de cultura, de trobada, de lleure compartit i de compromís cívic. I tot gràcies a la iniciativa popular, a l'esforç dels veïns i veïnes, a la solidaritat i a la determinació. Des de la Federació d'Ateneus som conscients que els Ateneus, i ho tenim clar, que no són només equipaments. Són espais de cohesió social, de transmissió de valors, de participació democràtica i de vida comunitària. Entitats com la vostra, que té 147 anys d'història ininterrompuda, són el testimoni viu de la força de l'associacionisme català. Avui reconeixeu també les persones que han fet possible aquest recorregut. I és just que es recordi a tots a totes les persones, perquè a cada etapa hi ha hagut juntes, hi ha hagut voluntaris, hi ha hagut socis i sòcies que han dedicat el seu temps i estima al casino perquè continuï sent un espai obert per tothom. En nom de la Federació, us felicito sincerament per aquest centenari. Que aquest edifici continuï sent molts anys més casa de cultura, de convivència i de futur compartit. Moltes felicitats per molts anys i moltes gràcies.
0: Qui també ha dirigit unes paraules al públic assistent ha estat Andreu Felip i Ventura, director dels Serveis Territorials de Cultura de la província de Barcelona.
4: 100 anys d'una feina constant, d'una feina tenaç, d'esforços i, sens dubte, també de sacrificis de moltes i moltes persones que avui hem de recordar, que segur que d'aquest esforç n'han obtingut satisfaccions, alegries, és clar, només faltaria, però que també han comportat sacrificis personals, familiars, sacrificis fets en favor de la comunitat. I és important tenir-ho en compte, subratllar-ho i fer aquest agraïment com el que acabeu de fer. I precisament jo volia subratllar aquest aspecte, aquesta dimensió social de les entitats de cultura popular, de l'associacionisme cultural, dels ateneus, dels casinos, perquè sou una xarxa de persones que jugueu un rol clau, un paper essencial en la cohesió del veïnat, en la creació de comunitat, en la construcció del país. Una xarxa de persones intergeneracional, diversa, i per tant, per aquest fet, inclusiva. Els ateneus sou espais on les persones trobem un entorn de suport, de solidaritat, de seguretat, i en tant que espais oberts a la participació, sou una via claríssima d'accés a la cultura i al país. I en aquest sentit, i en nom del Departament de Cultura, jo el que volia fer amb la mà al cor és, sobretot, un agraïment profund a totes aquestes persones que heu participat en aquest projecte. Moltíssimes gràcies i moltes felicitats.
0: Un dels moments emotius ha estat la descoberta de la placa commemorativa del centenari, que estarà ubicada en un lloc ben visible de l'edifici del casino. La descoberta de la placa ha anat a càrrec de Marc Giribet i Núria Lloberol, besnets dels fundadors de l'edifici del casino.
5: En algun lloc de l'edifici havia de quedar una constància de que avui, 22 de febrer del 2026, fèiem la inauguració oficial, diguéssim, institucional, del nostre centenari. Per tant, hem fet una placa, que els companys treuen aquí, i serà la que commemorarà aquest acte d'avui.
6: Demanem que pugi a l'escenari l'alcalde Marc Giribet i també que pugi a l'escenari Núria Lloberol, que com Marc Giribet són besnets dels fundadors de l'edifici del casino, que ens ajudaran a descobrir aquesta placa commemorativa. També volem que la presidenta Carme Lloberol, també la senyora Pilar Firmes i també el senyor Andreu Felip i Ventura ens ajudin a destapar aquesta etapa, aquesta placa, però sobretot com acte simbòlic, tal com ens ha volgut recordar la presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, com acte simbòlic, besnets dels fundadors del casino, Marc Giribet i Núria Lloberol, desvetllant aquesta placa.
5: Pim, pam.
6: Pum, ja la tenim aquí.
0: Precisament, l'alcalde Marc Giribet, en el seu torn de paraula, ha recordat la seva vinculació personal amb el casino, a més d'anunciar que proposarà al ple municipal que l'Ajuntament atorgui al casino una de les màximes distincions de la ciutat, la medalla Lluís Nicolau i Olbert.
7: El casino no només, com s'ha dit, són pedra, façana i vitralls, sinó que aquestes parets expliquen la història d'un poble que va unir-se davant les adversitats. L'any 1926, Sant Andreu de la Barca era un poble amb afant d'activitats, d'oci i de cultura. L'antic local de la Societat del Casino, també, com s'ha explicat, va quedar petit, davant la munió de gent que volia trobar-se, reunir-se i gaudir del cant, del ball i també del teatre, entre moltes altres activitats. Van creure en ells mateixos, en la seva capacitat i amb les seves ganes de tirar endavant. Quan mirem la pedra vermella o aquest escenari, no només, com deia, veiem patrimoni. Veiem el que passa quan un poble s'uneix per créixer i per fer front a les dificultats i per poder avançar. I permeteu-me que ho digui amb una emoció avui especial, i em permetreu unes notes de caràcter personal. Com a alcalde, sé que el casino és història col·lectiva d'aquesta ciutat que té ànima de poble. Però com a Marc, sento que també és història de la meva família. El meu besavi, en Josep Coma Juncoses, va ser un de tants i tants que va posar les seves mans per aixecar aquest edifici. I cada cop que entro per aquella porta i miro al voltant d'aquesta sala, no em puc aguantar ni resistir de pensar quina d'aquelles pedres, quina d'aquelles estructures va tocar ell. I això m'emociona i també a la vegada m'omple de responsabilitat. I no voldria obviar el nom de la meva besàvia, de la Javiera Oliver, perquè són de tantes i tantes dones que gràcies a sostenir la cura de les seves famílies, aquests homes han pogut fer història i avui se'ls anomena, però a elles també se les ha d'anomenar. Per tant, dediqueu-li un fort aplaudiment. La meva família, com moltes de les que avui sou aquí, han dedicat temps i il·lusió per aquesta entitat. Els meus besavis, els meus pares, els meus oncles i els meus avis. En aquesta mateixa sala he viscut casaments, aniversaris, trobades familiars. I fins i tot en algun d'aquests palcos m'he adormit, esperant que els meus pares acabessin aquestes llargues sessions de ball que es produïen en aquestes sales divendres al vespre. Classes de ball, de saló, que impartia el que avui és regidor de Cultura de l'Ajuntament, el senyor Andreu Mitjans, company i amic. Dedicar-li també un fort aplaudiment. Aquí també vaig ser un dels petits dimonis que corria per aquestes sales fent leguits al públic fins a arribar a aquest escenari i trobar-nos amb Satanàs. I també, com a jove, he viscut carnavals, cap d'any i nits que formen part dels records més intensos de la meva generació. Per mi aquest edifici ha estat una segona casa i estic segur que això us passa a molts de vosaltres, però el casino és molt més que una junta, que uns socis, que una generació en concret. El casino és Sant Andreu de la Barca i ets de totes i tots nosaltres. Per això m'agradaria dir que és i que continua sent el pal de paller del teixit associatiu de la nostra ciutat, l'entitat mare que promou l'activitat social, cultural, esportiva a la nostra ciutat. Ha estat un espai de trobada on s'han cosit una infinitat de projectes i on es construeix i es cohesiona també la nostra comunitat. És per aquest motiu que avui, presidenta, us vull anunciar que proposaré al ple de l'Ajuntament de Sant Andreu a la Barca que se li sigui otorgada a l'associació El Casino una de les màximes distincions de la ciutat, que és la medalla Lluís Nicolau d'Orwell. una figura clau durant la Segona República, un historiador català que va exercir com a ministre, compromès amb la sobirania de Catalunya i després de la Guerra Civil es va haver d'exiliar a Mèxic per fer d'ambaixador de la República. Per vosaltres, també aquesta nominació.
0: Finalment, la coral Ferran Sors han interpretat l'himne del casino sota la direcció del mestre Albert Folch i Romaní.
8: Deia que un moment com aquest, el moment de cantar l'himne del casino, tots quan cantem un himne ens hi posem bé. La primera cosa, i que no tenim ara aquí en aquest moment, és els autors d'aquest himne, que com no podia ser d'altra manera, la lletra d'aquest himne que ens relata tota la història és com l'auca, l'auca de l'himne de la societat, el que ja ho diré ja. La Montserrat Montfort, un aplaudiment per ella. La Carme Lloberol. Amb tota la paciència del món es van dedicar mica en mica a fer memòria, i en una auca, en cinc versos, explicar una mica la història de tot això. I tot ve de l'any 1925, que els van dir que el lloc on estaven, que pel que en tinc entès és una mica més avall a la carretera, i a l'altra banda de la cera, que hi havia un local on es reunien els socis del casino. Es va fer petit allò i es va decidir. Doncs tot això ho explica l'auca. El qui tingui curiositat, que ho pregunti, perquè el tenim, l'himne aquest, si algú diu, jo vull saber això, doncs ho dieu.

0: 100 anys de l'edifici del Casino de Sant Andreu de la Barca. Al llarg d'aquest any 2026 es realitzaran diferents actes per recordar aquest emblemàtic centenari.
1: Via directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via directa, de dilluns a divendres a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via directa amb tu.
0: Un mes abans, el dia 25 de gener, al casino també celebrava un acte on es va parlar sobre la història de l'edifici i sobre aquests 100 anys de l'edifici del casino i també de la Societat del Casino, una de les entitats més antigues de la ciutat. El casino de Sant Andreu de la Barca celebra aquest any el centenari del seu edifici actual, inaugurat al setembre de l'any 1926, i ho fa consolidant-se com un dels principals referents històrics i socials del municipi. L'acte inicial, celebrat al mateix casino, s'han presentat els actes que es duran a terme, a més de la conferència sobre la seva història i el documental que recorda les activitats i actes que s'han realitzat durant 100 anys. 100 anys després de la seva obertura, l'equipament continua sent un espai clau de trobada, convivència i activitat cultural, fidel a l'esperit amb què va ser concebut. Els orígens de la societat del Casino El Progreso es remunten a l'any 1879, quan va ser fundada amb una clara vocació sociocultural i recreativa. En els seus inicis, l'entitat tenia la seu social a la carretera 911, en un local que durant dècades va acollir la vida associativa d'un poble encara petit, però amb una intensa activitat social. Amb el pas del temps i el creixement de Sant Andreu de la Barca, aquell primer espai va quedar insuficient per donar resposta a la necessitat dels socis. Davant d'aquesta realitat, l'any 1925 es va prendre una decisió important, la construcció d'un nou casino, molt més ampli, funcional i adaptat a les aspiracions d'una vila en plena transformació. El projecte va comptar amb un suport unànime i es va convertir en un exemple destacat de la implicació col·lectiva. Tots els veïns del poble hi van contribuir, sense excepció, ja fos amb aportacions econòmiques o amb la seva pròpia mà d'obra, un exercici de solidaritat i compromís comunitari difícilment imaginable avui. La presidenta de la Societat del Casino, Carme Lloberol, ha donat el tret de sortida amb el seu discurs, on ha destacat la importància de l'edifici i també les activitats que s'han dut a terme al llarg d'aquests 100 anys, entre cinema, teatre, concerts, balls de saló, sarsueles o òperes.
2: Bon dia a tothom. Benvingudes i benvinguts al primer acte de commemoració del centenari. És un honor per mi i m'omple d'emoció donar el tret de sortida als actes que s'han programat per tot l'any. La finalitat és retre un sentit homenatge a tots aquells homes i dones que varen tenir el valor d'iniciar les obres d'aquest edifici, que en menys d'un any el varen tenir aixecat i que, tot i trobar-se al cap d'uns pocs anys amb molts problemes econòmics i amb una maleïda guerra, sempre van anar endavant. També a totes les persones que durant aquells 100 anys han contribuït d'una manera o altra a mantenir el llegat arquitectònic, social i cultural, a ampliar-lo i adaptar-lo a les noves èpoques. Tasca que en ocasions tampoc ha resultat fàcil, però s'han superat els obstacles i ens en sentim satisfets. Confiem que hi hagi persones que agafin el relleu i el casino pugui arribar a celebrar el bicentenari. Quan vàrem celebrar el 75è aniversari, vàrem iniciar els actes del setembre, data de la inauguració. Ara, pel centenari, comencem el gener. Per què? Doncs tenim un breu dietari d'en Magí Fonoll que diu textualment: Domingo 10 de enero de 1926. Reunión general en la sala del Casino Viejo para pasar cuentas y acordar la cuota de 2 pesetas mensuales para empezar los trabajos del nuevo local. Domingo 21 de febrero de 1926. Se empiezan los trabajos en el nuevo local con la traída de agua y el depósito de cal. Lunes 29 de marzo de 1926. A las 11 de la mañana es colocada la primera piedra con una botella conteniendo varias monedas de plata, cobre y níquel y una memoria con numerosas firmas de socios para la construcción del nuevo casino. Quan heu entrat, heu vist projectada a la pantalla una imatge, és la del centenari. I sabeu què és? Doncs una rajola del mosaic del terra, un element centenari. Aquesta imatge, que ens l'ha dissenyat la il·lustradora Montserrat Ferrer, també autora de la felicitació de Nadal. Bé, i per acabar, us demano la vostra assistència a tots els actes que hem programat fent un repàs a les activitats dels 100 anys. Per molts anys a tots, visca el centenari, visca el casino.
0: Amb la presidenta de la societat El Casino de Sant Andreu de Barca, Carme Lloberol, hem fet un repàs d'aquests 100 anys i també de les activitats per commemorar el centenari.
2: Doncs sí, aquest és el primer acte, podem dir-li com acte previ a l'acte institucional, però bé, ja en si ja és un acte del centenari.
0: Què representa per vosaltres celebrar aquest centenari de l'edifici del casino?
2: Ui, molt d'orgull, molta emoció. Hem esperat molt aquests 100 anys, se n'ha parlat molt, sempre semblava que no arribaria, però al final ha arribat.
0: Primera dona presidenta de la societat del casino. Tenim aquí una imatge, un quadre dels diferents presidents que ha tingut al llarg de la història la societat del casino, però la primera presidenta, Carme Lloberol.
2: Doncs sí, em va tocar. Soc la primera presidenta.
0: Gairebé 20 anys, no, com a presidenta?
2: Gairebé 20 anys. L'any que ve farà els 20 anys. I ja necessito el relleu. Vull dir que ja es pot anar espavilant alguna altra noia o dona que per ser presidenta.
0: Presidenta de la societat del casino en l'any del centenari del casino, un dels edificis emblemàtics de Sant Andreu de la Barca, que ara fa 100 anys que ens va construir. La seva construcció va ser ràpida, menys d'un any. La primera pedra va ser al febrer de l'any 1926 i aquell mes de setembre d'aquell any ja funcionava.
2: Doncs sí, pel que es diu, van començar el mes de gener, entre gener, febrer i març, que es va col·locar la primera pedra, i després ja rapidíssimament. Suposem que el setembre, que diuen inauguració, devien fer la coberta, i es va fer la festa major, i llavors que em sembla que és el mes de novembre que ja diu que ja es fan les activitats al nou local.
0: En aquest edifici del casino important també la gent del poble, la gent de Sant Andreu de la Barca, que és qui va ajudar pràcticament a construir pedra a pedra aquest edifici.
2: Evidentment, si no hagués sigut per la gent del poble, això suposo que tampoc es queda tirat endavant. Vale? Aquí van haver-hi uns promotors i uns homes doncs, de més pes i econòmicament més forts que van posar doncs, l'Antoni Gensana al terreny, van buscar l'arquitecte, el Salvador Valeri Pupurull, que ja havia fet la casa de Cal Gensana, i després un senyor que era estiuejant de la colònia, que va fer un préstec. A part, també es va fer doncs, un préstec a la caixa d'aquell moment. I després, bueno, la col·laboració tota la gent del poble. Es van fer també, la gent que va poder, doncs, va comprar com unes cèdules que portaven, que eren, sembla, de 50 pessetes, i que després, en teoria, se'ls havien d'anar tornant doncs, a mesura que la societat anés tenint efectiu, doncs anant-los i tornant aquests diners.
0: Importància també del Josep Amigó i Ventrell en aquesta construcció de l'edifici.
2: Doncs sí, era en aquell moment, l'any 25, ell era president, i suposo que amb algun altre més així doncs, són els que van promoure i van tirar endavant i van acceptar doncs, el repte aquest de fer el casino.
0: Aquesta idea que has comentat abans, Carme, el fet d'aquesta col·laboració ciutadana fins i tot aportant diners, això ha marcat la identitat d'aquest edifici, d'aquesta societat del casino?
2: A veure, crec que sí, perquè tothom qui tenia pares o avis doncs, que hi van participar doncs, se'n senten molt, molt orgullosos. A veure, penso que això també és un fet de l'època, que també havia passat en altres llocs, que la gent del poble eren qui volien doncs, anar-se situant, anar tenint un local per treballar, i els últims doncs, 150 anys això va ser molt... A molts pobles doncs, va passar... I sempre, clar, evidentment, sempre hi havia l'ajut de la gent del poble, que el qui no podia, doncs, econòmicament, doncs, portava la seva feina.
0: Si parlem d'activitats que s'han fet aquí en el casino, la llista és llarguíssima, no?
2: Sí, sempre s'ha basat més o menys en el mateix, doncs, cinema, coral, pastorets, sardanes, i s'ha anat repetint al llarg de tots els temps. Bé que han anat canviant les coses, adaptant-les a les noves èpoques, però sí...
0: Des del petit casino, des de les dobles sessions de cinema, no? Els caps de setmana.
2: Sí, el cinema, bueno, durant uns anys era importantíssim. Cinema dijous, dissabte i diumenge. Dijous i dissabte em sembla que es feia sessió i mitja, de diumenge sessió doble de dues pel·lícules.
0: Tindrem l'acte institucional el mes de febrer, però des de la Societat del Casino també s'han programat molts actes durant tot aquest any. Són molts actes. Quins serien els més destacats?
2: Bé, hem volgut fer una mica de repàs a totes les activitats que hi han hagut durant tota aquesta època, i evidentment doncs, recuperem teatre que feien els grups de teatre, que també participaran, fer un dia com si fos una festa major, tot i que no serà, doncs unes sardanes, un concert i un ball. També farem un dia dedicat als cors de claver, que durant uns anys van tenir moltíssima importància. Es recuperarà, evidentment, un dia de discoteca per recordar el petit casino, la primera discoteca que hi va haver a Sant Andreu. Volem recuperar els pastorets, fer el desembre els pastorets, fer també una gala lírica amb peces de sarsuela i d'òpera, o fer una sarsuela, està una miqueta cara per acabar de decidir. Bé, em sembla que he dit ja he fet un fort avançament.
0: D'aquests 100 anys de l'edifici del casino, hem parlat del passat, hem repassat la història. Quin és el futur de l'edifici del casino?
2: El futur l'han d'escriure... Ha de sortir gent que escrigui el futur. Espero que en surtin, però els que estem ara ja estem una miqueta esgotats. Esgotats, ja tenim una edat i no és el mateix ara que 20 anys enrere.
0: Sobre aquest centenari de l'edifici del casino, quin missatge donaries als santandereuencs i les santandereuenques?
2: Doncs que participin, d'entrada, que participin en tots els actes que s'han programat, i que s'així a veure si s'animen a agafar el relleu i a començar doncs, el segon bicentenari per arribar-hi.
0: Déu-n'hi-do, eh?
2: Déu-n'hi-do.
0: El solar on s'aixeca l'edifici del casino va ser cedit per Antoni Jansana Llopart, una figura clau en el desenvolupament del projecte. El finançament de les obres es va complementar amb el préstec concedit per Emili Tomàs i Trias, resident de Barcelona, però estretament vinculat a Sant Andreu de la Barca com a estiuejant habitual, com tants altres barcelonins de l'època. La coordinació i organització del nou casino va anar a càrrec de Gabriel Casas, mentre que el projecte arquitectònic es va confiar a Salvador Valerí i Pupurull, un dels representants destacats de la segona generació del modernisme català. Valeri, autor d'obres tan rellevants com la Casa Comalat de Barcelona, ja havia treballat anteriorment a Sant Andreu de la Barca per encàrrec del mateix Jansana, fet que va facilitar una perfecta integració del nou edifici en el context urbà i paisatgístic del municipi. Per la seva banda, el sociòleg i historiador Jordi Banyeres ha ofert en l'acte inaugural del centenari del casino una conferència sobre la seva història i sobre l'obra de l'arquitecte Salvador Valeri i Pupurull.
3: El sociòleg i llicenciat en història, Jordi Banyeres, coneix molt bé la història d'aquest edifici del casino. De fet, avui en l'acte inaugural del centenari de l'edifici del casino ha explicat la història d'aquest edifici. La primera pregunta que li faig és quina és la importància d'aquest edifici per Sant Andreu de la Barca ara que fa 100 anys?
4: Bé, després de l'església és l'edifici de més en volum, de més tossa, de tot el municipi. Els metres quadrats i la volumetria que té és imponent. Això se n'adona tothom. Val a dir que també té un truc arquitectònic que consisteix que ha posat al cap damunt de la... en aquest cas de totes les façanes, ha posat allà el que se'n diuen uns capcims, que són en aquest cas aquelles boles, hi ha aquella mena de gerres decoratives, que són, és un truc en aquest cas visual, és un truc gestàltic, perquè la vista sense voler se te'n va cap allà i a partir d'aquí repasses l'edifici.
0: Un edifici, ara que feia referència a vostè, de l'església de Sant Andreu de la Barca, té alguns elements comuns, no?
4: Correcte. L'element comú que té més important és que en aquest cas el campanar i el casino estan fets justament en la pedra rogenca, que també se'n diu pedra d'esmolar, perquè efectivament servia per esmolar. És la pedra més bonica, de més noblesa que té a tot el municipi i que en aquest cas el tenim allà a la riera de Corbera, i és una pedra que té, per una banda, té un punt de brillantor i té uns colors entre rubí i gerd que a mi té el cor encantat de dir.
0: Si repassem la història, la història del seu inici, de com va ser construït aquest edifici del casino, va ser construït molt ràpid, perquè la primera pedra data
3: del mes de febrer i el setembre, això ja estava funcionant.
4: Bé, és que aquí tot és una suma d'irregularitats, però que demostren en aquest cas la compenetració absoluta que hi havia entre l'arquitecte Salvador Valeri i tots els socis del casino. El Salvador Valeri tenia una capacitat com a constructor absoluta, perquè era constructor, en efecte, era arquitecte, era també patentador, va ser patentador d'alguns elements constructius, les rajoles d'un tipus determinat que aquí no hi són presents perquè la va patentar ja als anys 30, i després era una persona, a més, molt empàtica amb tothom, és reconegut com una persona que sabia, en aquest cas, guanyar-se els cors, i diria que en aquest cas ja va planejar des del primer dia, però abans fins i tot de que haver-hi el primer dibuix ja, i que hi hagués el primer visat, ja tot estava planificat perquè fos fet per gent que no tenia coneixements professionals. Evidentment hi van participar també paletes de professió, i fins i tot segurament també fusters de professió, etc. Però hi havia molts elements que eren fets amb allò que se'n diu autoconstrucció. És, d'alguna manera, és una barraca, com es fa el barraquisme, però una superbarraca, en aquest cas dirigida per un arquitecte.
3: De moltes vegades se n'ha parlat del casino com un edifici que el va construir el poble.
4: Efectivament, és això, és una autoconstrucció, però en aquest cas una barraca estaria feta per, ja, com a molt, 4 o 5 persones. En aquest cas, doncs, devia d'estar feta pels socis del moment, que devien de ser, no he llegit enlloc, però podem dir, a partir d'extrapolacions, que devien de ser uns 200. Tot 200 persones posades totes a pencar fora de l'horari laboral, perquè tots eren pagesos i, per tant, quan traginaven materials i els portaven des de la Riera de Corbera cap aquí, per exemple, per portar això, les pedres que anirien, en aquest cas, afeixonant tota la façana, doncs, esclar, tenien poca disponibilitat d'hores. Però es veu precisament això, una dinàmica de treball ingent.
3: Estem aquí a l'interior de l'edifici, tenim davant a l'escenari, estem, diguéssim, aquí a la sala principal. Déu-n'hi-do els actes que s'han realitzat aquí, sí. Des de sarsueles, teatre, dobles sessions de cinema, molta gent ha passat per aquí en el casino, també artistes importants també han actuat aquí, molta història, no? Això mereixeria la publicació d'un o dos llibres, no?
4: Sí, però aquí jo m'he centrat exclusivament...
3: El que és l'edifici.
4: En l'edifici, no parlo de les activitats a l'interior. Per tant, sí, l'únic que puc fer és ratificar el que dius, que és totalment cert, però no goso afegir ni una paraula més.
3: Com veu el futur del casino?
4: Bé, el futur del casino jo crec que està en bones mans, perquè ja va haver-hi una assemblea extraordinària en la qual es va determinar que si mai això s'havia de clausurar perquè no hi havia prou nombre de socis o el que sigui, aniria a parar a mans de l'Ajuntament. I l'Ajuntament demostra que està predisposat a col·laborar, i jo crec que un municipi com el nostre, que ja compta més de 30.000 habitants de facto, tenia, a més de, en aquest cas del Núria Espert, tenia el casino com a centre d'activitats, és necessari, és insuficient clarament el Núria Espert. Per tant, el casino jo crec que té vida per anys.
3: I a nivell personal, què suposa per vostè el casino, viure els actes del centenari, participant a l'acte del centenari?
4: Bé, a mi el que he de dir és que si he analitzat l'arquitectura del casino és perquè des del primer dia vaig adonar-me que hi havia alguna cosa que no era normal. I no és normal, per exemple, que el disseny original preveiés que hi hagués una escalinata monumental per arribar a un atri, descobert que aquest atri era plurifuncional. Era, en aquest cas, una ròtula d'unió, és un distribuïdor, era també, fins i tot era una plaça major. Jo dic, per què és una plaça major? És el que he explicat. Perquè, en efecte, als anys 20 s'estava construint la plaça major del Principat, que era la plaça de Catalunya, a Barcelona. I la plaça de Catalunya, un dels trets distintius, és que té molta vegetació, i també té, en aquest cas, unes fontanes amb brollador. I aquí, al vestíbul d'aquí, a escala diminuta i fins i tot, podríem dir, un punt ridícula, tenia vegetació, un estany i un brollador.
3: Per tant, teníem aquesta plaça, petita escala, a Sant Andreu de la Barca, no?
4: Just a la fusta. És un model de que es veia que aquella gent tenia ganes de millorar com a persones i com a col·lectiu, i fer millorar també

0: amb la intenció de tenir un espai recreatiu i acostar la cultura a la gent, sobretot a través del teatre i dels cors de claver. Amb els anys, la seva seu social es va fer petita i l'any 1925 es va projectar un nou local més gran.
1: Sí, bueno, hi havia ja aquí, hi havia un edifici que en deien un local, un petit casino, diguéssim, no? Però clar, hi va haver l'empenta que diguéssim, precisament, als anys 20, doncs de fer un edifici nou i més gran, perquè el que hi havia era petit.
2: Gairebé jo crec que la majoria d'avis d'aquí Sant Andreu, perquè quan es va fer el casino, doncs eren més joves, però clar, quan parlo jo i eren avis, doncs hi col·laboraven.
3: Ells tothom era pagès i plegaven més d'hora per venir aquí a treballar a l'obra.
4: El meu pare era, dels principis, del principi de tot, un dels protagonistes. Tot el dia, per dir-te, estava aquí perquè som veïns. Llavors representa que ell, quan va començar a fer el casino, ell tenia un cavall a casa seva, que era Can Pelegrí, que eren masovers, i amb el cavall, a l'última hora que ja havíem fet el jornal, el que podíem fer, s'anava cap allà, a la Mola d'en Valls, que en diem, a Terra Pedra, per fer el casino, que era vermella.
5: El meu avi va ser el que va instal·lar la primera instal·lació elèctrica aquí a la societat, i el meu pare va ser un dels fundadors com a traginer amb el carro des del riu cap aquí al casino, de pedres, rocs, sorra i el que necessitessin els mestres d'obra que hi havia treballant i els paletes.
0: Sant Andreu de la Barca era un poble d'estiueig i durant l'estiu acollia persones benestants, normalment de Barcelona. Al final de l'estiu, al casino es feia una festa per acomiadar-los.
1: I es feia una despedida dels barnejants quan s'acabava l'estiu. Un ball amb confeti que jo de nano disfrutava com una cosa passada, que diria, si no.
6: Una festa que els organitzaven els barnejants, amb confeti, amb ball de fanalet, bueno, era una passada.
2: Durant uns anys era la festa més important que feia el casino en qüestió de ball. Els barnejats que venien a Sant Andreu, que en aquella època en venien bastants, se'n cuidaven i a més la pagaven.
7: I llavors els hi posaven uns palcos aquí davant i llavors fèiem una festa amb confetis i llotxes i vinga gresca.
6: Després, amb els anys, doncs, el tema barnejants va anar a la baixa i el que va fer el casino, vam continuar amb la festa i es deia la despedida de l'estiu. I vam continuar amb aquesta festa molts anys.
0: El casino sempre ha acollit diferents tipus d'activitats. Una de les que ha tingut presència en diferents èpoques ha estat el teatre.
8: Sí, grup de teatre, sí que n'hi havia un d'aquí Sant Andreu.
9: Sí, que en feia, sí.
8: Sí.
6: En l'època de la meva mare, quan la meva mare era jove, hi havia un grup de teatre potent. Potent. El que passa que jo recordo de petita haver-li vist fer dues obres, però ja allà ja es va acabar, però el teatre era important aquí al casino, el teatre, eh?
10: Bueno, fèiem pastorets, jo feia de satràs i tal, fèiem pastorets, lo normal, no? Però es van fer tres o quatre funcions de teatre i una d'elles va calar al poble, perquè hi va haver un senyor d'aquí al poble que es va tornar seu i la seva economia no era bona i vam dir, escolta, fem una obra de teatre a benefici i li comprem una ràdio.
0: L'edifici del casino va ser possible gràcies a l'empenta i al treball de moltes persones que van pensar en gran en una època molt difícil i a les generacions posteriors que han mantingut viu el seu esperit malgrat les dificultats de cada moment de la seva història, inclosa una guerra. 100 anys d'història donen per molt, moments bons i no tan bons, i una infinitat de records i de vivències que han marcat generacions senceres.
11: A veure, a mi em sembla que, tot i no ser d'aquí, el casino representa per la gent del poble molt. O sigui, no és un edifici.
5: Bueno, ha sigut el motor de l'ambient social, no? De l'ambient social, l'ambient cultural, l'ambient afectiu, l'ambient familiar, tot això s'ajuntava aquí.
12: Bueno, pel casino, jo, per mi el casino és l'emblema del poble.
11: Sí, jo, clar, tota la meva vida amb els meus pares hi veníem aquí, a les festes majors, bueno, als palcos de nena, jo sempre, i després de més noia, al bar.

0: humor.
1: Sí, sí, jo crec que és una sala que està ambientada per fer de tot.
2: Manté el caliu de sempre, vull dir, sí, mires els palcos, sí, recordes la història, sí, recordes, sí, sí, moments, sí, i recordes gent que ja no hi són.
1: Ah,
2: i, bueno, és
1: clar, i aquí,
2: molt entranyable, doncs, aquesta sala.
1: I a més a més, tenir en compte que són 100 anys i tenir en compte que quasi tot el que veiem, estem veient el terra, estem veient els palcos, té 100 anys. Mm. El terra restaurat diverses vegades, però és l'original. És un terra de melis, de parquet de melis, de rajoles. És real.
3: Jo, com a fill d'aquest poble de Sant Andreu de la Barca, em sento molt orgullós, precisament, d'aquest casino, que aquells abans passats, aquests homes tan emprenedors, que van tenir la valentia de construir un edifici com aquest, tan preciós.
4: Que per ser a l'edat, el temps que van fer-ho, amb els pocs calés que hi havia, jo no entenc com van arribar a fer això.
5: I tant. És increïble.
4: És difícil, difícil, si tu rumies bé, que vagin poder arribar a fer això aquella època.
5: Aquells temps, sí.
6: Durant tot aquest 2026 es faran actes per commemorar els 100 anys de l'edifici del casino. Teatre, cinema, música i balls de saló tornaran a ser protagonistes, com també el petit casino a l'octubre. Està prevista una festa que recordarà els millors moments. N'hem parlat amb Xavier Martí i Jaume Llopart.
7: Bé, avui en el documental s'ha recordat el petit casino. De fet, un dels actes del centenari de l'edifici del casino es recordarà el petit casino. Expliqueu una mica qui era el petit casino.
8: El petit casino va néixer degut a una reivindicació de gent jove de Sant Andreu que reclamava un local, i al final, al cap d'uns quants anys, el casino disposava d'un local i va obrir aquesta, que sempre se li deia la sala petit casino. I així va néixer, doncs, el que després va ser el petit casino que coneixem tots.
7: Vosaltres veu ser els discjòqueis d'aquella època, no?
9: Sí, jo vaig començar doncs, el 1976, me sembla que vaig entrar allà per primera vegada, que ara farà el 19 de març d'aquest any 2026, farà 50 anys que vaig trepitjar per primera vegada. Vull dir que jo també celebro.
7: Per tant, aquesta celebració, què recordeu del petit casino? Quins records teniu? Molts, no?
9: Molts records, conèixer molta gent, moltes parelles que han sortit d'allà, i sobretot el gaudí de gent que venia de tot el Baix Llobregat. O sigui, que allà es ballava, sobretot la música disco, que era en aquell moment estava pujant moltíssim.
7: Ah, no sé si veu ser precursors, pràcticament, no? Tipo discoteca, la música que també sonava, no?
8: Sí, quan vam venir al petit casino, que era l'any 1971, no hi havia discoteques a les Rodalies, pràcticament no n'hi havia cap. Nosaltres vam ser gairebé els primers. Ja dic, no es denominava ben bé discoteca, se li deia sala petit casino, però sí, sí, és cert que van ser segurament de Sant Andreu segur, però de la zona també, de les primeres. De les primeres que vam començar a posar música tipus discoteca.
7: I en aquesta celebració de centenari, clar, no podia faltar doncs, dedicar com a mínim un acte al petit casino.
9: Exactament, serà el dissabte, el dia 24 d'octubre, a les 6 de la tarda aquí tothom, gent gran de la nostra edat, de 60, de 70, de 50.
7: No sé si ens podeu avançar alguna cosa del que fareu aquell dia.
8: Mira, nosaltres el que pretenem fer és fer-ho el més original possible amb les persones que ja ho fèiem, que serem 5 discjòqueis concretament d'aquella època. Intentarem fer-ho com ho fèiem abans, potser amb sistemes digitals, però intentarem que sigui gairebé com ho fèiem abans. Almenys jo, que vaig ser el primer discjòquei d'aquesta casa, penso fer-ho com ho feia en aquells moments.
7: Per tant, aquí hi haurà vinils, eh?
8: Si els tenim, sí, però si no, ho farem de manera que sembli que n'hi ha gent.
7: Clar, la tècnica també ha canviat molt, eh? D'aquella època ara, eh?
9: I tant, ara tenim el digital MP3 i, bueno, ens hem d'adaptar-hi. Jo ja estic practicant a casa amb el Virtual DJ i, bueno, i el que calgui. Vull dir, parto de zero, eh?
7: Per tant, missatge, aprofiteu els micròfons de la ràdio, missatge perquè la gent vingui aquell dia i gaudeixi del petit casino.
8: Sí, el missatge seria que tota la gent que venien, els que siguin i puguin vindre, que vinguin. Segurament no ballaran com ballaven aleshores, però els hi posem més música lenta perquè el puguin disfrutar sense cansar-se. I a més, els fills de tota aquesta gent que vinguin també, que veuran el que feien els pares aquí. Tothom, tothom.
9: Que vinguin sobretot i que connectin amb aquella essència que van tindre quan eren adolescents, que això ho tornarem a repetir i tornarem a sentir-ho. D'això es tracta, de tornar a sentir el que ja havíem viscut amb tanta alegria.
6: Sobre el centenari del casino també hem parlat amb l'alcalde Marc Girbet i també amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
7: Bé, estem amb l'alcalde Marc Giribé, també l'Andreu Mitjans, regidor de Cultura. Bé, inici ja dels actes del centenari de l'edifici del casino. Bé, què suposa?
0: Doncs, bueno, per la ciutat suposa doncs, que l'entitat per excel·lència, i a mi m'agrada dir-li l'entitat mare del teixit associatiu de Sant Andreu a la Barca, doncs, fa 100 anys el que és l'edifici, perquè l'entitat és molt més antiga, i per nosaltres és un dia molt important com a ciutat, perquè jo crec que aquí no commemorem només la construcció d'aquest edifici, sinó es commemoren moltes altres coses, que és com, per exemple, la unió de les classes treballadores, de les classes pageses en aquell moment de Sant Andreu a la Barca, que per buscar cultura i per aconseguir cultura, doncs construeixen aquest edifici que en aquella època té el seu què, construir això, i per tant, bueno, jo com a fill de Sant Andreu a la Barca i com a soci també del casino, tinc moltes històries en aquest edifici d'estar dormint en els palcos mentre els meus pares feien balls de saló amb el regidor de Cultura, bueno, una infinitat de vivències, fer els pastorets, sortir corrents pel carril central i fins pujar a l'escenari, per mi és, bueno, és una entitat molt especial, de la qual me'l sento com si fos a casa, i els ajudarem, com ja els hi hem comentat, de totes, perquè creiem que és també una celebració de ciutat.
7: De fet, en aquesta celebració d'aquest centenari, en totes les persones que han anat passant al llarg de tots aquests anys, segurament que els santandreuencs i les santandreuenques, com a mínim un cop, han trepitjat aquest escenari del casino, aquest lloc, aquest edifici.
0: N'estic seguríssim, perquè el casino ha fet absolutament de tot. Posant-te un exemple del que potser no s'ha comentat, ha fet finals de cursos de diferents escoles, a instituts, i és quelcom que des de l'Ajuntament també repensem, de dir de quina manera podem dotar aquest espai de la infraestructura que necessita perquè sigui un espai que pugui seguir acollint qualsevol tipus d'activitat que en aquest moment requereixi d'infraestructura que actualment no tenen, no? I des de l'Ajuntament, evidentment, seguim pensant i repensant i acabarem actuant, perquè és un edifici, és una tradició, és un element, diguéssim, de la nostra història, i l'hem de protegir, i així aquest és el compromís de la ciutat.
7: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, comentava ara l'alcalde que fins i tot ell havia participat fent els pastorets en el casino, i feia referència, com no, als balls de Saló. Si parlem dels balls de Saló, hem de parlar també d'Andreu Mitjans.
10: Sí, va ser una molt bona època, jo, ja des de l'inici, jo recordo ja els anys 60, quan es feien aquells balls de festes majors. Bueno, el casino és cultura, és un focus cultural, sí que tenim també com a municipi el Teatre Núria Espert, però sempre serà on va començar tota la cultura de Sant Andreu, tots els actes passaven per aquí, totes les festes majors, totes les diades, tothom de Sant Andreu sempre ha passat per aquí, i bueno, això ha recollit tota mena de les arts, de les músiques, els balls, tot s'ha fet aquí al casino, i bueno, doncs continuarà també sent un focus cultural aquí a Sant Andreu.
7: L'hem vist també en el documental.
10: Sí, hem parlat una miqueta que vam enganxar-ho l'any 91, quan vaig començar aquí a fer el Vall de Saló. Estava, bueno, una mica en decadència el local, perquè ja feia uns anys que no s'hi feia cinema i estava bastant deixat. I, bueno, doncs, entre tots els alumnes, doncs, vam començar a posar-ho al dia, pintar, arreglar, i això, i vam durar uns anys que vam estar molt, molt. La veritat és que va donar molt ambient, i sobretot el que també em sento molt orgullós d'aquella època és que vam obrir-ho a molta gent, que en principi també allò que s'ha comentat, que semblava que era el local de los catalanes, i això, doncs, bueno, jo crec que mai ho havia sigut, però és que més en aquests anys 90, que també hi havia molta immigració, inclús gent dels que feien Vall de Saló van entrar a la Junta i tot, van fer totes les reparacions a l'escenari, i que entre tots vam crear molt bon ambient, i ja dic, menys el mossèn, en aquella època pensava que va ballar tot el poble aquí en aquell any del Vall de Saló.
7: Ara, el següent acte és el dia 22 de febrer, és l'acte institucional d'aquest centenari. Avui era l'acte doncs, per parlar dels actes que es faran, per parlar de la seva història. Dia 22 ja, l'acte institucional. No ens posarem, no sé si més serios, alcalde?
0: Ens posarem més serios, ens mudarem molt millor, i segurament rebrem la visita d'autoritats del país, que jo crec que l'entitat s'ho mereix, i en aquest sentit estem treballant conjuntament, ajuntament i també la Junta actual, doncs, perquè aquest acte sigui un acte, diguéssim, que del valor que té aquesta entitat per la ciutat i que també el té pel país, perquè jo crec que hi ha poques entitats al país que han fet el que el casino de Sant Andreu de la Barca ha fet, la societat del casino, que és autoconstruir un element simbòlic per proveir cultura al conjunt de la ciutadania, sense cap més interès darrere. Llavors, la veritat és que s'ho mereix i trobareu, jo crec, un acte a la qual convido a tota la ciutadania, siguin socis o no, que vinguin aquí a la ciutat del casino, que serà a les 12 del migdia, i per tant, a commemorar, jo crec, un element que ens uneix com a població i com a ciutat.
6: 100 anys de l'edifici del casino, i per celebrar aquest centenari, moltes activitats al llarg d'aquest any 2026. La propera activitat serà el dia 22 de febrer amb l'acte institucional del centenari.
11: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
6: Precisament, la societat del casino seran els protagonistes del pregó de la Festa Major. També hem entrevistat a la seva presidenta, Carme Lloberol. La societat del casino serà aquest any l'encarregada de donar el tret de sortida a la Festa Major de Sant Andreu de la Barca amb la lectura del pregó. És un reconeixement a la trajectòria d'una de les entitats més emblemàtiques i també històriques de Sant Andreu de la Barca. De fet, va ser fundada a l'any 1879 i enguany coincideix amb el centenari de l'edifici del casino. Aquest any 2026 és significatiu, és especial, no només per aquest centenari de l'edifici actual del casino, on hi és la societat del casino, sinó també perquè el ple municipal ha aprovat concedir-li la medalla Lluís Nicolau d'Olbert, la màxima distinció institucional que atorga l'Ajuntament. Avui ens acompanya la presidenta de la societat del casino, Carme Lloberol. Molt bon dia.
12: Bon dia, Jordi.
6: Bé, pregoners aquest any de la Festa Major, serà el proper 4 de setembre. Bé, quina és la primera reacció quan veu saber que seríeu els pregoners de la Festa Major?
12: Home, doncs molt bé, un honor poder fer el pregó i molta responsabilitat.
6: De fet, ja teniu experiència, no?, de fer pregons.
12: Sí, fa 10 anys, quan vam fer el 90è aniversari, doncs vam fer el pregó. Un pregó que, bueno, que del que en vam quedar molt, molt satisfets, i penso que la gent que el va venir a escoltar, doncs,

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: A l'Avinguda Constitució de Sant Andreu de la Barca tenim un nou mural dedicat als 30 anys de l'Andreu i de la Quimeta, els gegants de Sant Andreu de la Barca. Culmina amb aquest mural els actes commemoratius del 30è aniversari. L'obra està signada per l'artista Aitana Giraldez, creadora de l'Hospitalet de Llobregat, reconeguda per un llenguatge artístic ple de color, vitalitat i també connexió amb la comunitat. El mural neix amb la voluntat clara de celebrar 3 dècades d'història gegantera compartida, tal com explica Dani Perea, cap de la colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca.
1: I amb aquest mural arribem a l'últim dels actes que teníem previstos en la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta. Des de la colla hem volgut deixar reflexat en aquest mural la celebració dels 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, els gegants dels veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca. 30 anys que els gegants han viscut acompanyat de la gran família que és l'agrupació cultural Aigües Toses, amb la resta de gegantons i capgrossos de la colla, músics i totes aquelles persones que els acompanyen en les seves sortides. Des de l'inici, l'Aitana, l'artista, ha entès la idea que li vam comentar, deixant aquesta imatge al poble, que explica molt bé el que fa tants anys que fem des de la colla.
0: El mural no només es retrata als gegants de l'Andreu i la Quimeta, sinó també incorpora altres personatges del seguici popular, com el Cagacalces, la Bruixilda o l'Ènia, així com també músics i membres de la colla. Des del primer moment, l'artista Aitana Giraldez va treballar estretament amb la colla.

0: Doncs bueno, jo vaig, primer vaig anar a veure els gegants, no?, per poder representar-los bé i que tinguin els seus trets característics, i també una mica l'energia de festa major o d'aquests elements de cultura popular, i llavors li he volgut donar com un caire festiu, i estan les poses com una mica com si estiguéssim ballant i movent-se.
1: Suposo que quan arriba el projecte aquest d'aquest mural, tenint en compte que és un moment, com has dit ara, festiu, no?, que és gegants, és molt de festa major, de festa popular, i a més amb les característiques de la teva obra, amb aquests colors tan vius i amb aquesta vitalitat, vull dir, el projecte sí o sí s'havia de fer, no?
0: Sí, la veritat és que a mi m'agrada molt i em motiva molt aquest tipus de projecte, no?, que involucren la comunitat, els barris, i realment és un projecte que és al servei de la ciutadania, i realment l'agrupació de gegants, pues, és un espai on la gent pot participar, i crec que aquest és un mural que poden fer-lo seu.
1: Un mural que estàs pintant al carrer, mentre vas pintant va passant la gent, la ciutat es mou. Com ho veus, això de pintar un mural aquí en el carrer i bé, que tothom et pugui veure, no?
0: A mi m'agrada molt perquè molta gent es para, em pregunta, em diu que bonic, reconeixen els gegants, fins i tot quan encara estava fent l'esbós, que no ho tenia molt pintat, el reconeixien. I m'agrada perquè uneix gent de diferents generacions, tant avis com els nens més petits, i fins i tot gent que ha vingut i m'ha dit: jo vaig formar part de la colla fa molts anys, jo li vaig fer l'escut a l'Andreu, i em sembla com molt guai, no?, que tinga aquesta connexió amb la gent que viu aquí.
1: I a més això quedarà aquí, eh?
0: Sí, sí, la idea és que duri, no?, i que pues, formi part d'aquest espai i la gent, doncs, pugui veure-ho cada dia.
1: Hem pogut veure, Aitana, que aquest no és el primer mural que pintes. Tens altres murals, per exemple, a la ciutat de Barcelona.
0: Sí.
1: A l'Hospitalet, també.
0: Sí, tinc a l'Hospitalet, a Barcelona, a diverses escoles, tinc un al metro de Diagonal, tinc a centres cívics, que moltes vegades, doncs, la gent també hi participa, pintant, fent pintades comunitàries.
1: Què t'han inspirat a tu els gegants? Tu t'has inspirat per fer aquests gegants, aquestes il·lustracions, però què t'han inspirat a tu?
0: Doncs, bueno, a mi m'han inspirat com per continuar fent projectes relacionats amb la cultura popular, perquè realment, com he vist, la importància que tenen com per la gent, i com que m'agradaria seguir col·laborant i fent aquest tipus de projectes.
1: No sé si hi ha més pressió en aquest sentit, amb la cultura popular, que la gent ho té present, la gent coneix molt els gegants i els gegantons.
0: Sí, sí que hi ha com... Potser hi ha aquesta pressió, però jo no l'he sentit perquè la gent sempre tinc molt bona rebuda, no?, en tot el que faig, llavors sempre per mi una experiència positiva.
1: Per acabar, quin missatge donaries un cop finalitzi aquest mural?
0: Bueno, jo el missatge que donaria és com la importància de l'art i la cultura en el benestar de la gent i en com l'art pot millorar aquests espais i donar-los vida.
1: Com et podem seguir? A través d'Instagram?
0: A través d'Instagram, @aitanagiralde, també tinc la meva web, que és aitanagiralde.com, i allà em podeu seguir i veure tot el que faig.
1: El mural dels 30 anys de l'Andreu de la Quimeta ja forma part del paisatge urbà de Sant Andreu de la Barca. Està situat a l'Avinguda Constitució, davant de l'escola JJ Ortiz. Amb aquest mural finalitzen els actes del 30è aniversari de l'Andreu de la Quimeta.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Pugem per final d'aquesta edició d'aquest Via Directa d'estiu, on estem recordant els millors moments del Via Directa aquí a la sintonia de Ràdio Sant Andreu, els reportatges i les diferents entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada. Salutacions de Jordi Milian, qui us està acompanyant en aquest Via Directa d'estiu durant tot el mes d'agost.

Fins aquí l'Histèria d'avui. Us esperem en el proper programa. Aquí, als 98.0 de la freqüència modulada. Ràdio Sant Andreu.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Nova edició del Via Directa d'estiu. Avui volem parlar del programa del voluntariat per la llengua, que des de fa molts i molts anys es du a terme a Sant Andreu de la Barca gràcies al Servei Local de Català. A continuació, el reportatge que Ràdio Sant Andreu emetia el dia 6 de maig d'aquest 2026. Salutacions de Jordi Emilian. Un dia més, amb tots vosaltres, amb el Via Directa d'estiu. L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb una altra que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
2: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs, una mica doncs, dades per una banda i per l'altra doncs, experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin. I bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
1: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
2: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
1: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga sí. Encara més, sí. D'aquesta hora que és el que es demana doncs, a la setmana s'allarga més i la conversa continua.
2: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a 3 tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no, a tenir diferents persones de referència, no, des del punt de vista de l'aprenent i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
1: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
2: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3, que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs, és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
1: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntariat per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
2: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
1: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003, que es va instaurar també el Voluntariat per la Llengua a Sant Andreu de Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa, per tant estem parlant d'una xifra important.
2: Sí, sí, sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
1: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
2: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant, i també tenim voluntaris nous, que també està bé, no?, anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
1: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat d'aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
2: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
1: I no és així,
2: No és així, en absolut.
1: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
2: Sí, els comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes, han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs, col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
1: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
2: Sí, sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joan Ola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
1: Molt bo, m'han dit, eh?
2: Sí, sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
1: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express, en què consisteix?
2: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores, doncs, portem voluntaris, en aquest cas no som voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior, que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents i bé, i seria doncs això, no? Aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no? Parlar amb una persona que externa, diríem, eh? Que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, eh? Perquè són de grups diferents.
1: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no? Sí. En quant a activitats, en quant a difusió, també, no?
2: Sí, sí, sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no? Perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
1: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el voluntariat per la llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no? Sense por, no?
2: Exacte, animar tothom. Després també les xarxes socials estan fent un paper important. Hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català. Vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris.
1: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
3: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però hem fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant, perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes pues, experiències, o millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment és molt, són moments molt divertits.
1: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
3: Sí, aproximadament, sí.
1: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
3: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi, i és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg ni res de l'altre món.
1: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
3: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes de parlar doncs això de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només a l'idioma.
1: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
3: Exactament, totalment. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que, no, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
1: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no? Perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
3: I tant. Bueno, les meves trobades eren de 2 hores, 2 hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. perquè si no estàs a gust amb aquella persona només fas que mirar el rellotge, i si estàs a gust allà sentat fent un cafè o una aigua ni fes el que sigui, vaig xerrant quan te n'adones un quart de nou del vespre, dius, ostres, anem a sopar.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
3: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre. També tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
1: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
3: Exactament. Sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia Dijous Gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer, i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí, sí. I ho fem. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
1: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els recomanaries?
3: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana, o poder una miqueta més, però així coneixes persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina, i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
1: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
3: Encara no.
1: Nervis?
3: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí, sí.
1: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participen enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
4: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
1: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
4: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més, perquè quan estic parlant, el cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada, m'agrada.
1: Però parles molt bé el català.
4: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
1: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
4: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazades, no?
1: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
4: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
1: Més del dia a dia, no?
4: Més al dia a dia, sí.
1: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
4: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me conec, ja me coneixen i tal, i intento parlar a més català.
1: Normalment, i bé, no?
4: Sí, són els meus professors també, sí, sí.
1: D'on vens? On vas néixer?
4: ¿Cómo?
1: On vas néixer?
4: Ah, soc boliviana.
1: Boliviana.
4: Sí, sí, sí, però ja he vist que...
1: Fa molts anys aquí, no?
4: Sí, sí, des de los 21, uh-huh. saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i no vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? És un, també és un requisit també per al tema de feina. I lo faig per a aquesta zona i per a l'altra també.
1: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
4: Sí, a veure, ara estem portant uns lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
1: una mica.
4: I los accents, sobretot, los tancats oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, diu, i aquesta no, què era? Tancada o oberta, no?
1: Però paciència, no? Amb paciència suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu. Però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català.
4: Sí, a veure, juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem una paraula, un joc que es diu multa, i fem així, digamos, acertix també, del cap, de cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si no tinc.
1: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
5: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps. I així va ser.
1: És el primer any que ho fa o...?
5: Sí.
1: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
5: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
1: Creu que ho aconseguirà?
5: Crec que sí. Sí? I sí, jo sóc optimista.
1: Ja té el programa o ja pensa quin tipus de conversa...?
5: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. Del mercat, de lo que surti.
1: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar?
5: Sempre, sempre hi ha temes.
1: I com ho porta, la companya?
5: Bueno, bé. Ho va fent bé, sí.
1: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te, aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
6: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
1: Però parles molt bé el català.
6: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
1: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
6: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i a més, amb Mercè...
1: Ho posa més fàcil, no?
6: Ho posa més fàcil, sí.
1: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
6: Sí, el que surti... del mateix, d'igual.
1: On quedeu per fer aquestes converses?
5: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
1: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
5: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
1: Per tant, d'aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
5: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
6: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
5: Sí.
1: Dels cursos? Quins cursos feu?
5: Fem el B, el B3.
6: El B2.
1: Les dues feu el mateix curs?
6: Sí, sí, hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
1: I com us va?
6: Bé, està bé, sí. La gent és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable i la veritat que està molt bé.
1: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
6: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
1: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
6: Sí, sí, això.
1: És el que has d'intentar, no, Mercè? De que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
5: Parla bé, l'únic sí. Que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
1: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
5: Sí, sí que repetirem, sí, ja ho veuràs.
6: Sí, sí, totalment d'acord.
1: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui parlarem de tres situacions molt habituals, especialment durant l'estiu. Les ferides, les cremades i les picades. Sovint són incidents lleus, però una bona actuació durant els primers minuts se pot evitar complicacions. És per això que avui volem parlar d'aquesta qüestió i ens acompanya Jessica Morillas, que és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I també ens acompanya Gemma Trujillo, que és de la unitat de ferides complexes, també és de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, parlarem avui de ferides, cremades i picades, tres casos o situacions molt habituals durant l'estiu i que suposo que en aquesta època tindreu força consultes respecte a aquestes situacions, no?
3: Sí, és una època on, bueno, cremades solars ja ni es parla, però sí que és una època de més activitat, caigudes, la bici, talls, la barbacoa, cremades i més picades. Eh? L'època d'estiu és una època que tendeix a augmentar tot aquest tipus de petits accidents, cosetes, lesions.
1: Com dèiem abans, no? A vegades són incidents lleus, però cal fer una bona actuació, sobretot en els primers minuts, no?
3: Sí, depèn del que fem, podrem arribar millor a la cicatrització o complicar més la cosa. Llavors sí que és important tenir quatre cosetes de fer per evitar que es pugui complicar i que una coseta més banal després ens pues, a l'estiu a lo millor pues, sense poder fer totes les activitats, perquè es pot allargar molt una cicatrització.
1: Per tant, hem de gaudir l'estiu al màxim. Les ferides, com dèiem, formen part dels accidents més habituals a casa, també durant les activitats a l'aire lliure. Què és el primer que hem de fer quan ens fem un tall, per exemple?
3: Un tall o una ferida, ¿vale? El primer que fem, si és una caiguda, és mantenir calma, pensar, i hem de rentar-nos les mans abans de poder manipular qualsevol ferida, ¿vale? per evitar infeccions posteriors. S'ha de netejar la ferida amb aigua i sabó. No necessitem, home, si té ser un fisiològic, però que no cal, aigua i sabó. Si és molt bruta, necessitarem algun tipus d'antisèptic, en aquest cas la clorexidina, ¿vale? Perquè dintre els antisèptics és el que menys mal fa. I si sagna, que és l'urgència més important, s'ha de realitzar una pressió amb una gasa o un drap net sobre la ferida. Quan parlem de pressió, no parlem de fer una pressió 30 segons i anar destapant, perquè amb això provoquem que la fase que està al teu cos, que és llest i està treballant en que no sagni, cada cop que aixequem pues tallem aquesta fase de coagulació. Quan parlem de pressionar, és 10 minuts sense tocar, pressionant, i si la gasa es taca o el drap, es posa a damunt sense aixecar-lo. Llavors, home, si és una ferida molt lleu, no, però si és una ferida que sagna, al mínim són 10 minuts sense aixecar per deixar que la fase de coagulació pues faci el seu efecte. Sí. Després parlarem de quan hem d'anar al metge, si no s'ha d'anar a un, bueno, al metge, al professional sanitari. Si no s'ha d'anar, pues, si és una ferida que no és massa superficial, pues, s'hauria de tapar amb un apòsit net i moltes vegades no es necessita res més.
1: Molta gent té el costum de rentar la ferida amb alcohol o aigua oxigenada. És correcte o...?
3: No. Tot això el que fa són productes que són nocius, que normalment maten o empitjoren el teixit bo, i el que farem serà allargar la cicatrització i que possiblement no puguem anar a la piscina en tot l'estiu.
1: Per tant, ens oblidem de l'alcohol i l'aigua oxigenada al principi.
3: Sí,
1: per tant, avui també intentarem desmuntar falsos mites, no?
3: Sí, i dels remeis casolans.
1: Exacte, d'aquests remeis casolans que de vegades es parla,
3: cafè,
1: no són recomanables.
3: Cafè, pasta de dents, herbes... Pots trobar de tot, que fica la gent perquè...
2: Llegiu.
3: Llegiu, coses que que no s'han de fer.
1: Aquestes ferides que ens fem, és millor deixar-les a l'aire o és millor tapar-les?
3: Si és una herida molt, molt superficial, es pot deixar a l'aire, però sempre cicatritzaran millor amb un apòsit en un ambient més humit i més controlable que deixar-les a l'aire. També és una mica mita això de que a l'aire cicatritzen millor. Normalment a l'aire fan alguna costra, però no cicatritzen. Va saltant la costra i la ferida està. Per això necessiten més un ambient més humit o un apòsit.
1: Abans que feies referència als remeis casolans, suposo que us trobeu errors molt freqüents que continueu veient en les consultes, no?
3: Sí, sí.
1: Una ferida a casa.
3: Sobretot la pasta de dents i les cremades és superhabitual i és una bogeria, perquè després treure aquesta pasta de dents els hi provoca un dolor, sobretot si són nens, que a molts nens jo he vist que venen amb la pasta de dents. És un error molt greu que després provoca, a part d'empitjorar la situació, el dolor de treure aquesta pasta de dents que està adherida a una ferida.
1: Jessica Morillas, com a directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, d'aquests remeis casolans, sobretot no mirar vídeos a internet de com curar una ferida, perquè ens poden donar una indicació que no és correcta, com estem comprovant, no?
2: No, tota la informació que hem de buscar, no, la nostra font no ha de ser ni YouTube, ni la IA, ni aquesta. Sempre hem d'anar a buscar fonts que siguin molt més fiables. Tenim fonts veritables, com una infermera virtual que encara es pot consultar. Hi ha diferents fonts, o sempre podem venir a consultar la nostra infermera, el nostre metge de referència, que amablement ens explicaran com actuar.
1: O fer una e-consulta, també, no?
2: Una e-consulta, també.
1: En quins casos la ferida deixa de ser lleu i cal anar al CAP? Quan nosaltres veiem que aquella ferida no pinta bé i que millor que ens ho vegi un professional?
3: Sí, si la ferida és profunda o les vores estan molt separades, s'ha d'anar perquè hem de pensar que millor necessita una sutura, ¿vale? Si és una ferida neta, que pues, un tall, no? El tall, pues, depèn de la zona i de com sigui, s'ha de valorar. Sí? Més que res per si necessita sutura o per si ha arribat a zones més profundes, que llavors és més greu. Si el sagnat no cessa o no deixa de sagnar quan ja hem fet correctament els 10-15 minuts de pressió, també s'ha d'anar. Si en els 24-48 hores comença a estar més envermellida, inflamada, inclús pot suporar pus, s'ha d'anar a visitar un professional sanitari. Si no recorda que estigui ben vacunat i la ferida és bruta, també tindria que consultar a veure si sí o si no. I aquí sí que tindrien que fer un petit incís en persones grans i diabètics en ferides als peus, vale? Perquè aquestes, encara que pensin que és lleu, sí que tindrien que venir a valorar-les per un professional, perquè són ferides que, per la seva complexitat de les persones i la seva malaltia o la seva edat, es poden complicar. Llavors aquests sí que tindrien que venir. És millor dir, pues no, tranquil, no passa res, a que ho deixin uns dies i després sigui molt més complicat arribar a una solució.
1: Ara que feies referència a les vacunes, la vacuna del tètanus, és important recordar que l'hem de tenir posada. De vegades no ens en recordem, no?, de quan ens la vam posar.
3: A vegades és difícil, eh? Sí que és veritat que jo crec que ara la població més bé arribar a estar sobrevacunada. Jo no sé si la Jessica té la mateixa d'això que jo, però en una ferida bruta, depèn com te l'hagis fet, és important que estem ben vacunats i que si no ho sabem, doncs vinguem a fer la consulta. O, com tu has dit abans, la e-consulta també es pot fer.
2: Ara, avui en dia, amb l'historial electrònic ja és més fàcil tenir-ho ben registrat, perquè abans, clar, si tenies l'historial al poble del costat, no podíem saber quina data i davant del dubte es vacunava. Per això la sobrevacunació que comenta la Gemma, avui en dia l'historial és compartit a tot Catalunya, podem veure les dosis que ens han posat i, a més, ja més o menys tots estem en unes edats que ja estem a l'historial electrònic. Pots queden dels que es van vacunar quan era historial en paper, amb la qual cosa és molt més àgil. Però una consulta per comprovar si està la vacunació, inclús la gent que a través de la Meva Salut pot veure el seu estat vacunat i si la té pendent. I davant del dubte, doncs, consulta i li contestarem si cal vacunar o no.
1: Per això que ara vagin consultant, perquè en el moment que tens una ferida i has d'anar a urgències i et pregunten, t'has vacunat el tètanus, amb els nervis i tot, te n'oblides, no?, i i potser no saps respondre la, la pregunta, més val que ho consultem ara, tranquil·lament. Anem a les cremades. Les cremades també són molt freqüents, sobretot a la cuina, ara a l'estiu. Quina és la primera actuació correcta? Aquí també desmuntarem, suposo que molts falsos mites, no?
3: Sí, a part de la cuina, les cremades de barbacoa mal enceses és una, és un continu a les consultes. I aquí el consell i el primer que s'ha de fer i que és l'actuació correcta és refredar la zona amb aigua corrent. S'ha de refredar, però no refredar igual, una mica abans com la pressió, no? No 30 segons. S'ha de posar sota la xella, l'aixeta 20 minuts. I refredar la zona si hi ha anells o rellotges s'han d'intentar treure, i si hi ha roba que no està adherida també l'hem de treure. Aquest seria el consell general de la primera actuació que s'ha de fer en una cremada domèstica a casa que no requereix hospitalització o coses més greus. Seria el consell més de refredar la zona, no amb gel, prohibit el gel perquè augmentarem la cremada, sinó amb aigua corrent de l'aixeta i 20 minuts.
1: Recordem que el gel crema també.
3: Clar. I sí que hem de tenir una mica més de, en aquesta neteja, si és química, hem de tenir molt en compte que no vagi a una altra part del cos, perquè si no pots fer que, vale, la neteja ha de ser cap a una zona que vagi pues, a l'aixeta o sal, però que no és l'única cosa que tindríem que tenir en compte si és una cremada química, vale? que aquell químic no vagi corrent per més cos, més pell.
1: Què hem de fer si apareixen butllofes?
3: Això és una controvèrsia. Si estem a casa i no és una cremadura greu, no tocar, vale? Després, si necessita atenció al cap, possiblement retirarem, vale? Però per professionals, vale?
1: Per això, quins criteris ens indiquen que una cremada necessita, en aquest cas, valoració d'un professional?
3: Pues una cremada que afecti a zones de risc, com és la cara, com és mans, peus, genitals, perquè, clar, totes aquestes zones són de molt risc, vale? Perquè poden tenir seqüeles que després deixi, jo que sé, pues, uns dits que no puguis després mobilitzar. Grans articulacions, si és extensa, vale? En un nen petit, persona major amb malalties importants, pues, a no ser que sigui que t'ha caigut una gota d'oli, aquesta no, però una cremada tindria que ser visitada per professionals sanitaris, i si la cremada és per agent químic o electricitat, aquestes han de venir. Aquest seria a grans trets pues, el que hem de fer i quan hem d'anar a urgències.
1: A l'estiu també augmenten les cremades solars, per tant hem d'anar molt en compte, sobretot
3: sí,
1: en aquesta època.
3: Sí, perquè estem mig bojos.
2: I prevenir-la, sí, sobretot.
1: Sí. Ja vam parlar aquí fa uns dies amb companyes vostres la importància de la crema solar, no quan estem a la platja o a la piscina, que també, sinó abans de sortir de casa ens hem de posar la crema perquè comenci a fer efecte.
3: Jo crec que algo que ens ha quedat, avui ens ha de quedar molt important, és que la cremada solar augmenta el risc de càncer de pell. I és una cosa que no tenim massa en ment. I que els nens, només per sortir a passejar al carrer, ja han d'anar amb protecció solar. No només això, quan van a la piscina o a la platja. Els grans també hem d'anar amb protecció solar. I la gent, per exemple, sense cabell, pues ha de portar gorra. I són coses molt importants perquè no li donem importància només quan anem a piscina o platja, però clar, el sol estàs directe tot el dia fins que es fa de nit. I s'ha d'utilitzar protecció solar, s'ha de posar protecció solar cada 2 hores i després de cada bany, i s'ha d'evitar, sobretot les hores centrals de 12 a 5, estar exposat al sol.
1: Hem dit abans que parlaríem de ferides, cremades, es queda el tercer element, que són les picades. Picades a l'estiu, mosquits, abelles, vespes, són habituals d'aquests mesos. Quina és la primera actuació recomanada?
3: Aquí la... la...
1: Ja no parlarem perquè piquen més a unes persones que a d'altres, no? Això és una altra qüestió.
3: Bueno,
1: o teniu teories?
3: Jo no tinc teories d'això.
2: No, em sembla que això és més mite, també, que...
3: Jo la gent m'ho pregunta, perquè a la meva dona no li pica, ni a mi sí, el mosquit, doncs pues no ho sé, li agradaràs més, no ho sé. No, evidència científica, d'això no n'hi ha.
1: Ens centrem a la picada, un cop
3: sí,
1: ens piquen,
3: en què hem de fer? Què hem de fer? Home, sí que podem fer coses per prevenir.
1: Evidentment,
3: vale, exacte.
1: Comencem primer la prevenció i després...
3: Pues la prevenció és pues, repel·lent, o sigui, no, d'això, i si anem a zones que no, vas al camp, vas, si es pot portar màniga llarga o pantaló llarg, millor, utilitzar el repel·lent. I
2: per prevenir la proliferació també és important evitar les basses d'aigua, sobretot els mosquits i molts insectes acudeixen on tenen aigua fresca i acumulada, és on posen els ous, les larves, i es crien. Llavors intentar evitar tenir aquest típic plat de les plantes que el deixem allà amb molta aigua, perquè és una fonda que pugui proliferar molts més aquests insectes, i així també quan menys hi hagi menys els picaran.
1: Exacte. Ara, si ens piquen, primera actuació.
3: La primera i més important és rentar zona amb aigua sabó i posar fred. Aquí sí que hem de posar fred. Vale? Posar fred durant una estona, no directa, embolicat amb un drap, amb una gasa, i deixar una estoneta per tallar una mica la fase inflamatòria que produeix una picada.
1: Si nosaltres veiem un fibló, com l'hem de retirar? Ho podem retirar nosaltres mateixos?
3: Ho podeu retirar, però no amb pinces.
1: Que és el que es fa habitualment.
3: Clar, les pinces el que fa és tallar i quedar-te un trosset a dintre, vale? Aquí l'ideal, o vas al centre que ho faci el professional, o estaria més correcte amb un tipus de targeta que facis una mica de pressió i com que l'aixequis amb una targeta del banc, per exemple, o d'una altra institució. Seria més correcte que unes pinces, perquè les pinces possiblement quedi un tros a dintre, vale?
1: Remeis per un cop ens ha picat i alleujar una miqueta de pico d'inflamació. Has comentat abans fred,
3: El fred. I una de les coses també molt importants és no gratar-se, perquè el que fem és possibles infeccions. La primera d'això que tenim és gratar-nos, perquè ens pica, perquè està calent, perquè s'inflama, i és una contraindicació, perquè una de les raons que després poden portar a infeccions i a que les ferides es cronifiquin i durin més és haver-se gratat en el moment de la picada. Hem de posar fred i no gratar-nos.
1: Hi ha persones que pateixen reaccions al·lèrgiques.
3: Sí. Han de venir. Sí. Han de venir perquè... o sigui, han de consultar, ja, no només quan tinguin una reacció al·lèrgica, perquè això, una reacció al·lèrgica és una visita urgent, vale? Però també han de venir si hi ha una gran inflamació, si hi ha signes d'infecció, calor, inflamació, o la persona pot presentar febre i malestar. És molt típic d'una picada, perquè no només estan els mosquits, estan les petites aranyes, que a vegades fan aquest malestar, que no saben què li passa i és de la picada. I després estan els signes d'alarma, que és anar corrents a un centre sanitari, que seria dificultat per respirar, augment de llavis, inflamació a la gola, mareig intens o inclús pèrdua de consciència. Això ja serien símptomes d'una urgència vital.
2: També hem de vigilar sempre amb les paparres. Quan tenim una picada de paparra no li donem tanta importància perquè no fa mal en el moment, però sí que s'ha de consultar perquè requereix antibiòtic per evitar infeccions greus.
1: Com sempre, consultar el professional.
2: Sempre.
3: Sí.
1: Doncs avui parlant de ferides, cremades, picades, donant aquests consells de prevenció, però també de com hem d'actuar i sobretot desmuntant falsos mites, no? De creences, no? Que creiem de que amb una ferida hem d'actuar d'una manera, doncs amb els consells d'avui ja sabem com hem d'actuar. Això ens ho hem d'aprendre, apuntar-nos, no? En un lloc visible de com actuar davant d'aquestes situacions.
3: I tenir en compte que els primers minuts importen, que l'actuació correcta marcarà la diferència entre una ferida que tanqui aviat o una ferida que es compliqui.
1: Doncs Gemma Trujillo, de la Unitat de Ferides Complexes, gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies,
1: Jordi.
4: Forma
1: part de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i com també avui també ens ha acompanyat la seva directora, Jessica Morillas, moltíssimes gràcies. Bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem sense ferides, sense cremades i sense picades.
2: I sense res. A gaudir.
1: Bon estiu.
2: Bon estiu.
4: Igualment.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continuem amb la ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, cinquena ronda d'entrevistes d'aquesta temporada. Avui analitzarem aquest darrer any de legislatura, també dels 3 anys, i també amb una mirada posada de cara a les eleccions municipals del 2027. Avui ens acompanya el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas. Molt bon dia.
5: Bon dia, Jordi.
1: Juan Pablo Beas, avui analitzarem doncs, aquest darrer any de legislatura, però canviem l'ordre que hem fet les entrevistes anteriors de l'Espai de Portaveus, perquè acabàvem parlant d'aquí un any de les eleccions municipals, però l'actualitat mana, i des del passat divendres, dia 10 de juliol, vostè ha estat escollit com a candidat del PSC a Sant Andreu de la Barca a l'alcaldia a les eleccions municipals del 2027. Com valora aquesta elecció?
5: Home, estic molt content, molt orgullós i molt honrat, no?, que els companys i les companyes del Partit dels Socialistes de Catalunya i el meu partit doncs hagi confiat en mi, confiï en mi per ser la persona que estigui al capdavant de la llista electoral del PSC a les municipals de l'any que ve. Satisfacció i responsabilitat, no? Molt content, molt feliç. És un partit que m'estimo i és una ciutat que m'apassiona i a la que he dedicat pràcticament tota la meva vida d'una forma o d'una altra, no? Des de ser regidor o ser cap de premsa o estar a la ràdio o estar amb entitats, i bueno, tothom coneix doncs la meva

0: i un futur pròsper per a tots i totes en els propers anys.
1: La seva era l'única candidatura per encapçalar la llista electoral?
0: Sí, finalment només es va... jo vaig rebre l'encàrrec de la comissió executiva de l'agrupació, van triar per ser el candidat i vaig ser el candidat que es va presentar el divendres passat i que vaig rebre el suport unànim, cosa que agraeixo públicament a tots els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca que van assistir, perquè totes les persones van votar a favor i no va haver-hi ni una sola abstenció.
1: Queden uns mesos de cara a les eleccions, cada vegada queda menys. Quin és el timing de la seva candidatura? Quan presentarà les persones que l'acompanyaran en aquesta candidatura? Tema de projecte, això ho anem comentant sí. A cada entrevista de portaveus.
0: A veure, ara s'ha fet el nomenament del candidat, també, evidentment, doncs, coordinats amb el nostre partit. I al mes de setembre voldrem fer una presentació oficial de la candidatura, del projecte, i en els propers mesos, evidentment, seguint una miqueta la línia doncs, habitual, doncs, anar explicant, per una banda, el projecte, que hem comentat en moltes ocasions aquí, que està molt format, molt madurat, i que té ja idees bastant clares. Hem estat parlant amb molta gent, individual i col·lectivament. Incentivarem encara més, incrementarem més aquest contacte, perquè ens agrada escoltar les necessitats de la nostra ciutadania, però ja estem configurant unes idees, uns projectes amb accions ja concretes en tots els àmbits, perquè jo crec que Sant Andreu necessita un projecte ambiciós i de futur. Jo crec que hem viscut uns anys de pedazos, no? Jo crec que s'ha fet una coseta aquí, una coseta allà, intentant doncs, que sigui més del que sembla, però no s'ha pensat en el que hi ha al costat, no? En moltes ocasions veiem determinades iniciatives que no tenen en compte, no han pensat en què passa en tot l'entorn i com volem que sigui tot l'entorn o el barri o la zona, o què fem a les instal·lacions esportives, quina remodelació, que crec que necessita una remodelació important per posar-la al dia, les instal·lacions culturals, les instal·lacions socials. Jo sempre parlo d'una reflexió econòmica del futur de Sant Andreu de la Barca en l'àmbit industrial, en l'àmbit comercial, i en aquests mesos anirem explicant projectes, el projecte de futur de Sant Andreu i les persones, el grup humà que formarà part d'aquesta llista electoral, però tot tindrà el seu procediment i hem de fer-ho de forma continuada i rigorosa, no? Evidentment, les coses que proposem a la ciutadania han de ser coses que es puguin fer, que siguin sostenibles i sobretot que siguin ambicioses, però jo crec que Sant Andreu necessita un canvi de veritat.
1: Vostè va entrar com a regidor el 2015, regidor al govern, ha ocupat diverses carteres estant en el govern. Aquesta darrera legislatura, en aquest cas a l'oposició, què ha après d'aquests anys a l'oposició?
0: Doncs mira, ha sigut un aprenentatge interessant, perquè l'oposició és dura, és difícil, perquè, com dic en moltes ocasions, jugues en un terreny de joc on les regles les marca un altre, no? Aquí tenim un àrbitre, i en aquest cas aquest àrbitre, que és l'alcalde, doncs, que a més juga i fa trampes contínuament, des dels debats polítics, que no deixa que siguin realment profitosos o profuns, perquè quan hi ha una mínima discussió ja no li agrada el que sent, ja ho talla, i sobretot a nivell d'actuacions. Aquest ha estat un govern que juga contínuament amb l'engany, contínuament, i en l'àmbit de la comunicació de forma molt evident. O sigui, és un govern que juga a fer entendre coses que no fa, barrejant temes, no sé, l'exemple. Tens parcs, nosaltres vam deixar una auditoria de parcs fetes, no? Una auditoria feta. I vam deixar diners per fer parcs, i nosaltres teníem previst fer parcs. Hi ha parcs que s'han deixat deteriorar 3 anys. Sí, ara quan fan aquests vídeos dient voleu això, voleu allò, això ho heu permès vosaltres. Això no estava així fa 3 anys. O sigui, tu fixa't la política de deixar deteriorar les coses per arribar a un any o mesos abans de les eleccions a dir nosaltres salvem això. No, tu ets corresponsable.

0: tu ets responsable d'aquest deteriorament. I amb això la política general d'aquest govern està sempre enganyant a la ciutadania amb una participació que no és real, és més explicar la teva propaganda que no escoltar, amb una transparència que no existeix. L'últim ple va dir l'alcalde que les actes de les audiències públiques estaven penjades a la web, o si les troba algú, nosaltres continuem buscant-les. No estan. O sigui, es menteix contínuament. I jo crec que un projecte polític ha de ser un eix directe i explicar la veritat en tot moment.
1: Ara sí que fem balanç del darrer any.
0: De l'oposició, perdona, Jordi, que m'he despistat, m'he anat una mica a una altra banda. Primer, la humilitat de suposar d'estar a l'oposició. I segon, que te n'adones que treballar a l'oposició és treballar per Sant Andreu de la Barca. Perquè hi ha moltes coses que, amb les nostres declaracions, amb les nostres reivindicacions, amb les nostres mocions, hem fet que aquest govern municipal indirectament actuï. I més a més un govern que està molt influenciat pel que es diu a les xarxes socials. Si hi ha un mitjà de comunicació que denuncia una cosa, ràpidament va a veure si ho arregla, perquè tenen pànic a la mala imatge a les xarxes socials. I nosaltres hem explicat moltes coses que hem vist que després que la ciutadania ha entès, perquè està en el discurs de la ciutadania, i ha fet que aquest govern actuï en coses on no tenia previst actuar.
1: Com valora aquest darrer any? De fet, ja ha donat algunes pinzellades a la seva intervenció.
0: Aquest últim any jo veig un govern municipal cada vegada més nerviós, improvisant cada vegada més. És un govern municipal que no té un full de ruta, ho hem dit des del principi. Són actuacions aïllades aquí i allà. No hi ha un projecte de ciutat. I ells, fins i tot, quan veuen que això que estem dient nosaltres quallen la gent, intenten reaccionar ràpidament, fent un acte aquí a la biblioteca, dient els projectes de futur, barrejant moltes coses, explicant que el projecte dels 600 habitatges de protecció oficial, o els 600 habitatges, molts dels quals de protecció oficial, doncs és un projecte seu. No és cert. Aquest és un projecte que van iniciar els socialistes. Que ha demostrat que no ha fet política d'habitatge, va a inaugurar o a visitar obres de pisos privats, deixant entreveure, a veure si la gent es creu que són pisos de protecció oficial. No, vostè no ha fet res en l'habitatge a Sant Andreu de la Barca i té, a més, la manca de credibilitat i de veritat de dir als veïns que la promoció del carrer Sant Job, del Josep Pla d'aquí, de 36 pisos de protecció oficial per a joves, és una proposta que han fet ells, que han fomentat ells. Això s'enganya descaradament, això no és veritat. Això, la primera pedra es va posar amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i sent jo el regidor d'habitatge. I ell, que no tingui aquesta humilitat de dir això ho van fer els socialistes, com no ho tindrà de l'escola Bressol, perquè realment, què han fet ells de pròpia creació? Molt poc, molt poc. I en aquest sentit, és el que volia dir, no? O sigui, i una cosa que han deixat absolutament en un segon pla. Ell reconeix que no ha fet bé la política d'habitatge perquè li treu la regidoria a la regidora que ho porta, a Maria Antònia Borbón, que és la número 2, la vicealcaldessa, li treu la regidoria d'habitatge i li dona a la Eunice Martín, que és una altra regidora del govern. Això és reconèixer el fracàs de la política d'habitatge del govern, o de com està el manteniment de la ciutat. La gent es queixa de la jardineria, del manteniment. Ell fins i tot diu sí, és que no està bé perquè tenim problemes, i 2 mesos abans fa una pròrroga de 2 anys a aquesta empresa. Això no ho explica. Per això hi ha moltes coses, i aquest joc de continuar d'enganyar, de dir mitges veritats, jo crec que ell es pensava que li duraria tota la legislatura, i no li ha durat, perquè la gent s'ha adonat i cada vegada se n'adona més. I crec que tenim una, si em permets, un fet que hem de treballar conjuntament, i fins i tot crec que amb tots els partits, que és la cohesió de Sant Andreu. Jo crec que no s'ha treballat del tot la cohesió social de Sant Andreu de la Barca, i hem de treballar-ho plegats, perquè aquí no hi ha, Jordi, uns o altres. aquells o aquests, i a Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de resumir aquesta legislatura amb un titular, quin seria?
0: La ciutadania s'ha adonat que el canvi no era real i que era més postureo que realitat.
1: Hem preguntat també amb els diferents portaveus que si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys.
0: Jo, malauradament, crec que no. Jo crec que s'ha paralitzat. Jo crec que s'han fet mesures que no són principals. Algunes, evidentment, sí. Algunes estan correctes. Però jo crec que Sant Andreu està pitjor. Sobretot, Sant Andreu ha viscut una decepció, perquè s'esperava una part, i així ho van demostrar els resultats, que aquest govern expliqués la veritat. I aquest govern el que fa contínuament és tractar d'enganyar la gent. I això està molt lleig. Això està molt lleig, perquè a vegades jo crec, quan veig publicacions i veig coses o respostes o demagògies als plens, jo crec que es menysprea en moltes ocasions que la gent és gent interessant, és gent intel·ligent, és gent que sap prendre les seves pròpies conclusions i que no se li enganya així per així, d'una forma, amb jocs polítics, no? Perquè jo crec que aquesta és una definició del govern del Giribet. O sigui, està jugant políticament, ell està calculant què fa o què no fa, per això, si això té o no un rendiment polític, un rendiment en vots, i això no està bé. Sant Andreu necessita, jo crec, que un alcalde que sigui un sincer, que expliqui les coses com són i que prengui les mesures urgents i necessàries per millorar-la, que tenim moltes mancances.
1: Quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca i també quines continuen sent les grans assignatures pendents de la ciutat?
0: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests tres terços, la part forestal, que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial, que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: Durant aquest mandat s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat. Quin d'aquests àmbits considera que necessita una actuació més urgent?
0: Jo crec que l'àmbit del manteniment de la ciutat és, i de la seguretat, són els més principals, i també l'àmbit comercial. A veure, el manteniment de la ciutat s'ha deteriorat molt. S'ha deteriorat molt i això es veu. I jo crec que aquí s'ha de fer, s'ha d'actuar. L'altre dia, estem rebent, Jordi, continus missatges de barris i de veïns dient que anem perquè com estan les escombraries, com està... Aquest govern és incapaç de prendre una mesura important. Tenim el contracte nou de les escombraries i de la neteja de Sant Andreu de la Barca, que no són capaços de treure, que prorroguen, amb un contracte molt antic. Per què? Perquè tot ho miren en càlcul electoral. No, és que si fem això, s'emprenyaran aquests veïns. I si fem allò, després fan altres mesures que emprenyen un barri concret i no actuen, com estem veient, per exemple, amb la vista de futbol del Johan Cruyff. O sigui, això és una cosa que haurien d'haver solventat ja, i no ho fan, perquè tenen por. Tenen por. L'àmbit de la jardineria. A veure, hi ha espais que és que els veïns es queixen contínuament. La resposta és, no és canviar o fer un nou contracte, no és prorrogar. Per què? Perquè no tenen capacitat de gestió. Si tu no tens capacitat de gestió, no pots donar resposta a aquestes necessitats. La seguretat, clar que s'ha d'incrementar, sempre s'ha d'incrementar, però hem de fer molta atenció al comerç i, sobretot, insisteixo, a la cohesió social. A Sant Andreu no hi ha una gent d'un costat i una gent d'un altre, o d'aquí o d'allà. A Sant Andreu està per damunt de tot la ciutat, i nosaltres, si la gent ens dona la confiança de governar, governarem per Sant Andreu de la Barca, ni per uns ni per altres.
1: Com definiria la relació entre govern i oposició durant aquests 3 anys i després en els plens municipals? El funcionament d'aquests plens municipals, si n'ha estat un espai de debat útil o massa condicionat a la confrontació política en aquests darrers 3 anys? Com ho valoraria tot plegat?
0: A veure, la relació amb el govern municipal no és bona. No ens enganyarem. Però jo crec que nosaltres no som els culpables. Jo crec que és un alcalde que no accepta la crítica. A veure, ell... A mi em fa molta gràcia, perquè ell fa discursos en plens que ens diu de tot, i després diu, jo estenc la mà, perquè, cal dir-me, això no s'ho creu ni vostè. No ha estès la mà mai. Mai. O sigui, ell no ha tingut cap interès en que hi hagi un consens polític, ni en els pressupostos, ni en les ordenances, en res. En cap moment. I els plens es juguen amb les regles que ell marca i va canviant. Després fa... I el funcionament sempre és el mateix. Intervé el govern, intervenim nosaltres, i quan ell considera que ja s'ha acabat, fa l'espeech, ens diu de tot, i ja no ens deixa contestar. Nosaltres sortim molts plens dient, mira, teníem resposta per això, per això, per això, per això i per allò, no? Però no ens deixa. Per tant, i després jo poso d'exemple els pressupostos de l'any passat. El pressupost de l'any passat, a veure, jo ho sento per la mare d'Antònia Borbón, però jo no entenc com va permetre que es fes això. Una setmana abans, dues setmanes abans, no ens volien dir quan pujaven l'IBI. Per favor, som grans, eh? Tenim una edat. Poden enganyar molta gent, però... o intentar enganyar molta gent, cada vegada menys, però nosaltres ja no ens enganyen aquests jocs d'aparentar que els que portàvem la crispació som nosaltres. A veure, la crítica i l'oposició és raonable, i la fiscalització és raonable. La gent que em coneix, jo no sóc gens una persona crispada ni una persona que busqui la confrontació, sempre busco el diàleg i el consens, i ho he fet tota la meva vida. Però el que no busca el diàleg ni el consens és ell, i és així des del primer minut, i en l'últim any això és evident. I després hi ha qüestions de cortesia. Jo he estat al govern no amb una responsabilitat tan important com la que té Marc Giribet, perquè jo no he estat mai alcalde, jo he sigut regidor de determinats àmbits, no? De cultura, de joventut, de seguretat, d'habitatge. Jo mai he perdut el respecte i l'educació amb l'oposició quan estava al govern. Ni ho faré si la gent em dona aquesta responsabilitat l'any que ve. Hi ha determinades expressions, determinades actituds que es veuen, i altres que no es veuen també, que jo crec que s'han de millorar. Per tant, no ha sigut no és una bona relació. Però que no intentin vendre que han intentat que l'hagués, perquè no l'han intentat en cap moment.
1: Anem a posar notes?
0: Vinga.
1: Vostè és la penúltima entrevista, per tant, els altres portaveus... els altres portaveus ja saben que hi ha una part de l'entrevista que s'ha de posar notes.
0: I a mi m'han puntuat, també.
1: També l'han puntuat, evidentment. Bueno. En com ho podem? De l'1 al 10, eh?
0: De l'1 al 10 li posaria un 3.
1: Partit Popular.
0: Un 3 perquè... Deixes que digui una frase?
1: Vinga.
0: Perquè Podemos, la Isabel... que és una persona que personalment aprecio i que políticament tinc coses en comú amb ella, jo crec que estan en el govern s'ha deixat anar, i moltes de les coses que ella reivindicava ja no les reivindica, i jo crec que ha estat absorbida per FEM Sant Andreu.
1: Partit Popular?
0: Bueno, pues mira, jo la Sònia la conec des de fa molt de temps, li posaria un 7, perquè jo crec que la Sònia ha fet una oposició. A veure, evidentment, la Sònia i jo estem a les antípodes políticament, i veient el que fa el Partit Popular a Madrid, escolta'm, a vegades, però jo crec que és una bona regidora, i a més una persona que s'estima Sant Andreu, i ho ha fet bé, més enllà d'aquests números que fa de posar la foto i tot això, que però jo crec que com a mínim s'ho ha pres seriosament i es treballa a l'oposició.
1: Vox,
0: es pot posar en negatiu?
1: No, també es baixa de 0 a 10.
0: Un 0 rotund. Per què? Perquè és un partit que no aporta gens a la societat, que vol separar, que vol dividir, que és l'antípoda del que volem nosaltres, i que a més no s'ha treballat l'oposició. Ha sigut un partit molt proper a Esquerra Republicana, o sigui, que és una cosa que no acabo d'entendre, o sigui, que em sorprèn, eh? No ha fet oposició, perquè per fer oposició s'ha de treballar, i a més és un partit que jo no entenc com a vegades el propi govern li ha donat suport en algunes accions.
1: Som.
0: Jo li posaria un 7 també al Felipe. Jo crec que és pura passió, és pura interès comunitari. Jo crec que és una persona que s'estima Sant Andreu, que el coneix i que intenta aportar. Jo l'he vist no sent tractat bé en algunes ocasions. Hi ha alguna moció aquella de la solitud no desitjada que van presentar amb ell, que per presentar-la amb nosaltres ell la va perdre, no? Perquè el govern la va votar en contra perquè anàvem amb ell. Jo crec que és un bon home, i a més és un bon metge, i és una persona que actua de cor, i a més té aquest punt de frescor que bueno, pues de venir de l'àmbit que ve, doncs que és positiu per una ciutat.
1: FEM?
0: Jo a FEM li posaria un 1, i li posaria un 1 per el que et deia, no? Perquè és un govern que ha decebut a la gent, que les formes no han estat les correctes i que ha intentat sempre enganyar la gent en totes les comunicacions contínues, en barrejar coses, i jo crec que un govern que no explica la veritat i que tots són càlculs per guanyar vots i per convèncer uns i altres, i no, jo crec que han posat els seus interessos per davant dels interessos de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que, i a més ho han fet amb això, amb aquesta intenció contínua de política d'aparador, de molta xarxa social, de molt explicar moltes coses i després no atès les necessitats, o sigui, explicar coses que després veus que darrere no és així, i amb la seva necessitat de buscar de no donar resposta a les necessitats urgents. Jo crec que és un govern que ha estat despistat en les seves iniciatives contínuament i no ha atès, escolta'm, Sant Andreu és així, té aquests problemes, quins són els prioritaris, aquest, actuem i sobre això construïm.
1: I finalment, el PSC,
0: home,
1: quina nota es posaria? Del 0 al 10,
0: Del 0 al 10. Bueno, però he posat un 7 al... ens posem, no em poso, perquè el PSC no sóc jo, PSC són molt. Mira, poso un 9. I saps per què? Per la tasca que fan els regidors i regidores i els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca. Perquè, escolta'm, la gent que ha treballat amb nosaltres com a regidors, Juan Alfaro, Froilana Salgado, la Maite Navas, la Nèdia Duarte, la Irene Cabrera, cadascú en els seus àmbits s'ho ha currat molt, ha treballat molt, hem mirat tots els decrets, totes les aprovacions, ens hem estudiat tot, hem treballat molt, i aquesta feina i aquest discurs, moltes de les coses que hem dit estan al carrer i la gent les compra i les accepta i les entén com la realitat de Sant Andreu, i per això poso un 9, no a mi, com a grup municipal, un 9, i donar-los públicament les gràcies.
1: Una última pregunta. Què és el que més li agrada i el que menys de la política municipal, segons la seva experiència?
0: El que més m'agrada és quan tu fas una actuació i veus que la gent està contenta i que canvies la vida positivament de la gent. fent que un espai amable al costat de casa, fent que el comerç funcioni amb els comerciants, fent que la gent estigui contenta. Jo quan era regidor de cultura sempre deia, si posar una obra de teatre que parla dels drets, per exemple, LGTBI, fa que un nen o una nena canviï la seva visió i sigui més feliç, o que pugui anar a l'escola de música i aprengui aquesta sensibilitat musical, si afectem positivament la vida de la gent, això és el millor de la política, perquè la gent estigui contenta i senti que té un govern que se l'estima i que vol que Sant Andreu estigui molt bé en tots els àmbits i la gent estigui contenta, des de baixar a la porta de casa a compartir amb veïns en un parc a fer moltes activitats. Això és el més bonic de la política, veure que estàs ajudant a que la gent estigui més contenta i més satisfeta de viure a Sant Andreu. Ja acabo.
1: Juan Pablo Beas,
0: portaveu. I la part negativa, sí. La part negativa és aquesta certa ingratitud i aquesta confrontació que no aporta, perquè aquí crec que tots hem de millorar Sant Andreu de la Barca plegats.
1: Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos a aquest espai de portaveus, cinquena ronda d'entrevistes de l'espai portaveus d'aquesta temporada, i hem canviat a l'ordre d'aquestes entrevistes que hem anat realitzant en l'espai de portaveus. Parlàvem al final de l'any vinent de cara a les eleccions, la notícia era d'actualitat, finalment doncs ha estat escollit com a candidat a l'alcaldia pel Partit dels Socialistes de Catalunya a les eleccions del 2027, i amb això hem començat aquesta entrevista. Gràcies i bon estiu.
0: Moltes gràcies, Jordi, i bon estiu també per tots i totes.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu, el 15 d'octubre entrevistàvem a la historiadora Imma Carpio. De fet, publicava el llibre Aquistonsis, on recuperava 7 processos judicials del segle XVI relacionats amb Sant Andreu de la Barca. La presentació del llibre el va fer el dimecres 22 d'octubre a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert. Recordem, en continuació, l'entrevista.

0: La historiadora i escriptora Imma Carpio acaba de publicar Aquistonsis, un llibre que transforma 7 processos judicials del segle XVI en relats breus basats en fets reals. A partir de documents conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'autora recupera veus dels antics veïns de Sant Andreu de la Barca, Martorell i Castellbisbal, oferint una mirada humana i rigorosa sobre la vida i la justícia d'aquell temps. La presentació es farà el dia 22 d'octubre, un dimecres, a les 8 de la tarda, a la sala petita del Teatre Núria Espert, i, per tant, volem parlar amb la seva autora, Imma Carpio. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, aquest llibre d'Aquistonsis que presentaràs aquí a Sant Andreu de la Barca el dia 22 d'octubre, un llibre que podem dir que neix una mica de la casualitat, no? Com va néixer aquest projecte i aquest llibre?
1: Aquistonsis no tenia ni pensamiento de ser escrito. La realitat és que el projecte era un libro genealógico sobre las familias del siglo XVI en San Andrés de la Barca, pero a raíz de toda la documentación que me he ido nutriendo, de protocolos, de libros sacramentales, de procesos judiciales, esos documentos hablaban entre líneas, no solamente nos daban información sobre los hechos, sino también que nos daban información sobre las personas que vivían. Y de ahí es donde nació creció la necesidad de hablar de ellos, de esta historia social, de la gente del pueblo, de los que vivían. Y por ese motivo, y también por la, tengo que decir, por la sección que tengo en Encuentros en la radio, donde hablaba de esta vida social, es de donde empezó a maquetarse o a comenzarse la idea de escribir sobre ello, sobre Aquistonsis.
0: Per tant, Imma, vas començar amb aquesta documentació, sobretot amb aquesta part històrica, i vas començar a descobrir aquesta part humana, no?, que amagaven aquestes històries, no?
1: Exactamente. Fue como... Los documentos son muy tediosos. Están con muchos procesos, o sea, con muchos...
0: Que estem parlant del segle XVI, no? Vull dir que aquests documents...
1: Sí. Están muchos en catalán, muchos en latín, con notarios que a veces tendríamos que darles libretas rubios para que hicieran mejor caligrafía, o sea que es bastante difícil, pero aparte de darte información sobre la historia en general, sobre cómo era, se vivía en el pueblo, te hablaban mucho también de la vida social, de qué sufrían, de qué sentían, de qué problemas tenían vecino con vecino, y sobre todo de muchos de los sucesos que sucedían en la vila. Como hay asesinatos, tenemos secuestros, tenemos peleas entre vecinos, y de ahí es donde surgió un poquito más la necesidad de contar de ellos. También es porque quizás llevo 15 años investigando sobre San Andrés de la Barca y me he hecho muy míos estas personas. Estos vecinos es como si fueran míos. Los conozco, a veces pienso, y si los conozco más que casi a los que viven hoy en día, y me surgió esa necesidad de hablar de ellos, de que la gente los conociera, como por ejemplo conoces ahora pues al panadero, a tu peluquera, o digo, no, la gente tiene que conocer a los vecinos que hace 500 años sufrieron como sufrimos nosotros hoy.
0: Què és el que més et va sorprendre a l'hora de, quan vas buscar aquesta documentació, després de posar-te a escriure el llibre, del que vas trobar, què és el que més et va sorprendre, Imma?
1: De que no éramos una población tan pequeña como nos habían argumentado, de que éramos, bueno, en los diferentes cabreos que se tienen, se hablaban de que había 27 hogares, y seguramente habría 27 hogares, pero en los hogares, aparte de las familias, que simplemente solamente se cogían al cabeza de familia, ahí había mujeres, niños, familia, porque en una casa a veces se podían vivir padres, hijos, nietos y trabajadores. Estamos hablando de una vila de 150 a 200 personas. Y quizás para mí lo más impactante, lo que más me ha sorprendido, ha sido la moriscota. De empezar ese término, incluso hablar con entonces la archivera, que era la Mercé, y hablar con ella y decir, ¿qué es esto? Y pensábamos que se mencionaba de un lugar en el que posiblemente podían vivir conversos, hasta descubrir una masía con unos secretos, unas pasiones, asesinatos, luchas por el poder, por tener esa masía, y eso es una de las cosas que más me han sorprendido y donde estoy ahora mismo centrada en la investigación.
0: Per tant, amb una població de 150 a 200 persones aproximadament, com era el Sant Andreu de la Barca del segle XVI, passaven, déu-n'hi-do, les coses que passaven, no?
1: A pesar de ser pequeñitas, una población pequeñita, teníamos un dato muy importante, que era la barca. Era un lugar donde cruzaba casi todo el mundo, porque el Pont del Diable no era muy fiable. A raíz de algunas riadas que habían sucedido, lo habían destruido. Y entonces éramos un núcleo por donde pasaba mucha gente. Pasaban comerciantes, pasaban viajeros, o sea, pasaba gente que iba a hacer peregrinación a Montserrat, o gente que iba a vender sus productos a Barcelona, y por eso sucedían muchas cosas. La barca es un centro, un núcleo de sucesos, y a raíz de ahí, ubicado a San Andrés de la Barca, y donde tenemos de todo, tenemos asaltos, tenemos asesinatos, tenemos secuestros, bueno, hay muchas historias que por desgracia no han salido en Aquistonsis, pero que todavía están ahí por acabar de descubrirse.
0: Per tant, segurament que tindrem una segona part, això ho preguntarem després. En alguns capítols, com Una tregua rota en el camino, En busca i captura d'un ahorcado, podem veure i podem viure una tensió gairebé de novel·la. No sé si has pensat escriure aquesta ficció basada en aquests casos, escriure una novel·la del Sant Andreu de la Barca del segle XVI. Creus que donaria per una bona novel·la?
1: Sí, y ya más o menos te he hecho un spoiler. La Moriscota tiene mucho que contar y sí que estoy escribiendo sobre ella, pero ya más aunque me voy a intentar basar en el 100% histórico, sí que lo voy a hilar como una novela histórica. Tengo ganas de contar sobre ella, sí.
0: Doncs, bueno, de moment estàs començant, no?
1: Sí, sí, este es mi primer... la idea, tengo que comentarte, de que mi idea era hablar de los procesos judiciales, pero entonces pensé, los procesos judiciales son muy tediosos, son con fórmulas notariales, con el testigo dijo, le preguntaron, y muchas veces no se cuenta la historia de una manera cronológica, sino como lo narran los testigos, ¿no? Y yo la idea quería que se escucharan, que realmente la gente cuando leyera se preguntara, ¿pero esto sucedió de verdad? Y entonces los he ido transformando en 7 relatos breves, son como tipo novelas, 7 novelas cortitas, pero no son novelas porque son 100% hechos reales. Y lo quería escribir de una manera que el lector le entrara ganas de continuar leyendo, de que no se aburriera con un proceso judicial tedioso, sino que le entraran las ganas de saber, y esto pasó, y qué le ocurrió, y cómo sucedió, y por eso los he transformado en novela. Y de ahí me ha surgido la idea de toda la información que tengo de la Moriscota, convertirlo en una novela de ficción, sí.
0: Doncs ho esperem i que la presentem aquí a la ràdio. Quin paper tenen aquestes il·lustracions d'Andrea Cobo en la construcció d'aquest llibre? Que també les podem veure en el llibre,
1: Para mí ha sido como darle un poquito de alma al libro. Cuando tenía en la cabeza el libro, no sé por qué, me surgió la idea de que tenía que... algunos de los momentos importantes de las historias tenía que transformarlos en imágenes que la gente sintiera y se involucrara más en lo que estaba contando. Y es que desde el primer momento ya decidí que iban a ser así, incluso sabía los que tenía que quería que se plasmaran, y la realidad es que Andrea ha habido una comunicación muy grande entre las dos, ha sabido captar lo que yo quería, incluso ha mejorado lo que yo quería, y era un plus más para que cuando el lector coja el libro se involucre un poquito más en la historia y en los personajes y en sus vecinos del siglo XVI.
0: Bé, també podem veure imatges originals dels processos judicials,
1: Es que también quería marcar, es como la portada de cada capítulo, de cada libro, porque lo que quería marcar es que la gente pensara cuando abre el libro que no me lo estoy inventando, que realmente es un proceso, y entonces la manera o la intención que tenía para que vieran que realmente sucedió era poner la portada de los procesos judiciales, y así entonces... A medida que cogen el capítulo y ven el proceso, ven que lo que ahí se va a contar está detallado y narrado en ese documento donde solo aparece la primera hoja.
0: Bueno, aquí també podem veure la gran dificultat que teniu els historiadors, les historiadores, a l'hora de buscar aquesta informació. Evidentment, és del segle XVI i està escrit com s'escrivia en el segle XVI.
1: Sí, por eso te había comentado que algún notario había que mandarle un cuaderno. Si pudiéramos mandarle un cuaderno rubio, esa es la broma que nos tenemos los paleógrafos, los que a veces nos encontramos con algunos notarios que decimos, ¡ay, Dios mío, este señor tenía un mal día! Pero bueno, la paciencia, cuando te encuentras con un notario ya llega un momento en que ya es como de tu familia, porque después un notario es de cada población. Y entonces, por ejemplo, en San Andrés tendríamos a Luis Durán, natural de, que era nuestro rector, pero natural de San Andrés de la Barca, de la familia de los Durán, y tuvimos a Alfonso Mainés, que era de Martorell. Y claro, cuando ya llevas 2 o 3 años con él, pues entonces leerlos es fácil, porque dices, bueno, ya es como uno más de mi familia que lo conozco. Pero sí, al principio cogerles el tranquillo cuesta mucho, sí. Por eso tenemos esa broma de decirles, les vamos a mandar un cuadernillo rubio para que hagan caligrafía.
0: Primer de tot, Imma Carpio, gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Sant Andreu en aquesta entrevista. Recordem que la presentació del llibre serà el 22 d'octubre, dimecres, a les 8, a la Sala Petita del Teatre Núria Espert. Què esperes d'aquesta presentació?
1: Sobretot que la gente venga, comparta conmigo un poquito de la historia de San Andrés de la Barca, porque claro, el libro solamente tiene... He podido contar un poquito de toda la información que tengo sobre San Andrés de la Barca y darle voz a esa historia que de la que yo estoy tan enamorada, de la que para mí es tan importante que la gente la escuche y que salgan contentos, que les guste y que lean y se piensen, ¿pero esto sucedió realmente? Decirles, sí, sucedió realmente.
0: I tinc les proves, no?
1: Sí, tengo las pruebas, tengo.
0: Finalment, Imma, amb quina imatge et quedes amb els santandreuencs i les santandreuenques del segle XVI? Ja que has estat tant de temps convivint amb ells, amb quina imatge et quedes?
1: Com me queda la imagen de que, aunque... pasaba de todo, porque ahí tenemos, ya lo he comentado antes, tenemos de todo, era una población unida, era una población que cuando había un problema todos iban a ayudar. Y a pesar de que había las peleas y los rifirrafes entre diferentes vecinos por problemas tan comunes como que a lo mejor el ganado había entrado a comer en el huerto del otro, luego cuando realmente sucedía algo importante, todos se unían. Y me quedo con esa sensación de comunidad, de que eran vecinos y eran sobre todo personas y sobre todo se ayudaban a pesar de, a veces, muchas veces, las desavenencias.
0: Doncs si voleu descobrir més sobre els ciutadans de Sant Andreu de la Barca, Martorell i també Castellbisbal, doncs teniu aquest llibre de Aquis Tonsis, la presentació 22 d'octubre a les 8 de la tarda a la Sala Petita del Teatre Núria Espert. L'autora d'aquest llibre és la historiadora i ara també escriptora Imma Carpio, de qui segurament, properament, en seguirem parlant, ja que, com ens has pogut comentar en aquesta entrevista, tens altres projectes, que quan es vegi a la llum, doncs les presentarem aquí a la ràdio. Imma Carpio, gràcies per acompanyar-nos.
1: A ti, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I el 27 de setembre del 2025, Sant Andreu de la Barca celebrava els 30 anys dels gegants de l'Andreu i la Quimeta. Ho feien amb una festa al Parc Central.
3: Bon dia a tots i a totes. Som avui aquí per celebrar els 30 anys de l'Andreu i la Quimeta. Quin santandreuenc o santandreuenca no els coneix? I és que els nostres gegants són de tots. Són de la ciutat de Sant Andreu.
4: 30 anys, centenars de persones han passat per la colla, milers de parelles, de gegants, que ens han acompanyat molt a molts pobles i ciutats, i ciutats arreu. En definitiva, moltes històries al voltant d'aquestes figures.
0: Els gegants de Sant Andreu de la Barca, l'Andreu i la Quimeta, han celebrat el seu 30è aniversari amb una gran festa al Parc Central. La celebració ha estat organitzada per la colla gegantera i ja des de bon matí famílies i veïns han pogut gaudir d'un ampli ventall d'activitats per a tots els públics. Tallers de xapes personalitzades amb els gegants, jocs gegants repartits pel parc i un impressionant cercle de percussió amb 75 músics tocant al mateix temps. S'han creat un ambient únic i vibrant. El batec dels tambors s'han fet ballar grans i petits, convertint l'espai en una autèntica festa popular. La música ha tingut un paper protagonista gràcies a la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa, que ha posat la banda sonora als moments més emotius de la jornada. Els alumnes han interpretat la cançó d'aniversari feliç a l'instant de bufar les espelmes i també han fet ballar tothom amb la seva versió del Ball de Gegants, afegint encara més màgia a la celebració dels 30 anys. Un dels punts més destacats d'aquesta festa ha estat l'homenatge que s'ha fet als diferents membres que han format part de les juntes de la colla gegantera al llarg d'aquests 30 anys. Després de recordar la feina feta per tantes persones, s'han bufat les espelmes d'un pastís gegant, símbol del creixement i de la vitalitat de la colla i dels seus dos protagonistes, l'Andreu i la Quimeta. Hem parlat amb Dani Perea, que és el cap de colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca, i també hem parlat amb una de les persones històriques de la colla gegantera, i és l'Olga Duro, que també ens ha recordat els seus inicis.
5: Emotiu? Molt, molt. La veritat és que hem passat molts nervis, portem molts mesos organitzant això, pensant com ho fèiem, arribar una mica a tothom, i crec que ho hem aconseguit, que ha quedat una festa molt lluïda, molt maca, una mica de calor, però és el que, això no ho podem triar.
0: I com a tota festa d'aniversari, pastís d'aniversari,
5: Pastís i pastís gegant, a l'alçada dels gegants, dels nostres gegants, un pastís gegant amb un 30 ben gran.
0: L'altre dia, Dani, et preguntava què tenen d'especial els gegants de Sant Andreu de la Barca, em vas dir, home, són els millors gegants i els més macos del món.
5: Doncs sí, no, estarà de mal dir-ho, però els nostres gegants són dels més macos, dels més alts i llueixen allà on van. La gent realment, a tot arreu on anem, els nostres gegants se'ls miren molt.
0: Gegants que els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca saben el nom dels gegants, també dels gegantons, vull dir que heu quallat, entre els més joves. Bueno, entre tothom,
5: Doncs sí, és el que he dit en el discurs. Quin Sant Andreuenc o Sant Andreuenc que no coneix l'Andreu i la Quimeta? Quin nen no els coneix? Quin nen no els vol veure? Hem anat a moltes escoles. Sempre que podem, com hem dit, podem quan es pot, perquè té una dificultat de moure'ls, però hem estat a les escoles, hem acostat els gegants als nens. Tot i que els nens ja venen sols, perquè els gegants ja els atrauen.
0: L'Andreu i la Quimeta ja tenen per si sols màgia, però aquesta màgia no és possible si no és per tota la gent que mou aquests gegants, que participen actualment, però que també han participat al llarg dels anys. També heu fet un homenatge a les anteriors juntes.
5: Doncs sí, creiem que avui s'havia de fer un homenatge a tothom que ha estat a la colla, a tothom que ha participat que els nostres gegants puguin sortir al carrer, però era impossible pujar tota la gent a l'escenari. Llavors hem cregut oportú que els fundadors i la gent que ha estat a les juntes, que han liderat tot aquest projecte, poguessin estar avui amb nosaltres i fer-los un reconeixement més que merescut.
0: Entre aquestes persones reconegudes avui, Olga Duro, Olga, com has viscut aquesta festa?
6: Hola, Jordi. Pues la veritat és que molt emocionada i, bueno, és que encara estic una mica que... És que ha sigut tan maco.
0: Molts records, no? Suposo de molts anys, de moltes sortides.
6: Molts records, moltes sortides... I, bueno, és que no sé dir-te, perquè és que estic... encara estic una mica així.
0: Olga, què representen per tu els gegants?
6: Bueno, per mi els gegants són... Sempre ho he dit, són la meva família. Encara que jo ara estic una mica fora de la onda, però per mi sempre han sigut com meus. O sigui... família, som família i tot el grup, tota la gent que hem estat sempre han sigut família, n'hi ha hagut sempre molta germanor.
0: Dani Perea, aquesta seria la definició, no?, de la conclusió d'avui, no?, una família.
5: Doncs sí, de fet els gegants són de Sant Andreu i tots els santandreuenques són família de l'Andreu i la Quimeta, tots ho som.
0: I a la celebració dels 30 anys de l'Andreu i de la Quimeta del seu 30è aniversari hem pogut parlar amb els primers portadors, les primeres persones que van fer ballar tant l'Andreu com la Quimeta. Montse Julià i Miquel Marçal. Bé, avui celebrant aquests 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, segurament que és una celebració també molt especial per vosaltres. Veu formar part d'aquella primera junta i també veu ser les persones que veu portar per primera vegada, veu fer ballar els gegants de Sant Andreu de la Barca. Com us sentiu avui amb aquesta celebració?
7: Home, venen molts records al cap. Ahir la nit, quan me'n vaig anar a dormir, em va costar, no?, perquè vaig fer memòria dels viatges que hem fet, de quan vam anar al Colea del Río, que estem agermanats, de quan vam anar a Mallorca, de quan vam anar a Vilafranca del Bierzo, de que més que una colla, és una família.
8: Bueno, bé, el record més que res és un primer ball que vam fer conjunt amb els padrins, que eren Sant Boi, i va ser algú inolvidable. Un ball conjunt, que era la mateixa música que han tocat abans, que han ballat els companys, i bueno, és algo inolvidable.
0: Com heu viscut aquests 30 anys de l'Andreu i la Quimeta?
7: Ui, bueno, ha sigut anys que hi ha hagut molta vida. Hem hagut molta lluita i que n'hem sortit de moltes. Molt bé.
8: El que diu la Montse, que al principi va ser una lluita constant amb l'altra colla, llavors un cop vam poder agafar les riendes dels gegants com a agrupació, la cosa va anar molt millor i aquí està la nota que portem 25 anys com a agrupació.
0: I veure que els gegants 30 anys i estan com el primer dia, joves, amb ganes de ballar.
7: Home, això és el que toca, això ja m'agradaria a mi.
8: Els anys ja no acompanyen. Tenim 30 i alguna cosa, ara tenim 30 i alguna cosa més, i llavors, clar, no, ja no estem per aquestes coses, ara ho deixem pels joves.
0: Ja no porteu vosaltres els gegants, no? Ja no els feu ballar.
7: Bueno, jo fa 2 anys encara la vaig ballar, Ara ja no.
0: I què recordeu 30 anys després d'aquella primera vegada que veu agafar els gegants i veu fer aquell primer ball? Recordeu aquelles emocions?
7: Sí. Per mi va
0: por,
7: ser...
0: por o no?
7: No, perquè nosaltres ja veníem d'un aprenentatge amb la colla de Sant Boi, amb el Valdiri i la Ramona. Llavors, nosaltres, quan, almenys jo, quan la vaig agafar, era tot un aiguabarreig d'emocions, perquè era la por de no tirar la terra el primer dia, tots els ulls posats amb nosaltres. És que no et sabria explicar l'emoció que se sentia en aquell moment.
8: Bueno, aquell moment és això, és el estrenar un gegant, estrenar-los, perquè clar, quan estàs en una altra colla no estrenes, estàs portant alguna cosa que ja hi és. Estrenes un gegant al teu poble i tot és una barreja de moltes emocions, de novetats, i bueno...
0: L'altre dia, en una entrevista a la ràdio, li preguntàvem al Dani Perea què tenen d'especial els gegants de Sant Andreu de la Barca, l'Andreu de Quimeta, i em va dir, són els més macos del món.
7: Sí, sense dubte.
8: I a part dels més macos del món, una cosa que hem aconseguit l'agrupació va ser que els gegants no, aquí al poble no els nominin com gegants. És l'Andreu i la Quimeta. Cosa que altres pobles són els gegants, són els grans, però aquí no, aquí són l'Andreu i la Quimeta, no són els gegants, són dos més del poble.
0: Això és com les grans actrius, no?, que s'anomenen pel cognom, no?
8: Exactament. Això va ser una feina de fer molts tallers a les escoles, d'aquesta canalla que ara doncs vam anar, ara molts són pares ja.
0: Bueno, només l'Andreu i la Quimeta, els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca coneixen també el nom del caga calces, de la Bruixilda, de l'ètnia, no?
7: Sí, que això també és molt enriquidor, perquè comencen des de baix i van pujant.
0: 30 anys més de gegants?
7: Ja m'agradaria poder-hi ser d'aquí 30 anys.
8: Més, el que estàs dient abans de que el nom de Cacalces i Bruixilda no va ser idea de nostra, va ser una idea dels col·legis. Vam posar a votació i els noms que més van sortir van ser aquests, i aquests noms es van posar.
0: Gràcies.
7: De res, un plaer.
0: A més, jo crec que vosaltres també en el pregó de Festa Major també veu ajudar que els gegants parlessin, no?
7: Ah, una mica.
8: Vam fer recobrir la vida a l'Andreu i la Quimeta.
0: Fa 30 anys, fa 3 dècades, que l'Andreu i la Quimeta, tan alts com entranyables, acompanyen la vida de Sant Andreu de la Barca. Any rere any, festa rere festa, ells han estat els veritables ambaixadors del somriure, la tradició i també la cultura popular. L'Andreu, amb la seva presència imponent, i la Quimeta, amb el seu somriure, han crescut amb nosaltres, han ballat el ritme de les gralles i han portat el nom de Sant Andreu de la Barca arreu on han anat. Amb la festa al Parc Central s'ha volgut celebrar la seva història, però també s'ha volgut commemorar i homenatjar aquelles persones que han fet possible que l'Andreu i la Quimeta segueixin omplint places i carrers d'alegria. Hem parlat també amb l'alcalde Marc Giribet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
9: Doncs sí, estem molt contents com a Ajuntament, també molt orgullosos de la nostra colla gegantera i dels gegants. Avui aquí en el Parlament el que he dit és que per mi són els més bonics de Catalunya. A part, amb imatge real, la seva figura real, són de santandreuencs i santandreuenques. I em sento molt orgullós de tenir, diguéssim, aquesta mostra de cultura popular a la nostra ciutat compromesa, que cada festa major cada activitat que l'Ajuntament organitza hi són i que per mi són una ensenya de la nostra ciutat. I per tant, avui l'Ajuntament, evidentment, al costat de la, dels gegants, de la colla gegantera, i ajudant-los, evidentment, amb tot el que faci falta i necessitin.
10: De fet, abans, parlant amb membres de la colla, comentaven el fet de que els gegants de Sant Andreu de la Barca, a part de ser coneguts com els gegants de Sant Andreu de la Barca, són coneguts per el seu nom, Andreu i Quimeta, i això no passa amb d'altres colles.
9: Exacte, jo crec que això és una gran referència. Aquesta referència també l'hem tingut en compte, i per això el nom de la Quimeta serà la nova escola bressol de Sant Andreu de la Barca, i que creiem que evidentment és representatiu, i és allò que jo sempre explico i intento transmetre, no?, aquest orgull de ciutat, de que ens creiem, diguéssim, la cultura popular, que la cultura popular traspassa aquesta frontera i posa nom a una escola bressol, i que sobretot també posa en valor una qüestió molt important, que és que les colles geganteres o qualsevol activitat cultural es pot fer en família. I això és important. Des dels més petits als més grans podem compartir un espai que és molt difícil en el nostre dia a dia. Doncs amb la colla gegantera, amb els castellers, amb els diables, amb qualsevol activitat d'aquest caire, petits i grans poden compartir aquest moment.
10: Andreu Mitjan, regidor de Cultura, hem pogut fins i tot bufar pastís d'aniversari, un pastís a l'alçada dels gegants.
11: I tant, sí, sí, un gran pastís i una gran emoció, una gran il·lusió poder ajudar aquestes entitats des del Departament de Cultura. Un plaer poder estar sempre al costat, amb la mesura del que puguem. Aquest any, a més, hem pogut fer un esforç i regalar-los un remolc nou, que ja tocava després de 30 anys, perquè van per tot arreu, per tot Catalunya, fins i tot Andorra. Vull dir que molt contents, molt satisfets de tota la tasca, de totes les juntes que hi ha hagut, des dels fundadors fins als actuals, i també doncs animar que més gent s'hi sumi, perquè a les entitats fa falta gent, fa falta molts voluntaris, costa, però entre tots hem de seguir apostant per la cultura tradicional i popular de Sant Andreu.
10: Per 30 anys més?
11: I tant, 30 i 50 i els que facin falta, sí, sí, això no pot acabar.
10: L'Andreu i la Quimeta, que han celebrat els seus 30 anys, ho han fet amb una gran festa al Parc Central, i des de Ràdio Sant Andreu només felicitar a l'Andreu i la Quimeta i també felicitar a tots els membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca, de l'agrupació cultural Aigües Toses.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
10: I si abans parlàvem dels gegants de l'Andreu i la Quimeta, parlem ara d'una associació, l'associació lúdica El Dado Enroscado, que el diumenge 21 de setembre, en el casino, celebraven 11 anys d'èxit. Ho feien amb una jornada plena de jocs i famílies al casino. Vam parlar amb el president del Dado Enroscado, Javi Muñoz.

0: L'associació El Dado Enroscado de Sant Andreu de la Barca ha celebrat aquest diumenge en el casino el seu 11è aniversari. Una jornada amb jocs de taula com a protagonistes. Volem fer la valoració amb Javi Muñoz, president del club El Dado Enroscado. Javi, com va anar aquest diumenge? Novament un èxit, no?, en el casino.
1: Doncs sí, bon dia. I sí, sí, la veritat que estem molt contents com va funcionar l'esdeveniment ahir, el nostre aniversari, l'11, com has dit. I la veritat que va ser fantàstic.
0: L'any passat vau iniciar doncs aquesta jornada de jocs en el casino aprofitant el 10è aniversari. Va anar tan bé que ja ens vau comentar també a través de la ràdio, segurament que l'any vinent tornarem i repetirem, no?
1: I tant que sí. I després de lo d'ahir, l'any vinent un altre cop amb el 12è aniversari, perquè la veritat que vam sortir molt, molt contents.
0: Ambient familiar, no?, com és habitual en aquestes jornades.
1: Sí. Sí, i això era la nostra intenció, no? Que fos una festa per les famílies del poble i que vinguessin a jugar i van trobar una resposta increïble.
0: De fet, vosaltres porteu 11 anys aquí a Sant Andreu de la Barca, ja és una associació, una entitat ja prou coneguda perquè participeu de gairebé totes les activitats que es fan al llarg de l'any. Ahir va ser l'ocasió també a aquelles persones que potser no s'han acostat encara al Dado Enroscado, doncs que van tenir una oportunitat d'or, no?
1: Sí, i la veritat que encara ens sorprèn que n'hi havia gent del poble que em deia 11 anys porteu? No us coneixia i sí, aquestes actuacions doncs propicien això, no? Que la gent et conegui, que vegin el que fas i que els agrada a més i que puguin venir aquí a gaudir de les sessions que fem cada setmana.
0: De fet, aquí a la ràdio, uns dies abans d'aquesta jornada que vau organitzar, vam parlar del que es podria veure, vam parlar amb el Miquel García, i entre altres coses ens va comentar que havia una ludoteca gegant amb més de 300 jocs.
1: Sí.
0: I difícil no trobar un joc que més o menys es pugui comprar, no?
1: Exacte, es tractava una mica d'això, no? De portar una oferta molt variada i per tots els gustos i que la gent pugui gaudir d'allò que li agrada, no? Perquè dintre del món dels jocs de taula n'hi ha molts espectres i ahir podíem trobar tot el que volguessin.
0: Es van sortejar jocs de taula entre les persones que van assistir, per tant, es podien endur un altre premi, a part de passar-s'ho bé i jugant, no?
1: Sí, sí, sí, vam sortejar 32 jocs en 3 sortejos, un infantil i dos per adults, un pel matí i un per la tarda, i, bueno, i també vam fer 2 tornejos amb premis també, en total més de 40 jocs.

0: que col·labora amb nosaltres també. Una de les seves activitats és els jocs de taula i la fem conjunta. I ell es va encarregar de coordinar una partida amb 39 jugadors, que és una ocasió també que no sempre es pot gaudir, no?, de tanta gent jugant a una mateixa partida. Va ser molt bonic.
1: No sé si anireu de cara a l'any vinent a buscar un nou rècord, no?, de participants en un mateix lloc o no.
0: estaria bé. Bueno, també dic una cosa, m'agradaria, però també tenim el que tenim i fem amb el que tenim, no? I vull dir, ahir estava ple. No sé com podríem emplenar més allò o acceptar més gent, ja no sé, ja ho anirem resolvent a mesura que arribem.
1: Javi, jo crec que la part positiva és aquesta, no?, que esteu organitzant aquestes activitats ja en gran, no?, durant una jornada, durant tot un dia, i que hi hagi aquesta bona acceptació per part del públic.
0: Sí, això és la clau, perquè tu pots fer moltes coses, però si no ve la gent és l'ànima d'això, per molt que tu facis, el que comptes és la gent que vingui, i quan veus que estan allà, que s'ho passen bé, que et comenten coses positives, això fa que tot l'esforç que has posat, tota la gent de l'associació, doncs, paga la pena, no?
1: Els jocs de taula estan vivint un bon moment, molt bon moment, podríem dir, i aquí Sant Andreu de la Barca també, no?
0: Sí.
1: També es relaciona aquest bon moment que viu els jocs de taula, tenint en compte que també, a part de tenir l'associació vostra, el de Don Roscado, tenim una de les botigues de jocs de taula més importants, com és Matom Store.
0: Sí. Penso que tots dos junts fem una mica de punt de trobada important del Baix Llobregat per la comunitat juganera, i també dic per les famílies, perquè el tema dels jocs de taula té un col·lectiu i moltes associacions s'organitzen al voltant d'aquests col·lectius, però de vegades es deixa una mica de banda al poble, no?, a la gent que no és jugona dura, però que els agrada els jocs de taula, no? I nosaltres ja fa uns anys que vam decidir que hem d'apostar pel poble i per la gent del poble, sin deixar la comunitat jugona, no? però volíem que fos un punt de trobada també per totes aquestes famílies joves, gent gran, perquè comença a haver-hi molta gent gran que juga a jocs de taula i que els agraden molt els jocs de taula, i això també estem veient que el treball està donant profits, no?
1: Per tant, després de 11 anys, el Dado Enroscado segueix sent una associació molt i molt activa, i els anys que encara queden, i que si l'any passat es va fer la primera edició en aquesta jornada en el casino, aquest any, aprofitant l'11è aniversari, s'ha fet la segona jornada, com has confirmat abans, tindrem tercera jornada en el casino el 2026.
0: Sí, una coseta que us volia comentar, perquè, com tu dius, fem moltes coses i continuem, no, això no s'acaba aquí. El proper dia 5 d'octubre, pel matí, estarem junt amb l'Associació de Comerciants a la plaça de la Font de la... a la plaça de la Roda, fent allà també activitats de joc de taula i moltes més coses que hauran per part de l'associació.
1: Doncs també hi passarem per fer una partida, Javi.
0: Us esperem. Mercè.
1: Gràcies, Javi Muñoz, president de l'associació El Club El Dado Enroscado, i felicitats per l'èxit d'aquest diumenge i de les activitats que aneu fent. Per cert, us podem veure els divendres ben a prop de la ràdio, aquí en l'Espai Jove. Eh?
0: Exacte, i els divendres...
1: Fes promoció.
0: Els divendres a partir de les 5 de la tarda fins tard, i tots els diumenges també de 10 fins a 2:15.
1: Doncs ja queda la promoció feta. Gràcies i felicitats.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Entrevista amb el president del Dado Enroscado, l'associació lúdica de Sant Andreu de la Barca, també protagonista d'una de les entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada a Ràdio Sant Andreu. Això és el Via Directa d'estiu. Recuperem entrevistes i reportatges que hem anat fent al llarg d'aquesta temporada.
2: Let's go, girls.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El Calaix, més estiu. Obre'l i trobaràs cultura. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa de comunicació local. Aquests són els continguts d'aquesta setmana.
2: Arriba l'estiu, però les nostres recomanacions no s'aturen. En David Canto ens porta noves propostes.
3: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennett.
2: La banda sonora del programa la posa el grup Pols Viva, un projecte encapçalat pel músic Marcel Puig.
4: És com directe, però també té com vàries, no? Te la llegeixes i dius, sé el que queda, no ho sé, és ben bé. Jo crec que a mi em fa pensar, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida.
2: I ens n'anirem d'excursió al Montserratí per descobrir la flora i la fauna d'aquesta zona gràcies al llibre Atlas Natural del Montserratí, d'edicions Paper d'Estrassa.
5: És un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. Com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreolus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny.
2: I arrodonim amb una història on dues dones joves d'èpoques diferents estan unides per una passió. Misteris i història estan servits a l'estació Sense Trens, de Jordi Fenosa Tatai, publicada per Cruïlla.
6: Jo sóc dibuixant, jo sóc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una, entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... És el material amb què després dibuixem. I al final també escrivim, no?
1: Benvingut estiu i ben trobats tots en aquesta nova cita estiuenca de El Calaix, disponible per escoltar durant el juliol i l'agost d'aquest 2026. Mònica Socies ens ha fet el sumari dels continguts d'aquesta edició 349 de la temporada 7, capítol 44. Us volem recordar que teniu un punt de connexió amb l'equip que fa El Calaix per fer els vostres comentaris i suggeriments. Preneu una bona nota. elcalaix.onalatorre@gmail.com. Recordeu, elcalaix.onalatorre@gmail.com. Ja hi som, en mode estiu, i estrenem pels mesos de juliol i agost El Calaix Més Estiu. Esteu atents a les vostres sintonies radiofòniques de proximitat i també a través de la web d'Ona la Torre, ona-latorre.cat. Recordeu, ona-latorre.cat, cercant programes i El Calaix. Hey!

0: Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Quan pensem en Orgull i Prejudici de Jane Austen, el primer nom que ens ve al cap és el de l'Elizabeth, la Lizzie Bennet, i el següent, segurament, és el del senyor Darcy. Però la família Bennet tenia quatre filles més, i una d'elles és la que tothom considerava menys agraciada, la Mary. I aquest és el personatge que va interessar Janice Hadlow, que va escriure La Otra Hermana Bennet. En parlava al podcast The Secret Life of Books.
2: What do you do when you discover that you're the odd one out?
1: Què fas quan descobreixes que ets la diferent en una família on tothom destaca per la bellesa i l'enginy, en què tothom es relaciona amb el món d'una manera tan joiosa, excitant i segura? Austen també ens diu que la Mary recorre a l'erudició com a un mur que aixeca, perquè és l'única cosa que pensa que pot fer en la qual no tindrà competència, perquè a la casa ningú més està interessat en llegir història, ciència o sermons. A la Mary no li interessa gaire la ficció i no ha trobat el gust per la poesia fins que arriba a Londres a viure amb el seu oncle i la tia, on coneix tot un nou món i també un advocat amic de la família que la introdueix a tot d'autors. La Lizzie encara té un pes a la història com a secundària i el senyor Darcy apareix molt, molt en segon pla. La Otra Hermana Bennet s'ha publicat aquí, només en espanyol, a Libros de Seda, i aquest any s'ha adaptat a sèrie de televisió, amb 10 capítols de mitja hora que podeu trobar a Movistar Plus.
3: Mary is wearing spectacles.
4: What on earth?
5: Very good. I hope you find them most useful, Mary.
3: I do, Father. Thank you. Mr. Bennet, did you know about this?
5: We discussed this at length. Mary was to visit the optician.
3: Yes. But I did not know that she would actually need to wear glasses.
1: Compta amb un molt bon repartiment i sobretot amb un molt bon guió. L'ha escrit gairebé tot Sarah Quintrell, que n'explicava això al podcast What the Austen.
6: I felt such a connection to this woman who...
1: Vaig sentir una connexió molt intensa amb aquest personatge del tipus que mai se situa al centre de les nostres històries, que té la sensació que és fora del món i que s'esforça molt per encaixar, i com més ho intenta, pitjor se'n surt. I suposo que vaig començar a escriure a partir de la meva pròpia experiència i la de la meva generació, que tinc la sensació que realment necessitàvem aquesta història. I al mateix temps, els fills dels meus amics, els meus fills, els meus nebots, anaven creixent, i vaig pensar que ells també necessitarien aquesta història.
6: They need this story so much too.
1: Doncs si us agrada Jane Austen o sèries com Dickinson, L'Edat Dorada o fins i tot Los Bridgerton, segurament us agradarà La Otra Hermana Bennet.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Obrim El Calaix de la bona música amb la formació liderada per Marcel Puig, al capdavant de Pols Viva, que ens presenta el disc Això és tot el que queda de la meva selva. Ho fem escoltant Llimones.

0: Marcel Puig és músic amb una llarga trajectòria independent catalana i membre de projectes com All Indians, No Chief i Sit Sit. Pols Viva construeix un univers que beu tant de la tradició de la cançó catalana com de l'herència anglosaxona. Un projecte que combina experiència, sensibilitat narrativa i una mirada propera sobre les emocions humanes. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix Més Estiu amb Mònica Socies.
1: Aquestes llimones que posen color al nostre estiu. Comencem programa i ho fem amb molta música i amb Pols Viva, un grup, un projecte que ens explica Marcel. Benvingut.
2: Bona tarda, Mònica, com estàs?
1: Aquí estem. Bueno, jo ballant una mica amb aquest llimones, però ara quietet a la cadira perquè hem de gravar l'entrevista. I veient el videoclip, aquests dies també m'has estat acompanyant, tinc l'acostum de posar-me les vostres músiques i m'agrada, perquè així vaig veient aquest quilòmetre zero de casa, que és tan magnífic. Però escolta'm, anem directes a parlar del grup, del projecte, de com ha nascut el treball, de tot el que hi ha al darrere, Marcel.
2: Sí, el que tu vulguis, mama. Pols Viva és un projecte que jo li tinc molt carinyo. Jo, doncs mira, després de tocar en diverses bandes fent de baixista, doncs vaig dir, ara que tinc una filla, ara és el moment de tancar-me a l'estudi de casa i començar a treure doncs, tot el que he estat guardant jo. Sempre m'ha agradat escriure molt i, bueno, era el moment de treure-ho. I vaig començar a composar les cançons i vaig muntar la banda amb amics que eren músics, que els hi vaig ensenyar, els hi van cantar i vam arrencar i mira... I aquí estem.
1: Bueno, i aquí estem, amb una feinada impressionant. Has dit moltes coses que m'agraden, però nosaltres que parlem moltes vegades de literatura, has parlat d'escriure, i és que les lletres de les cançons són literatura, també.
2: Home, sí, literatura, poesia, digue-li com vulguis. A mi és una part important, hòstia, jo de petit llegia totes les lletres, m'aprenia, vaig aprendre anglès, jo crec, amb les cançons. Sí, per mi és com bastant l'ànima, m'encanta saber el que diu i no, allò, hòstia, crec que és, bueno, no sé, a mi m'agrada molt.
1: La importància de les lletres, a més, en aquest treball, això és tot el que queda de La meva selva? És una gran pregunta que ens hauríem de fer tots. I hauríem d'agafar paper i llapis i començar a escriure què és el que queda de la nostra selva. Quina gran pregunta. Per què la vas triar per aquest disc?
2: Bueno, perquè té... És com directa, però també té com vàries... No? Te la llegeixes i dius, hòstia, sé el que queda, no ho sé, és ben bé... No? Tampoc està tan clar, però jo crec que a mi em fa pensar, o sigui, a mi em fa... Me la podria preguntar cada dia si la selva és... No? Tenim una selva, ens en queda, perquè per mi la selva també és com esperança, innocència, alegria, vida. Llavors, bueno, tot el que pot rodejar això, que ho tenim o no?
1: Tants conceptes que hi ha dins del disc, perquè cada cançó agafa un tema vital, explica una història i, a més, suposo, això ho afegeixo jo, molt personal, en el sentit de que són lletres viscudes.
2: Ostres, Mònica, que bé. Doncs la veritat és que sí, tot això que dius és exacte. Jo crec que sí, és una part de mi, és una part d'intentar comunicar-me. Potser no sóc el més parlador quan estem en reunions d'amics, doncs potser trec per aquest camí el que a vegades no dic quan estem... amb reunions més banals, suposadament, no?
1: Bueno, en aquesta entrevista que parlen les cançons parlen per tu, perquè jo sí. Veig que és això, no? Que potser la teva manera d'expressar-te més bé o d'explicar les coses és a través de les lletres i de la música. O sigui, per tant, quan tu deus escriure una cançó i composar una cançó i posar-hi lletra, és un acte d'amor, no? Perquè dius, bueno, jo potser no t'ho puc dir cada dia, però jo t'escric una cançó i em surt molt bé, això.
2: Bueno, sí, no sé si em surt molt bé, però sí, m'agrada i totalment d'acord, Mònica, m'has enganxat, eh?
1: T'estic fent l'entrevista, Marcel, això no pot ser.
2: Claro,
1: m'has d'explicar, explica'm cosetes, històries que trobarem en aquest àlbum, i n'hi ha, ha de molt personals. Mira, jo he dit, no sé si preguntar-t'ho o no, tu has dit que sí que estaves oberta a parlar de tot, que per això ho escrivies, però hi ha coses, hi ha homenatges, no? Hi ha homenatges personals, com és la cançó de Shelby.
2: Sí, ostres, Shelby és un, com dius tu, un homenatge a un amic meu, que érem molt amics, era músic, i havíem compartit, havíem tret un disc que jo havia col·laborat amb un disc seu i no sé, va decidir marxar i em va sorprendre tant a mi com a tots els amics i ens va deixar una mica com descol·locat, no? De que no ens ho esperàvem que fos un que ho estigués passant tan malament i la veritat em va tocar bastant i no sé, em va sortir, tampoc és allò que digués, hòstia, vaig a... Bueno, doncs un dia amb la guitarra doncs, ho vaig sentir i em va sortir aquesta lletra, la vaig trobar bonica i la trobo bastant rodoneta. I després amb el Joan Colomo vam fer la producció, vam posar-li com aquests ambients, vam posar-li aquesta bateria final i trobo que ha quedat un tema, ostres, per mi, a mi em commou molt i la trobo molt bonica, vaja.
1: És un homenatge per sempre, no? Perquè la música, les lletres, sempre queden molts autors, sempre ens diuen escriure és una manera de, també de fer teràpia. Ho és, també.
2: Home, completament. És la meva teràpia. La meva dona és terapeuta i jo faig teràpia a base d'escriptura tota la vida. Sempre li he dit i ella ho ha entès perfectament. I rellegir-te i tornar-te a veure't i, hòstia, és teràpia pura.
1: Farem ara una petita aturada per escoltar una altra de les cançons.
0: Pols Viva, des del disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb Flipes.

0: El calaix més estiu.
1: Em flipeu, a més la rodoneixo, perquè parlàvem de Shelby, parlàvem de la teràpia, i amb en flipeu parles de l'amistat, Marcel. És important per tu l'amistat?
2: Home, clar que és important l'amistat. És un dels pilars, no?, a compartir. Si no compartíssim, què faríem? Vale, que som illes, no? També hi ha la teoria de que estem bastant aïllats, però si aconseguim alguns moments puntuals, aquests petits instants de tresor que connectem amb algú i podem tenir amics per una estona, per uns segons, doncs això és molt bonic. I si, home, sí, els amics i la gent que admires, al final s'ha d'admirar. Bueno, jo crec que els amics s'admiren també, si no. I aquesta cançó és una mica això, és fer aquest punt de que t'agraden tant els teus amics que els hi pots tenir com enveja, però tampoc és una enveja d'aquesta, ni una enveja sana ni una enveja dolenta, sinó és com, hòstia, que us trobo tan collonuts que vull ser com vosaltres, no?, com si diguéssim. En petit cadascú amb lo seu, però, bueno, una mica per aquí va, jo crec. No sé si m'he explicat.
1: T'has explicat i penso que és un concepte magnífic, perquè cada vegada nosaltres podem ser illes, a veure si et sembla això bé, podem ser illes, però ens estem aïllant molt. Mm-hmm. I que no és el mateix concepte tenir un moment de ser illa que aïllar-se. I, per tant, cantar a l'amistat i admirar els que tenim al costat, jo penso que és un acte absolut d'empatia i de generositat.
2: Que bé, sí, i tant, completament. Hòstia, el que dius tu, mira, això, som una illa, però cada cop hem de construir ponts, no? Ponts de sorra, ponts de fusta, ponts, anem construint ponts amb tots els que puguem. Home, sí, s'ha de tenir... Tot el món pot ser amic, que en el fons, si tu mires amb bona cara, tothom que et trobis pel carrer, per què te'l mires malament, no? Són allò... Amics o enemics?
1: És una mirada molt positiva. Jo espero que tots acabem amarats, de veritat, d'aquesta positivitat quan estiguem escoltant i reescoltant l'entrevista, perquè us convido que l'escolteu, la reescolteu, i sobretot també les cançons d'aquest Pols Viva. Acabat tot el treball i tot maquetat, tot preparat per sortir, amb una coberta de l'àlbum absolutament preciosa. És un regal.
2: Sí, el Guillermo em va fer aquest regal, tu. Estàvem allà amb la coberta comentant amb els del grup una mica aquest, i jo també dibuixo, i ens amic, va, faig un dibuix, una foto, sí. I jo tenia aquest quadre del Guillermo que m'agradava molt, i un dia me'l vaig trobar i vaig dir, hòstia, tio, estàvem parlant que trauria el disc, i vaig dir, què, em deixaries el teu quadre? I em va dir, i tant, som-hi. I vaig dir, hòstia, que bé, i sí, sí, ho vam fer, vam buscar els PDFs, bla, bla, i aquí està. Preciós.
1: Realment és descobriu també el pintor, eh? Jo ho he fet, xafardegeu, perquè és un artista absolut i penso que és que queda magnífic. A més, queda molt bonic perquè, en certa manera, és també una part teva, no? És un regal, és amistat. Fins i tot la coberta hi ha l'amistat. Jo, si a tu et sembla bé, he fet la tria. Hem comentat amb el Marcel, però jo he fet la tria. Al final, sóc una mica Marimandi, eh? M'ha agradat moltíssim també la cançó que obre l'àlbum, que és Portes Obertes. I jo penso que també és un cant, no? I m'agrada, per tancar l'entrevista, m'agrada precisament posar Portes Obertes, perquè entreu sobretot en aquest àlbum, en aquest treball, en aquestes cançons, en aquesta música. Marcel, no sé si vols comentar alguna cosa més.
2: No, encantat, home, conèixer-te, Mònica, ha sigut un plaer. I sí, Portes Obertes és una oda a la sorpresa, a deixar-nos, sí, deixar-nos sorprendre, la veritat, i a veure que les portes estan obertes cada dia, això, a coses noves, sensacions.
1: Doncs sí, per vosaltres, Pols Viva és nou, Portes Obertes, perquè hi entreu i navegueu en aquesta dimensió. Gràcies, Marcel.
2: Moltes gràcies, Mònica.
0: El calaix més estiu. Tanquem entrevista amb la formació musical Pols Viva, que ens han presentat a través de la veu del seu líder, Marcel Puig, el disc Això és tot el que queda de la meva selva, amb la peça titulada Portes Obertes.

0: L'Atlas Natural del Montserratí et convida a explorar Montserrat i el seu entorn com si hi fossis, amb binocles, brúixola, llapis i llibreta a punt. Ens ho expliquen en Joan Soler Gironès, graduat en Geografia i Ordenació del Territori i amb un màster de Patrimoni i un altre en Geoinformació, fundador del grup de natura Capreulus. L'Imma Clemente, il·lustradora i cofundadora de l'estudi de disseny gràfic Quatre Ratlles, va estudiar còmic i ha treballat en estudis d'animació. Actualment la podeu trobar a IMC Toys i EDB, entre altres. I amb Quim Moreno, fundador i editor d'Edicions Paper d'Estrassa. És professor de disseny gràfic a Elisava i membre d'editors.cat. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socias.
1: Els protagonistes són Àlex Benítez, Jordi Cerdeira, Biel Montoro i Joan Soler Gironès, sota la batuta del Quim Moreno i amb les il·lustracions de la Imma Clemente. Parlem de l'Atlas Natural del Montserratí. Avui no hi són tots, eh? No hi són tots, però els havíem de citar. Avui tenim el director d'orquestra, Quim Moreno. Benvingut.
2: Moltes gràcies, Mònica.
1: Una il·lustradora de la que, bé, que n'hem parlat molt, també perquè realment té molta traça i Edicions Paper d'Estrassa, jo penso que ja la té allò de capçalera, eh, Imma Clemente?
3: Gràcies, Mònica. Hola.
1: I després, qui ens transportarà a la natura serà en Joan Soler Gironès.
4: Hola, molt bones.
1: A més, in situ, perquè estàs a l'aire lliure en aquests moments.
4: Sí, ho fem més experimental.
1: A veure com surt la cosa, però bé, suposo que sortirà bé, perquè estant a la natura, potser els que més estorbem som nosaltres, els humans, perquè els animals i el paisatge moltes vegades agraeixen el silenci i que no hi hagi ningú que els trepitgi ni els molesti. D'això també en parlarem. Però posem la mirada directament. Jo me'n vaig a l'inici de tot, en aquest mapa, en aquesta... Que em fa molta gràcia perquè reconec noms com els Hostalets de Pierola, que em fa molta... Olesa de Montserrat, que l'hem visitada, Vila de Cavalls, Abrera... Però, evidentment, Montserrat, el massís de Montserrat, n'és protagonista absolut. Quim, tu que sempre mires per la terra... però que aquesta vegada has fet un llibre per tots i ara, de cara a l'estiu, aconsello i recomano que el compreu i el porteu de guia. Com és que t'has endinsat en la natura?
2: La veritat és que fa temps que teníem de ganes de fer un llibre així, però és un llibre amb molta complexitat, perquè s'ha de triar bé, s'ha d'explicar bé què fem, quin entorn natural tenim. I, com ja saps, els llibres que fem sempre busquem companys de camí que en siguin experts. I el que em va fer decidir-me precisament és això. És aquí a Olesa hi ha una entitat que es diu Capreulus, que la formen precisament les quatre persones que ha citat, que són els quatre autors, que ens garantien això. No són només experts a nivell professional, sinó que a més tenen una entitat, una associació, que el que fa és trepitjar terreny de forma voluntària i explicar-nos i fer seguiment de flora i fauna del nostre voltant. Garantir que teníem algú de qualitat, que ens pogués assessorar amb això i que ens pogués fer els textos, però a més fer un reconeixement a la tasca que fan. Això m'ho va posar molt fàcil a l'hora de fer el llibre. La gràcia de triar com fer-ho. I aquest ha estat el procés que hem trigat pràcticament un any i que ara, per sort, ja tenim a les mans.
1: Bé, a mi m'ha encantat perquè quan començava a repassar tot el tema d'animals... i de flora també, o sigui, fauna i flora, m'ha fet molta gràcia de quan jo no treballava tant i anava a tombar pel món i fins i tot amb alguna gent forestal i havíem vist doncs, aquests animals en plena natura, no? I penso que és preciós. Hi haurà molts nens i nenes que segurament no hauran vist mai aquests animals en llibertat, no? En plena natura. I per tant, és important com a mínim que els hi traslladem. Joan, escolta.
4: Digue'm.
1: El teu tema és més paisatgístic, m'has dit. Posa'ns una mica en context de què hi trobarem, no? Quin és el context ambiental del llibre?
4: Sí, com bé dius, la meva part, potser com a geògraf de professió, doncs és una mirada molt més territorial, ambiental, fins i tot transversal, no?, de tot aquest territori. I bé, Montserrat... tothom el coneix per ser el massís, la muntanya màgica, no? La muntanya identitària de Catalunya, però també és veritat que no és només Montserrat, sinó que és tot un territori, tot un entorn geogràfic que hi ha al voltant, que el coneixem també com el Montserratí, i que té una gran riquesa pel que fa a la biodiversitat. De fauna i flora, però també de paisatge, no? Paisatges que són molt diferents a la cara nord que a la cara sud, o a dins del massís o a fora. I això també ho podem traslladar al nivell de fauna i flora. La fauna que hi ha dins de... i la flora que hi ha dins del massís és una, la que hi ha fora és una altra, i la que hi ha al nord i al sud també és diferent. Però en el conjunt, doncs, descriuen un paisatge o caracteritzen un paisatge que el coneixem com el Montserratí, no? Geogràficament parlant. I aquí trobem espècies emblemàtiques que pot conèixer qualsevol persona, com la cabra, cabra salvatge, el duc, etc., o altres més curiosos o no tan coneguts, no? Com, per exemple, si parlem de plantes, doncs l'orella d'os, la corona de reina, etc., etc. Realment és un territori que pensem que tenim molt conegut per la muntanya de Montserrat, però realment és un territori que tan petits, grans, doncs encara podem descobrir molt més, i ara també doncs, amb aquest llibre.
1: Bueno, amb aquest llibre descobrireu moltíssim, però molt, perquè a més encara al final feu una llista que m'ha encantat, perquè, escolta'm, parleu de fins i tot, ja en total, entre les sis que dieu i la que ja heu posat, 7 espècies de ratpenats, o sigui que és que aquí trobarem una diversitat immensa. Però clar, sempre posem la mirada a Montserrat.
4: Sí, exacte. Sempre mirem cap al que es coneix com el massís de roca, no? La muntanya pròpiament, però a l'entorn, per exemple, en el llibre, doncs parlem també de 25 municipis. I aquests municipis són del Baix Llobregat, del Bages, de l'Anoia, o del Vallès, eh? Però, clar, també hem de fer una mirada més àmplia i més cap al nostre entorn, de quilòmetre zero, no? Del nostre territori, que avui dia el tenim potser més oblidat, no? I és una... El llibre també permet fer una reflexió de tornar-li a fer una altra mirada, no? Una mirada interior una altra vegada, per entendre'ns.
1: Doncs és tornar endins i descobrir, perquè tots aquests escaladors, turistes, excursionistes, és una gran eina per portar al damunt. Heu de portar la motxilla una miqueta gran, que és molt bonic, però és una mica gran. Però, Imma, jo sé que tenia una pregunta per la Imma, perquè cada vegada que anava passant pàgines i veient les il·lustracions, m'entrava un dubte. Has il·lustrat moltíssim i molta diversitat de llibres, però... Per tu, què ha estat il·lustrar l'Atlas Natural del Montserratí? Què has descobert, què coneixies, què no? I la feinada que has fet, perquè has dibuixat aquí el que no està escrit.
3: Sí, sí, hi ha un tou d'animals aquí i de plantes. Al principi, quan el Quim em va proposar el projecte, clar, jo sempre he fet il·lustració infantil i contes infantils i això... era un projecte que no volia ser una il·lustració científica, però havia d'estar entremig d'una il·lustració científica i una il·lustració infantil. Llavors, clar, va ser com un... fer com una mena d'estudi de fer esbossos i tal, a veure si trobava una manera d'il·lustrar tots aquests animals sense perdre la seva identitat, que fossin reconeixibles, perquè havien de ser-ho, però sense aquest detall que potser moltes vegades a la il·lustració científica quasi arriba a ser com una fotografia. I havia de ser un dibuix més amable pel to del llibre. I el bo és que vaig fer un dels primers esbossos que vaig fer, els hi vaig passar, i em van dir tots que sí, que perfecte. Jo, menys mal, però dic, si no, ja no sé què, no se'm corria què podia fer, o sigui, perfecte, perquè els hi va agradar el to i jo també em sentia còmoda dibuixant així, no? I de descobrir, he descobert, o sigui, una meravella, perquè jo soc m'encanta anar a la natura, m'encanta anar a la muntanya. Estic quasi cada cap de setmana a la muntanya i he descobert una quantitat d'animals que no tenia ni idea que els teníem aquí. O sigui, per mi, ara surto a la muntanya i els vaig buscant a veure si els trobo, perquè no, és això, és descobrir molts animals que dius, ostres, això ho tenim aquí? No ho sabia, no tenia ni idea.
1: Això també ho he pensat jo, eh? A mesura que anava llegint pensava, mare meva, les vegades que he anat jo a peu i quants animals m'acompanyaven i jo sense veure'ls, hauré de tornar. Ara fa una mica de mantra ja, caminar tant, però jo hauré de tornar. I m'agrada molt que diguis que s'havien de reconèixer i buscar-los, perquè precisament el llibre, Quim, suposo que tu com a director d'orquestra, l'has acarat molt a interactuar. Les preguntes, no? Tota una sèrie de preguntes. Trobar els animals dintre de les il·lustracions, perquè tenim el dibuix del riu, o del bosc, de les muntanyes, però a més tenim les il·lustracions de cada un dels animals i d'aquestes plantes, com pinassa, el teix, el boix grèvol, o la geneta, la merla brava... Vull dir, és perquè grans i petits interactuïn.
2: Sí, és que, de fet, aquest és una mica el segell de l'editorial. Tu, quan el primer text que veus quan obres el llibre, precisament diu, prepara unes botes, posa la motxilla, una cantimplora, uns binocles, una brújula, un llapis, una llibreta, marxem d'excursió. I el llibre no deixa de ser una excursió. No deixa de ser anar a Montserrat sense anar a Montserrat. I totes les interaccions que hi ha al llibre, el que permet ser un llibre que pot veure un nen sol, pot veure un adolescent, pot ser una interacció entre pares i fills, entre avis i nets, pot ser un llibre per les escoles, permet, precisament això, és un procés de fer una excursió i anar descobrint els quatre ambients que explica el llibre, que és, com dèiem, el massís, el riu, el bosc i els conreus, i cada un d'aquests quatre escenaris anar descobrint interaccions amb humans, però en menor mesura, però sobretot interaccions entre diferents animals, entre els animals i l'entorn natural. Si aquest joc de descoberta que t'ho permet només visualment mirant la il·lustració doble que es presenta cada un d'aquests escenaris, com les interaccions que venen després, és la riquesa del llibre. Per això diem que és un llibre que funciona perfectament per mirar-lo una vegada ara, un nen de 7 anys, quan en tingui 14 el pugui tornar a mirar, quan en tingui 15 el pugui tornar a mirar, però quan en tingui 25 o quan sigui pare el podrà tornar a mirar, perquè és un llibre que no s'esgota d'una lectura. No s'esgota, un llibre recurrent per anar mirant amb diferents mirades segons el teu moment o segons amb qui interactuïs. I a més a més, com ja saps, perquè ens coneixes moltíssim, un dels segells de l'editorial és d'aquesta part didàctica que no es queda només amb el llibre. A part de fer el llibre, hem fet làmines, hem fet totes les il·lustracions només en línia perquè es puguin acolorir, perquè es puguin pintar, farem un joc de cartes, és a dir, pots jugar a descobrir el massís de moltes maneres, sense anar-hi, però també anar-hi portant el llibre a la motxilla i anar, amb tot el respecte per l'entorn, anar trepitjant el terreny i anar veient i anar descobrint.
1: Colla, perquè avui som colla, eh? Això de tenir tants convidats no sol passar habitualment, tot online, però molt contenta. Gràcies a tots per la feinada que heu fet, per fer-nos arribar el llibre també, i enhorabona, t'ho haig de dir.
3: Gràcies.
1: T'ho han dit molt i jo t'ho torno a dir una altra vegada. I, escolta, que tingui molta sortida, molta volada i que ens apropi i, sobretot, ens conscienciï de cuidar tot el nostre voltant, perquè si no cuidem, ho perdrem i és tan necessari. Gràcies, de veritat.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Jordi Fenosa Tatai és il·lustrador de llibres infantils i còmics. L'any 2014 va començar a escriure. Ja ha publicat 10 llibres, entre ells El jardí pudent del professor Frisbee i L'Alícia i la fredor d'alta mar. S'ha format a l'Escola d'Arts i Oficis i a l'Escola Josu. Ara i aquí estàs escoltant El Calaix. Més estiu. Amb Mònica Socies.
1: Un viatge històric. És una novel·la juvenil, però és una novel·la per adults, també. Hi ha les dues mirades. I per què me n'he enamorat? Per la part històrica. Jordi, benvingut.
5: Moltes gràcies, Mònica.
1: Jordi Fenosa, Tatai, l'estació sense trens publicada per Cruïlla, i quina estació i quantes sorpreses que no es poden explicar. I que meravellós, bé, un final apoteòsic. Però el viatge, Jordi, al final és el que importa, és aquest viatge, no? I m'agradaria començar-lo pel principi, per la llavor, per una fotografia, que això és molt bonic.
5: Sí, l'estació de trens neix d'una manera bé, casual. Jo un dia em trobo al Voló, a la Catalunya Nord, estic en un pavelló d'esports, estic esperant que comenci un concert. Llavors jo soc dibuixant, jo soc il·lustrador de llibre infantil des de fa molts anys, abans que em posés a escriure, i els dibuixants tindrem molts defectes, però tenim una entre cometes, qualitat, és que som uns xafarders i uns drapaires. Ens fixem en moltes coses perquè tot això alimenta el nostre... és el material amb què després dibuixem i al final també escrivim, no? Bé, el cas és que jo vaig i em trobo un tros de cartró i en comptes de prescindir, de passar d'ell, doncs vaig i m'ajupo i l'agafo, un trosset petit de cartró, el giro i era una foto antiga, una foto probablement de principis del segle XX on es veia els cossos d'una parella, d'una mare i una dona, i clar, el primer que se m'acut és, ostres, li falten els caps. I si estaran per aquí a prop? Doncs sí, miro 4 o 5 metres més enllà, veig un altre trosset de cartró, el cuyo, i efectivament hi ha els caps d'aquella parella, d'aquells potser nuvis, perquè podia ser una foto de casament, les encaixo, encaixen perfectament, i no és una reproducció, un paper de diari, no, és una foto original de probablement 1900-1910, bé, jo naturalment me l'enduc a casa, la tinc en un calaix, me la miro sovint, i se m'engega alguna cosa, no? I començo a pensar qui serien aquelles persones, com podria haver estat la seva vida, però clar, jo no tinc cap lligam en el Voló ni en aquella zona, visc a l'Empordà, però no a la Catalunya Nord, no tenia manera d'investigar qui podien ser, així que vaig dir, doncs, imagina, home, passa-t'ho bé, i vaig agafar aquells personatges, els vaig convertir en personatges meus i els vaig col·locar en el meu escenari, allà on jo volia explicar la meva història. I els convertim en els protagonistes de l'estació sense tren.
1: Una família que al final, bueno, ens portarà alguna sorpresa, però sobretot les protagonistes, les que ens van portant per aquest camí, són una mare i una filla. O sigui, banda de la història, que és molt interessant, ara parlarem de punts importants, es parla també d'aquests canvis de l'adolescència, de la relació entre pares i fills, en aquest cas, mare i filla, que no és una relació fàcil perquè la mare tampoc ha tingut una vida fàcil.
5: No. No, la és una història doble. Tu abans has parlat de que tenia molt de tema històric, efectivament, però clar, jo la història la situo en l'època postpandèmia, 2022, que de fet és quan jo estava escrivint la novel·la, i agafo una protagonista, que és la Joana, una noia de 15 anys, molt enfadada amb la vida, que s'està buscant a si mateixa i no troba res, però és que té una mare que fa 40 anys que també s'està buscant a si mateixa. Una mare soltera, molt arriada, que diem aquí, una mica hippie, i que ha agafat a la seva filla, ha decidit fer un canvi de vida, sortir de Barcelona, i anar a tornar al poble de la seva infantesa, amb la filla, com si fos un paquet més de la mudança. Cosa que a la filla, la Joana, no li fa cap gràcia. Tanta gràcia que he preferit no dir el nom del poble, primer per comoditat, perquè els escriptors sempre ens dona molta llibertat treballar en pobles imaginaris, perquè si vols poses mar, si no, no poses mar. Si vols poses una estació de tren, si no vols no la poses. I et quedes tan ample. Però és que, a més, el poble surt una mica malparat, no? Perquè la Joana li diu un mal nom bastant desagradable. És clar, jo no voldria que ningú del Tarragonès s'enfadés amb mi, que me'ls estimo molt. El poble, la Joana li diu merda poble.
1: Està enfadada amb el món.
5: Està molt emprenyada, esclar.
1: I és el merda poble, i ja veurem com anirà evolucionant el tema del merda poble. El deixem aquí. Mm-hmm. El que passa que ella, a poc a poc, penso que aquest merda poble l'anirà enamorant i anirà descobrint que hi ha moltes més coses i serà una sorpresa. I a mesura que van passant els dies s'anirà fent gran. Has dit una cosa important, el tarragonès. Jo m'he sentit molt identificada. Jo jugo a casa, Sant Vicenç de Calders, la forma de parlar, moltes expressions i frases fetes...
5: Bé, he de dir que jo no em vaig atrevir en un principi a recrear la parla de la vostra zona perquè no gosava, perquè jo no parlo així, no? Jo soc barceloní i visc a l'Empordà, imagina't, no? Jo vaig passar la infantesa entre Creixell i Torredembarra, aquella zona, però, clar, jo era un barceloní trasplantat i és difícil que se'ns enganxin gaires coses perquè hi ha aquesta distància, no? Però vaig comptar amb l'assessorament d'una persona, de la Elena de Cruz, professora de la Universitat Rovira i Virgili, que em va ajudar molt a donar versemblança als personatges, sobretot a la gent gran. Els joves jo no em vaig atrevir gaire a convertir-los en... a moure'm de l'estàndard aquest una mica juvenil, no? Perquè ja era prou difícil per mi parlar com si tingués 15 anys, que ja els tinc molt lluny, els 15 anys. Doncs a sobre, 15 anys de Tarragona, no vaig gossar, no? Vaig deixar-ho només en la gent gran, això sí. I en els personatges històrics també, suposo, uns quants.
1: Doncs a mi jo he gaudit i hi ha hagut paraules, jo què sé, que, Conco. Ara feia molts dies que no llegia, no?, el Conco.
5: Home.
1: I no l'havia sentit tant, de petita l'havia sentit, no excessivament, però m'ha fet molta gràcia el de Conco. Mm. Feia molts dies. Però, escolta'm, toques ponts molt importants perquè hi ha una cosa que m'ha agradat molt i és la Guerra del Rif, que no està tan coneguda perquè es parla molt de la Guerra Civil, que també surt, però la Guerra del Rif va ser molt... Bueno, això és dramàtic, jo he fet alguna entrevista i és absolutament dramàtic i no és tan coneguda. I ho poses en un llibre juvenil, que això vol dir que estem traspassant la història en aquests joves. És molt important,
5: clar,
1: també.
5: Jo, si et sembla, parlem ja de l'Elvira, que és l'altra noia protagonista. Sí. La història és doble, com no sé si ja ho hem dit. La Joana, en el seu aclimatament, en la seva arribada al poble, troba uns quaderns de dibuix i descobreix una noia com ella de 1909. S'imagina la seva vida, no?, més o menys. L'Elvira, i aquí jo crec que és una cosa que m'importa de cap. El fet de que la humanitat tenim grans talents, no?, músics, pintors, científics, però el desenvolupament d'aquests talents, d'aquestes obres, ha anat molt lligat a les circumstàncies favorables que s'han trobat, no?, naturalment. I qui és que no ha trobat quasi mai circumstàncies favorables? Les dones. Quants Mozarts, quants Beethovens, quants Einsteins, dona, ens hem perdut perquè, com tinc per aquí un retall de la Montserrat Roig que diu, ve a dir, si Beethoven, Einstein i Miquel Àngel haguessin hagut de canviar bolquers i donar el pit cada 3 hores, no haguessin fet les seves obres, no? Doncs aquí és on volia portar jo els meus personatges, no? I la Joana descobreix que l'Elvira va ser una noia amb un gran talent pel dibuix, però va ser noia i pobra l'any 1909 amb unes circumstàncies com eren les dels nostres avis i besavis, duríssimes, que no ens podem imaginar com cada pocs anys hi havia una guerra, cada pocs anys hi havia una mala collita, cada pocs anys hi havia una epidèmia, i la gent anava... Bueno, van tenir una vida molt dura, realment.
1: Molt, molt dura, eh? Mm. I m'agrada molt bé aquest paral·lelisme i parlar de les dones, sobretot perquè la Joana, que és jove i té totes les eines al seu abast, encara que estigui enfadada amb el món, és capaç de ser conscient precisament de que té totes aquestes coses, no? I de dir, no puc queixar-me tant, em puc queixar i m'haig de reivindicar, però potser no tant, no?
5: Home, jo no volia fer un sermó, jo no volia que la lectura fos nois i noies joves avui dia, que mira que teniu de tot i l'Elvira, pobra, no... Home, no. Aquí no, aquest moralisme no el volia, però en fi, vulguis que no, es pot interpretar també que això és, no? I no només val per joves, també val per nosaltres, eh? També val per nosaltres.
1: Bueno, va per tots perquè a vegades ens oblida la història i la literatura fa que toquem una altra vegada peus a terra de dir no oblidem tot el que hem passat. No és moralisme. A mi m'agrada molt la mirada que hi has posat damunt de la Joana perquè és una mirada de curiositat i de fascinació. I això és molt dels joves. No s'ha perdut, afortunadament.
5: Sí. I bé, perdó, ara hem anat a ficar de peus a la galleda, perquè hi ha coses que no es poden dir, però, esclar, aquest descobriment del poble la porta per uns camins molt inesperats, no? Tal com ella arriba i que fingeix que no sap res perquè està en guerra amb la seva mare i no sap ni el que és una garrofa, que ja és el colmo, que és mentida, però bé, ella s'ho fa.
1: Bueno, és que hi ha moltes coses que no es poden explicar. Hem de posar molt bé els peus a terra i no posar els peus a la galleda, com ha dit en Jordi, per no explicar coses que no toquen. El que sí és tot aquest retrat històric, i l'has fet sempre des de la mirada, no?, d'aquests anarquistes, des de la mirada del poble, a més a més. Mm. L'has fet des de tocant de peus a terra, no? Ens obligaven a anar, han agafat els reservistes, o sigui, sí, com patia la base, sí, no?
5: Sí, sí. Sí, no, realment van ser èpoques, bé, et podien cridar a anar al Marroc a fer una guerra que ni anava ni et venia, amb unes condicions infernals, perquè l'exèrcit espanyol estava molt mal equipat i molt mal preparat, però les oligarquies ordenaven que allò es fes, i per això contínuament hi havia guerres colonials en del Marroc, una cosa que va durar moltes dècades, no? I això va tenir conseqüències a Catalunya, com sabem. Bé, hi ha molta història, crec jo. A mi m'agrada molt la història contemporània. Veig, a més, que vosaltres toqueu molts llibres que hi ha tema històric, cosa que també m'agrada molt de les vostres entrevistes. A mi m'agrada molt i jo volia que sortís això. I, de fet, hi ha alguna anècdota, hi ha alguna cosa que és de la meva família. Vull dir que no m'he pogut estar de remenar i explicar alguna batalleta, no particular meva, però sí, de la meva.
1: Bé, això sempre sol passar. No se sap mai quina part, però sol passar que sempre hi ha algun punt. Bé, per això és el que vivim, no? I per això és el poble. Hi ha un fragment, són molts els que hi he notat al quadern de lectura, però m'ha impactat aquest, no? Diu, veure'ls és encara més trist del que s'havia imaginat. Semblen un ramat dòcil. Són fills de pagesos i jornalers sense terra. Molts van calçats amb espardenyes i porten farcells de roba. Dibuixes exacte, és que magníficament, no? Sí. Cada una de les escenes.
5: Aquesta descripció la vaig escriure després de veure un apunt de Ramon Casas, que ben bé retratava això. Un grup de nois, de reclutes, que s'anaven a la Guerra d'Àfrica i feien cua, no sé si a l'estació de tren o a l'oficina de reclutament, i anaven així. I és que realment les guerres les feien els pobres, perquè a més sabreu que hi havia un

0: de superioritat, les escales.
1: Sí.
0: Oh, quin símbol més símbol magnífic, el de les escales.
1: Mm-hmm. Aquestes escales de marbre, sí.
0: Que havien de netejar les minyones.
1: Sí, hi he volgut retratar una família de nous rics, no una família amb aquella noblesa de l'aristocràcia rural que a Catalunya en quedava poc, una família de nous rics que es construeix en una gran casa i fiquen a dintre unes escales de marbre una mica desmesurades, fins i tot, no? I obliguen les minyones a que estiguin impolutes i brillants i perfectes, perquè és com el seu símbol, no? El símbol del seu ascens. És la família Panisello, que tenen un fill que més vol ser artista. I aquí és on la cosa encaixa amb la presència de l'Elvira, de la minyona, que accidentalment aterra en aquella casa amb el seu talent. És un diamant en brut, és una noia que, si la deixessin, seria una gran artista, però llavors allà descobreix l'estudi del senyoret. Per mi és una pàgina que m'ho vaig passar molt bé, perquè a més, com he dit, jo soc dibuixant. El material de dibuix és una cosa que a mi em cau la bava quan veig. No puc evitar-ho, quan veig aquarel·la, quan veig pincells, allò és tan bonic. I l'Elvira allà té una revelació. No?
0: Mireu, ara el Jordi m'ho ha deixat molt ben filat tot, perquè llegir la novel·la, L'estació sense trens, és una miqueta... És com si ell hagués agafat aquestes aquarel·les, aquests dibuixos, aquests esbossos en carbonet i els hagués passat a paraules. Hi ha escenes escrites que són absolutament visuals i hi ha moments àlgids, bé, quan descobreix aquest estudi i després el moment, no, de veure l'Elvira, no, que com es fa conscient de la vida. No us podeu perdre quan llegiu la novel·la el moment en què les senyores de l'aristocràcia se'n van a donar estampetes o medalletes al soldat. Jo això, sí. Aquesta escena és monumental.
1: Tu saps que aquesta escena és real, eh?
0: Què dius?
1: Sí, això va passar al port de Barcelona durant la Setmana Tràgica. Bueno, no durant la Setmana Tràgica, va ser un dels episodis previs a la Setmana Tràgica del juliol del 1909. Unes senyores de la bona societat, amb la, entre cometes, tota la bona fe d'aquella manera, en realitat amb tota la hipocresia, se'n van anar al port a donar estampetes i tabaqueres als soldats per animar-los en la guerra que anaven. I a més, aquell moment, aquell dia, s'anava al batalló de cazadores de Reus. Era un batalló del Baix Camp, no? Perquè els batallons, les unitats militars, portaven el nom d'on estaven reclutada la tropa. Hi havia tropa de Reus, tropa de... En fi, de diferents poblacions. I, clar, la gent estava molt indignada, perquè aquells soldats que s'anaven eren pares de família i nois pobres, la majoria, i s'anaven a un escorxador. I més o menys ja ho sabien, perquè no era la primera ni seria l'última guerra. I, esclar, trobats amb aquella mena d'insult, bueno, això sí, això està relatat que va ser així, sí.
0: No, totes les guerres són horroroses, però a mi precisament conèixer la del Rif em va impactar, i per tant, sí, va ser un escorxador absolut, i inhumà absolut, no sé. És un llibre, bueno, ja veus que m'hi he posat molt dins de la novel·la. He trigat a llegir-la perquè anava donant toms per la meva taula i dic, hagi de trobar el moment, i afortunadament l'he trobat i m'ho he passat molt bé, l'he gaudit molt. Jordi Fenosa, moltíssimes gràcies. Recordar-vos a tots L'estació sense trens, publicada per Cruïlla, i ara em toca llegir-te més, que això em falta. Una bona descoberta.
1: Moltes gràcies, Mònica, moltes gràcies a tots. Espero que us agradi.

Edició de continguts, producció i presentació, Mònica Socies. Edició sonora i muntatge tècnic, Josep Maria Soler. El Calaix, més estiu. Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 90.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: James Gang, Walk Away.

Hola, això és Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio, un programa realitzat i dirigit per Xavier Moreno, José Luis Moreno, Francesc Xiva i jo mateix, Salvador Climent i Pere Sánchez, del control tècnic.

Al principi d'aquesta actuació del grup James Gang hem sentit un moment la presentadora històrica del programa on s'està actuant, Beat Club. La presentadora és Uschi Nerke i és una noia que les seves minifaldilles dissenyades i cosides per ella mateixa van causar en el seu moment una gran impressió. El programa Beat Club es va emetre entre 1965 i 1972 des de Bremen, pel primer canal de la cadena de televisió pública alemanya, i les actuacions dels grups eren en directe. I van actuar els millors grups del moment, com aquest, The Who.

0: The Seekers són els Who en directe al Beat Club, que va ser el primer programa de televisió alemany dedicat a la música popular després de la Guerra Mundial. I hi van participar artistes com The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Deep Purple, Black Sabbath, Jethro Tull, The Bee Gees, Yes o King Crimson.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Durant la Segona Guerra Mundial, la música nord-americana tenia un paper clau com a eina de propaganda, de creació de moral i d'entreteniment, també amb una gran difusió del swing, el jazz i les cançons patriòtiques. El règim nazi va prohibir i va perseguir aquests estils considerats degenerats.

Save Me són Atomic Rooster, un dels primers grups progressius caracteritzats, com hem comprovat, pel teclat abrasiu de Vincent Crane. És mítica l'actuació d'Atomic Rooster al Beat Club amb el cantant Chris Farlow menjant-se un sàndwich d'aquells de pa Bimbo entre estrofa i estrofa. No es van menjar res en escena, però també hi van actuar un dels primers grups formats únicament per dones, Fanny. Eren molt bones instrumentistes i van fer de taloneres de diversos dels grans grups del moment. Les sentim al plató del Beat Club interpretant una versió dels Beatles, Hey Bulldog.

Aquest grup són Funny. Després d'elles hi ha hagut altres grups de noies, però cap de música progressiva. Normalment els grups femenins han sigut de pop o de pop-rock. A finals dels anys 60, la contracultura i el moviment hippie nord-americà i britànic van impulsar el rock cap a tendències de rock psicodèlic i rock progressiu, que per primera vegada a la música popular incorporaven lletres i actituds socialment i políticament incisives. Beat Club va ser un programa de televisió musical alemany fonamental per la difusió d'aquests nous gèneres del rock i el pop internacionals, amb actuacions de molts grups britànics, americans i alemanys. Sentim ara l'actuació de l'americà Taj Mahal amb el tema Tomorrow Will Be Another Day.

Com totes les d'avui, aquesta és una actuació en directe en el programa de la televisió alemanya Beat Club, un programa que nosaltres també vam poder seguir perquè, afortunadament, no sabem per quines casualitats de la vida, Televisió Espanyola durant un temps el va estar emetent a horaris més aviat psicodèlics. El que acabem de sentir és Taj Mahal, un bluesman de Los Angeles que es va posar un nom molt discret

Tot i que abans del nazisme Alemanya havia estat un centre important de la música popular, després de la guerra va tenir moltes dificultats per desenvolupar una cultura musical pròpia a causa de la repressió que s'havia produït sobre les formes de música que el règim nazi considerava degenerada i, bé, i a més, a causa dels efectes traumàtics d'aquest conflicte tan cruel. Per tant, després de la Segona Guerra Mundial, Alemanya va haver de reconstruir la seva cultura musical. Va haver de partir una mica de zero. A la postguerra es van reintroduir estils estrangers, com el jazz, i van aparèixer el rock and roll i el pop, influïts pels canvis socials i la Guerra Freda.

són els Pretty Things, un dels grans desconeguts del rock anglès. Grans desconeguts avui, perquè a principis dels 70 era un dels grups importants, grans, sortien a les revistes juntament amb els grans noms, amb els Who, amb els Stones. I bé, els Pretty Things també van ser precursors de moltes coses, van ser autors d'una de les primeres òperes rock. I també, per guanyar-se la vida, també van treballar amb el pseudònim de Electric Banana, fent música per a pel·lícules porno. Nosaltres, precisament, els vam conèixer per una pel·lícula en què ens va cridar molt l'atenció la banda sonora.

Avui estem escoltant la música progressiva que va entrar a Alemanya a finals dels 60 sota la influència de la contracultura internacional i les revoltes estudiantils de l'any 1968. Va ser un renaixement per la música jove alemanya i d'aquest brou de cultiu va emergir el krautrock, el rock alemany, que va donar al país una identitat musical pròpia dins del rock europeu. Els joves teutons van escoltar per primer cop grups com Stone the Crows, el sentim amb el tema Love 74.

Són Stone the Crows, nom curiós, apedregueu els corps. És un grup amb una gran cantant al davant, com heu comprovat. És la Maggie Bell, que va ser coneguda com la Janis Joplin britànica. Stone the Crows va ser un grup amb mala sort. El seu guitarrista, Les Harvey, va morir electrocutat en una actuació. Va morir en escena. No pas a l'escena de Beat Club, però recordem que en aquest programa totes les actuacions eren en directe. Avui n'estem escoltant unes quantes, de, concretament de l'època més progressiva del programa. Per exemple, tenim l'actuació de Cat Stevens, el qual sentirem interpretant Lady Darbanville.

0: Lady Darbanville és el cantant és i autor Stephen Demetre Gergiou, un anglès de Londres, fill de pare grecoxipriota ortodox i de mare sueca, diríem que catòlica, que va triomfar amb el nom artístic de Cat Stevens i, després de convertir-se a l'islam, amb el nom de Yusuf Islam. Cat Stevens, o Yusuf Islam, va ser el gran precursor de l'època dels cantautors. Va patir tuberculosi de jove, va estar a punt de morir, va entrar en un procés de reflexió i va escriure 40 cançons, totes molt maques, com la que acabem de sentir. I va triomfar. Les més famoses que ha fet i que potser coneixereu o recordareu són Father and Son, Wild World, Moon Shadow, Peace Train i Morning Has Broken.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: A la primera emissió del Beat Club, el presentador va començar dient: a vosaltres, senyores i senyors, que no us agrada la música rock, us demanem que sigueu comprensius. Aquest és un espectacle en directe per joves. El presentador demanava comprensió al públic perquè estaven a punt d'emetre en pantalla coses molt rares per l'Alemanya de la postguerra mundial. Grups en directe com la Incredible String Band.

és la Incredible String Band, la increïble banda de cordes, el grup més hippie possible, un grup escocès de formacions canviants, però sempre comandat per dos il·luminats anomenats Robin Williamson i Mike Heron. En aquest tema que els hem sentit, que es diu Everything's Fine Right Now, encara són un grup força pop o folk rock. Amb el temps es van anar complicant i tornant molt psicodèlics, a base d'anar aprenent cada cop més bolets. The Incredible String Band és una banda boletaire. Un altre grup transcendental del folk rock britànic que va actuar a Beat Club són Fotheringay. El sentim amb una versió de Bob Dylan, Too Much of Nothing.

0: Són Fotheringay, una escissió d'un grup encara més fonamental, Fairport Convention. Als dos grups hi ha la meravellosa cantant Sandy Denny.
1: Chelsea Hotel, el programa de rock clàssic de Mataró Ràdio.
0: Avui hem sentit la música progressiva que sonava en directe al programa de televisió alemany Beat Club. Aquest programa també es va reemetre a la primera cadena de televisió espanyola en horaris estranys i també va ser el primer cop que vam veure actuar tot de grups britànics i americans curiosos i complicats. Aquests grups van trastocar els alemanys, tots van tirar per aquesta banda i van fundar el rock alemany o krautrock. Un dels grups més curiosos i complicats de tots, sens dubte, és aquest amb el qual acabem el programa, Van der Graaf Generator.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: con Juan Antonio Casas.
1: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
2: Nova edició del Via Directa d'estiu. Avui volem parlar del programa del voluntariat per la llengua, que des de fa molts i molts anys es du a terme a Sant Andreu de la Barca gràcies al Servei Local de Català. A continuació, el reportatge que Ràdio Sant Andreu emetia el dia 6 de maig d'aquest 2026. Salutacions de Jordi Emilian. Un dia més, amb tots vosaltres, amb el Via Directa d'estiu. L'edifici de les Escoles Velles de Sant Andreu de la Barca acull aquests dies una exposició itinerant dedicada al programa Voluntariat per la Llengua, una iniciativa que promou l'ús social del català a través de converses entre voluntaris catalanoparlants i persones que estan aprenent la llengua. La mostra, que es podrà visitar fins al dia 18 de maig, recull dades i experiències de participants que han format part d'aquest projecte al llarg dels anys. La responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, Rosa Monforte, ha explicat a Ràdio Sant Andreu el motiu d'aquesta exposició i també ens ha parlat de la nova edició del programa del Voluntariat per la Llengua, un programa que consisteix en posar en contacte una persona que està aprenent el català i que vol començar a parlar-lo amb una altra que el parla habitualment i que actua com a suport durant aquest procés d'aprenentatge. Les parelles lingüístiques es troben una hora a la setmana, de vegades s'allarga molt més, durant 10 setmanes per mantenir converses en català en un ambient distès i també quotidià.
3: Bé, doncs és una exposició itinerant que ha anat passant per diferents poblacions i per diferents espais i ara doncs hi havia l'ocasió de tenir-la a Sant Andreu, la vam demanar. És una exposició en què s'exposa doncs una mica doncs dades per una banda i per l'altra doncs experiències de persones que han participat en aquest programa del Voluntariat per la Llengua. I com que també ara estem en una època de l'any en què podem començar a fer parelles lingüístiques amb els alumnes que ja tenen un nivell i que comencen a xerrar, doncs ens va semblar que era adequat, no? Per fer difusió, per donar-ho a conèixer, perquè també doncs, les parelles lingüístiques que ja estan funcionant passessin. I bé, doncs aquí està l'exposició fins al dia 18 de maig.
2: A Sant Andreu de la Barca, com dèiem, des de l'any 2003 es fa el Voluntariat per la Llengua. N'hem parlat en moltes ocasions a través de la ràdio, però si haguéssim de resumir en què consisteix el Voluntariat per la Llengua o què és, què ens diria, Rosa?
3: Bé, doncs seria posar en contacte una persona que parla català, que en aquest cas seria el voluntari, i amb una persona que l'està aprenent o que vol millorar-lo o que doncs, no està prou segur i no es llança a parlar perquè es pensa que no en sap gaire, i aleshores doncs, posem aquestes dues persones en contacte, es troben una hora a la setmana i per fer conversa durant 10 setmanes. Això és el que marquem perquè és un programa voluntari, llavors perquè hi hagi un temps d'inici i un temps final, tot i que després, si volen, poden repetir i fer 10 hores més.
2: Sol passar això, no?, de que finalment s'allarga encara més, sí. D'aquesta hora que és el que es demana doncs, a la setmana s'allarga més, i la conversa continua.
3: Exacte, i després això, poden fer com una segona tanda, o sigui, fins a tres tandes de 10 hores poden fer. Després ja recomanem fer un canvi. Si volen continuar participant en el programa, doncs recomanem canviar de persona, de voluntari o d'aprenent, perquè doncs bé, així també la persona s'acostuma, no, a diferents a tenir diferents persones de referència, no, des del punt de vista de l'aprenent, i a sentir i a parlar amb persones amb diferents accents, etc.
2: El perfil de l'aprenent, en aquest cas, persona que vulgui mantenir una conversa en català, perfil, en aquest cas, del voluntari, quin perfil tindria?
3: A veure, el perfil de l'aprenent, si és alumne, si és alumne nostre, ha d'estar fent el bàsic 3. que és el curs que ja permet doncs, començar a tenir una mica de conversa, perquè si no diríem que no té sentit. Si no és alumne, que no necessàriament s'ha de ser alumne per participar del programa, doncs això, que pugui parlar una mica, o sigui, tenir una mica de conversa, no que ho faci perfecte, sinó, però que tingui doncs, una mica de conversa, si té un nivell zero, no és recomanable. I en el cas del voluntari, doncs és una persona que parli català, independentment de si el parla a casa, de si és la seva llengua materna, si l'ha après, o sigui, un catalanoparlant.
2: Per tant, el procediment tant de voluntaris com d'aprenents, si volen participar de la nova edició del Voluntari per la Llengua, cal adreçar-se, en aquest cas, al Servei Local de Català.
3: Sí, al Servei Local de Català, que estem a les Escoles Velles, el telèfon seria el 634-75-72-31, hi ha també servei de WhatsApp en aquest número de telèfon, o bé doncs, per correu electrònic, santandreubarca@cpnl.cat, o si no, doncs, que passin per les Escoles Velles i preguntin també.
2: Si parlem de xifres, en Rosa, des de l'any 2003, que es va instaurar també el voluntariat per la llengua a Sant Andreu Barca, més de 1.000 persones, 1.300 crec que aproximadament, entre voluntaris i aprenents han passat per aquest programa, per tant estem parlant d'una xifra important.
3: Sí, una xifra important. Des del 2003 s'han anat fent edicions cada any. Ara en aquests moments el programa del voluntariat està obert durant tot l'any, o sigui, en qualsevol moment de l'any una persona pot contactar, pot apuntar-se a la borsa com a voluntari o com a aprenent, i doncs de seguida que quadrem els perfils, doncs ja fem la parella i els posem en contacte. I llavors això, al llarg de tots aquests anys, doncs hi ha hagut 1.300 participants llargs, gairebé 1.400.
2: Tenim voluntaris que porten molts anys també participant.
3: Sí. Hi ha voluntaris doncs, que van repetint, eh? O sigui que és això, que cada any doncs, els podem contactar i doncs, sempre participen. Tenim uns quants d'aquests. A vegades fan algun descans, no? Perquè doncs, també és necessari, no? Però sí, n'hi ha molts que han participat des de la primera edició i continuen participant. I també tenim voluntaris nous, que també està bé, no? Anar renovant doncs bé, la borsa de voluntaris.
2: Tenim algun aprenent o aprenenta que ha començat d'aprenent o aprenenta i ha acabat sent voluntari o voluntària?
3: Doncs sí, hi hauria alguns casos d'aquests, sí. El que passa que a vegades els que comencen com a aprenents, encara que ja tinguin un nivell molt alt de conversa i que els diguis ja pots ser voluntari, els costa una mica de fer el pas. Hem tingut algun cas, però els costa, no? Perquè sempre tenen aquella actitud que es pensen que no en saben prou, no? Que no ho faran prou bé.
2: I no és així, eh?
3: No és així, en absolut.
2: Aquí també els comerços també juguen un paper important.
3: Sí, els comerços doncs, també estan adherits al programa, comerços que puguin atendre en català, i aleshores doncs, també és una informació que facilitem a les parelles lingüístiques doncs, perquè si han de fer alguna compra o han de fer alguna cosa, doncs també puguin utilitzar aquests recursos. I a més també els comerços, els alumnes, han de fer unes pràctiques a partir d'un determinat nivell i els comerços doncs, col·laboren, no?, a acollir aquests alumnes que comencen a parlar, a donar-los una mica de conversa i a treure, no?, doncs el català que estan aprenent a l'aula, doncs a treure'l al carrer.
2: Tenim aquí un eslògan que és quan parles fas màgia. Això fa temps ja que utilitzeu aquesta frase, no?
3: Sí, és aquesta campanya, no?, de difusió del voluntariat que es va vincular, de fet, al mag Joanola, que és un mag que ha vingut aquí a Sant Andreu de la Barca en més d'una ocasió.
2: Molt bo, m'han dit, eh?
3: Sí, i aleshores doncs és això, no? Van jugar amb la màgia, no? I la màgia de les paraules, i la màgia del llenguatge, i la màgia de parlar, no? I d'aprendre una nova llengua.
2: A més d'aquesta exposició del Voluntari per la Llengua, que està en el vestíbul d'Escoles Velles, també heu preparat altres activitats, com un voluntariat per la llengua express. En què consisteix?
3: Bé, doncs això del voluntariat express, com comentava abans, tenim alumnes que ja tenen un nivell, que comencen a parlar, que ja poden tenir una parella lingüística, i com que no saben de què va, doncs organitzem aquesta activitat perquè ells facin un tastet del voluntariat. I aleshores doncs portem voluntaris, en aquest cas no són voluntaris externs, sinó que tenim un curs de nivell superior que són els que faran de voluntaris dels alumnes que poden tenir una parella lingüística. Llavors consisteix això, en fer converses ràpides durant uns minuts i canviar de parella. I llavors així ells hauran d'anar parlant amb persones diferents i bé, i seria doncs això, no? Aquest tastet del que és tenir una parella lingüística, no? Parlar amb una persona que externa, diríem, que en aquest cas seria, doncs, tots són alumnes, però tampoc es coneixen, perquè són de grups diferents.
2: Veig que el voluntariat per la llengua es va renovant any rere any, no? Sí. En quant a activitats, en quant a difusió, també, no?
3: Sí, això, activitats, difusió, a vegades doncs també portem una parella lingüística a l'aula, no? Perquè doncs expliquin la seva experiència i així els alumnes coneguin com és tenir una parella i s'hi animin, i sí, és qüestió d'anar-ho promocionant.
2: Ara que es parla molt sobre l'ús del català, la baixada de l'ús del català, gràcies a experiències com el voluntariat per la llengua, els cursos del Servei Local de Català, doncs animar tothom a que parli català, no?
3: Sense por,
2: no?
3: Exacte, animar tothom, després també les xarxes socials estan fent un paper important, hi ha força creadors de continguts en català que són nous parlants de català, vull dir que una mica doncs, l'enfocament seria aquest, no? Cap a nous parlants, que aquests nous parlants trobin el seu espai i els de sempre, diguem, els que parlen català habitualment, doncs no fer canvis innecessaris.
2: La Cristina Moreno és una voluntària per la llengua. Ja fa un parell d'anys que participa en el programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. També ens ha explicat la seva experiència.
4: Porto un parell d'anyets o així. No he tingut moltes voluntàries, però he fet durar molt el voluntariat amb elles i l'experiència és molt gratificant. Perquè coneixes gent nova d'altres països, amb ganes d'aprendre el català, intercanvies cultura, bàsicament, a part de l'idioma, no? Bueno, l'idioma és el meu. Però, clar, comparteixes doncs, experiències, millor, jo que sé, gastronomia, coses de plats del seu país que no tens ni idea i t'expliquen, i realment són moments molt divertits.
2: Portes 2 anys fent de voluntària, més o menys, no?
4: Sí, aproximadament, sí.
2: Com vas conèixer el programa del voluntariat per la llengua?
4: Per xarxes socials i per la tele, per TV3, perquè només miro TV3. Sí, llavors vaig decidir un dia enviar un WhatsApp i saber com havia de fer per apuntar-m'hi, i és molt senzill. Molt senzill, molt fàcil i tots estem preparats per fer-ho. No fa falta cap coneixement extens de la llengua, ni ser filòleg ni res de l'altre món.
2: Parlaves ara de lo gratificant que és amb les aprenents que has tingut fins ara i de conèixer també altres cultures, no?
4: Exactament. Realment, perquè al final no és una classe de català ni molt menys, és passar una estona i que l'altra persona xerri, llavors qualsevol tema és bo, la cosa és parlar, i llavors acabes parlant doncs això de, doncs al meu país fem un plat de, jo què sé, de mongetes, per dir alguna cosa, fet no sé com, dic, ah, doncs nosaltres el fem així, i qualsevol tema és bo, no?, de la geografia, o del paisatge, de les ciutats, i tothom aprèn, o sigui, jo aprenc d'aquestes persones i elles aprenen de mi, no només l'idioma.
2: Per tant, aprenent, tant l'aprenent com el voluntari, per tant, quan parlem del voluntariat per la llengua, podríem pensar, no, aquí el beneficiat o la beneficiada és l'aprenenta o l'aprenent, sinó en aquest cas també és molt gratificant per part del voluntari.
4: Exactament, totalment. Perquè, clar, al final, jo per la llengua no, perquè només faig que parlar la meva llengua, o sigui, l'altre el que fa és deixar-se anar el que ha après a classe, que perdi la vergonya que el parli, però clar, la conversa pot ser de qualsevol cosa, o sigui, el consorci ens dona material i això per fer-ho servir, però la veritat que el tinc a casa ni l'he obert, perquè qualsevol tema és vàlid, un cafè, hola, què fas, com ha anat el dia, com ha anat la setmana, i si plou, plou, i parles de qualsevol cosa.
2: Aquestes són part de les experiències d'anteriors anys, no?, parlant amb voluntaris i d'aprenents, que sí que el consorci us aporta a vosaltres un dossier de possibles temes de conversa, però pràcticament aquest dossier ni s'obre, no?, perquè sempre sorgeixen temes per parlar o per mantenir una conversa d'una hora a la setmana. Segurament que allargueu més, fins i tot aquestes 10 hores, no?
4: I tant. Bueno, les meves trobades eren de 2 hores, 2 hores i alguna cosa, perquè et trobes a gust. perquè si no estàs a gust amb aquella persona només fas que mirar el rellotge, i si estàs a gust allà sentat fent un cafè o una aigua, ni fes el que sigui, vaig xerrant quan te la dones un quart de nou del vespre, dius, ostres, anem a sopar.
2: On quedeu per fer aquestes converses?
4: Jo amb les noies que he estat, una vivia per allà als meus barris, cap a la Solana, i llavors quedàvem en un bar d'allà i fèiem un cafetet, i l'altra vivia més aquí, més cap al centre, quedàvem per aquí pel teatre també. Tenim al servei de la biblioteca una sala que la podem fer servir, però al final ens estiràvem més anar a prendre un cafè a qualsevol lloc i anàvem canviant un dia aquí, un dia allà, i també donem feina als negocis del poble.
2: Exacte. Bueno, de fet, els comerços també participen en el voluntariat per la llengua. Hi ha una sèrie de comerços que podem veure un distintiu a la seva entrada on aquests aprenents es poden adreçar en català i saben que se'ls contestarà en català.
4: Exactament. Sí, sí, recordo un dia amb una d'elles que li vaig ensenyar a fer coca de llardons perquè venia dijous gras i vam anar a comprar juntes perquè si tenia els ingredients i li vaig explicar com ho havia de fer, i clar, ella d'inici parlava en castellà, no? Dic, no, t'has d'adreçar en català, que aquí, si no, no contestaran mai. Sí, sí. I sé que hi ha botigues que estan adherides.
2: Quin missatge donaries a persones que estiguin ara pensant si apuntar-se o no al voluntariat per la llengua, perquè els recomanaria?
4: Que no s'ho pensin, que és molt divertit, que ens ho passem molt bé i que total és una hora a la setmana o poder una miqueta més, però així coneixes persones noves, surts una mica de casa o desconnectes de la feina, i és un punt d'inflexió que ajudes a la gent sense gaire esforç, perquè nosaltres parlem el nostre idioma i al final guanyem tots.
2: Ja coneixes l'aprenent o aprenenta d'aquest any?
4: Encara no.
2: Nervis?
4: No, perquè ja soc veterana, però sí, amb aquella cosa de dir a veure qui i com serà. Sí, sí.
2: També hem conegut el testimoni d'una de les aprenents que participa en enguany al programa del voluntariat per la llengua a Sant Andreu de la Barca. La Jimena López, d'origen bolivià, assegura que va decidir apuntar-se al voluntariat per la llengua per facilitar la seva integració social i també laboral a Catalunya.
5: A veure, jo la primera vegada que he viscut aquí, he viscut en Madrid, saps? I quan he arribat aquí a Barcelona, clar, per motiu de laborals també i socials sobretot, perquè una manera d'incluir-te a les... al medi social, pues, parlant la seva llengua.
2: I el fet de parlar en català, què és el més complicat que has trobat?
5: A mi me costa més el tema de la gramàtica, costa més perquè quan estic parlant el cervell pensa en castellà, no? Entonces sempre intento fer així les traduccions i crec que ahí m'embolico més. Però m'agrada.
2: Però parles molt bé el català.
5: Bueno, estic aprenent, tinc una parella lingüística i normalment sempre quedem fent xerrades i bueno, ahí estamos.
2: De què parleu quan teniu aquestes converses amb la parella lingüística?
5: Bueno, normalment no hi ha un tema determinat, no? És temes del dia a dia, socials, polítics, saps? Normalment intentem no tocar aquests temes polítics per a no estar ahí embarazades, no?
2: Però sempre hi ha temes, no? Sempre hi ha temes per tractar en aquestes converses que és una hora a la setmana, segurament que us allargueu una miqueta més, no?
5: Clar, dilluns i dimecres venim aquí a classe, que és per una hora, dues hores normalment, i clar, és insuficient. Normalment aprofitem aquesta voluntariat per a fer xerrades no tan gramaticals, sinó més sueltes.
2: Més del dia a dia, no?
5: Més al dia a dia, sí.
2: Utilitzes el català fora de l'aula o fora del voluntariat per la llengua? Intentes anar parlant en català? Saps que hi ha comerços, sí, que estan adherits al voluntariat per la llengua i que saps que et pots adreçar, parlar en català, que et respondran en català i que t'ajudaran en tot el possible.
5: Sí, normalment jo visc aquí al poble i normalment sí que aprofito d'anar a los puestos aquí locals donde hi ha el voluntariat i tal, i ja conec molta gent que allí treballa en els comerços i ja me conec, ja me coneixen i tal, i intento parlar a més català.
2: Normalment, i bé, no?
5: Sí, són els meus professors també, sí, sí.
2: D'on vens? On vas néixer?
5: ¿Com?
2: On vas néixer?
5: Ah, soc boliviana.
2: Boliviana.
5: Sí, sí, sí, però ja visc que...
2: Fa molts anys aquí, no?
5: Sí, sí, des de los 21, mm-hmm. saps? I ara tinc 40. Normalment, pues, ja he viscut en molts sitios i jo, molts jocs, no? I ara pues, estic aprofitant aquí. I el meu principal objectiu és de trobar feina, també, i no vull que llegue, oye, necessites aquest certificat que també te'l piden, no? És un, també és un requisit també per al tema de feina. I lo faig per a aquesta zona i per a l'altra també.
2: Hi ha alguna paraula en català que t'agradi molt especialment?
5: Sí, a veure, ara estem portant uns lo que són les gramaticals i clar, hi ha moltes paraules, per exemple, el tema de l'ajuntament, el tema de lo que són les dièresis i aquestes, que parece mentira, però costen
2: una mica.
5: I los accents, sobretot, los tancats oberts, saps? Aquestes que te posen ahí la cap, digo, i aquesta no, què era? Tancada o oberta, no?
2: Però paciència, no? Amb paciència, suposo que al final es pot aconseguir l'objectiu, però alguna paraula que hagis escoltat en català que diguis, aquesta paraula m'agrada com sona en català.
5: Sí, a veure... Juguem aquí, al finalitzar la classe, juguem una paraula, un joc que es diu multa, i fem així, digamos, acertix també, del cap, de cap, no sé, coses així, coses que també... Una paraula així en si, no tinc.
2: I Ràdio Sant Andreu també ha tingut l'ocasió de poder conversar a una parella lingüística. La parella formada per la Mercè i també per la Montse, que també ens han volgut explicar la seva experiència i com va això del voluntariat per la llengua i també les diferents converses que solen mantenir a les seves reunions. Estem parlant de la Mercè Montes, voluntària, i la Montse Maestre, que és aprenenta. Totes dues també coincideixen en els cursos del Servei Local de Català fent el mateix curs. Voluntària i aprenent. Per què ha decidit apuntar-se al voluntariat per la llengua?
6: Pues mira, que la Montse m'ho va demanar i vaig dir, vale, pues fem un temps, i així va ser.
2: És el primer any que ho fa o...?
6: Sí.
2: I què espera d'aquest voluntariat per la llengua, com a voluntària?
6: Com a voluntària, que aquí mira la meva col·lega, pues parli el català sense vergonya.
2: Creu que ho aconseguirà?
6: Crec que sí.
2: Sí?
6: I sí, jo sóc optimista.
2: Ja té el programa o ja pensa quin tipus de conversa...?
6: Bueno, fem una conversa així variada, de dones, de lo que surti. De lo que surti.
2: Per tant, sempre hi ha temes, no?, per parlar?
6: Sempre, sempre hi ha temes.
2: I com ho porta, la companya?
6: Bueno, bé. Ho va fent bé, sí.
2: Montse, com ho portes, el fet d'aprenent d'aquest voluntariat per la llengua, d'aprenent-te aquí amb la voluntària, com van aquestes converses?
7: Molt bé, molt bé. Sí, van fent xerradetes molt llargues. Està molt bé, sí.
2: Però parles molt bé el català.
7: Bueno, una miqueta. Me falta una miqueta de soltura.
2: Bueno, suposo que ganes, no?, de dir, ei, que en sé, que puc parlar-lo bé, no? De vegades és que un s'ho cregui, no?
7: Sí, sí, això, exactament és això. Sí, i a més, amb Mercè...
2: Ho posa més fàcil, no?
7: Ho posa més fàcil, sí.
2: I aquests temes, ha dit que, diu, parlem de coses de dones.
7: Sí, el que surti... del mateix, d'igual.
2: On quedeu per fer aquestes converses?
6: Pues hem quedat avui aquí en una granja i pues allà fem un cafè i parlem del sol, de la pluja, del que toca.
2: Bueno, diuen que és una hora setmanal, jo penso que amb vosaltres passeu d'aquesta hora, no?
6: Sí, que passem, sí. Sí, sí. Sí, perquè a vegades parlem i no sabem frenar.
2: Per tant, aquestes 10 sessions d'una hora, vosaltres això us queda curt, no?
6: Bueno, sí, jo crec que sí que quedarà curt, sí.
7: Sí, sí, totalment d'acord.
2: Sou alumnes també del Servei Local de Català?
6: Sí.
2: Dels cursos? Quins cursos feu?
6: Fem el B, el B3.
7: El B2.
2: Les dues feu el mateix curs?
7: Sí, sí, Hem fet l'intermedi 1, el 2 i el 3.
2: I com us va?
7: Bé, està bé, sí. La gent és molt maca, el professor també, és molt, molt agradable i la veritat que està molt bé.
2: Trobeu difícil, complicat? És el que trobeu més difícil o complicat del català?
7: No sé què dir-te. Jo crec que és agafar confiança. No és tan problemàtic, a veure, con una altra llengua.
2: És el fet d'atrevir-se, no? Suposo.
7: Sí, això.
2: És el que has d'intentar, no, Mercè? De que es vagi atrevint i vagi parlant més el català.
6: Parla bé, l'únic que li costa a vegades de com fer els verbs i coses així, però no, parla bé.
2: Jo crec que vosaltres dues repetireu, no?, aquesta experiència, el voluntari de parlar llengua.
6: Sí, que repetirem, sí, ja ho veuràs.
7: Sí, totalment d'acord.
2: Experiències al voltant del voluntariat per la llengua de Sant Andreu de la Barca, que s'organitza des del Consorci de Normalització Lingüística per la Llengua i des del Servei Local de Català. Una exposició que es podrà veure fins al dia 18 de maig recull la història del voluntariat per la llengua, que va començar l'any 2003. Més de 1.400 persones han passat a Sant Andreu de la Barca a través del voluntariat per la llengua, que també enguany s'han organitzat altres activitats complementàries, com el voluntariat per la llengua express, una proposta que permet als alumnes experimentar en primera persona com funcionen les parelles lingüístiques mitjançant converses breus amb diferents voluntaris. Sota el lema de Quan parles fas màgia, la campanya continua apostant per fomentar l'ús social del català i reforçar la confiança dels nous parlants. En aquest sentit, Rosa Monforte, responsable del Servei Local de Català de Sant Andreu de la Barca, fa una crida a la ciutadania a mantenir-se en català amb les persones que l'estan emprenent.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Avui parlarem de tres situacions molt habituals, especialment durant l'estiu: les ferides, les cremades i les picades. Sovint són incidents lleus, però una bona actuació durant els primers minuts pot evitar complicacions. És per això que avui volem parlar d'aquesta qüestió i ens acompanya Jessica Morillas, que és directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: I també ens acompanya Gemma Trujillo, que és de la unitat de ferides complexes, també és de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Bé, parlarem avui de ferides, cremades i picades, tres casos o situacions molt habituals durant l'estiu i que suposo que en aquesta època tindreu força consultes respecte a aquestes situacions, no?
3: Sí, és una època on, bueno, cremades solars ja ni es parla, però sí que és una època de més activitat, caigudes, la bici, talls, la barbacoa, cremades i més picades. És una, l'època d'estiu és una època que tendeix a augmentar tot aquest tipus de petits accidents, cosetes, lesions.
1: Com dèiem abans, no? A vegades són incidents lleus, però cal fer una bona actuació, sobretot en els primers minuts, no?
3: Sí, depèn del que fem, podrem arribar millor a la cicatrització o complicar més la cosa. Llavors sí que és important tenir quatre cosetes de fer per evitar que es pugui complicar i que una coseta més banal després ens pues, a l'estiu a lo millor pues, sense poder fer totes les activitats, perquè es pot allargar molt una cicatrització.
1: Per tant, hem de gaudir l'estiu al màxim. Les ferides, com dèiem, formen part dels accidents més habituals a casa, també durant les activitats a l'aire lliure. Què és el primer que hem de fer quan ens fem un tall, per exemple?
3: Un tall o una ferida, vale? El primer que fem, si és una caiguda, és mantenir calma, pensar, i hem de rentar-nos les mans abans de poder manipular qualsevol ferida, vale? per evitar infeccions posteriors. S'ha de netejar la ferida amb aigua i sabó. No necessitem, home, si té serum fisiològic, però que no cal, aigua i sabó. Si és molt bruta, necessitarem algun tipus d'antisèptic, en aquest cas la clorexidina, vale? Perquè dintre els antisèptics és el que menys mal fa. I si sagna, que és l'urgència més important, s'ha de realitzar una pressió amb una gasa o un drap net sobre la ferida. Quan parlem de pressió, no parlem de fer una pressió 30 segons i anar destapant, perquè amb això provoquem que la fase que està al teu cos, que és llest i està treballant en que no sagni, cada cop que aixequem pues, tallem aquesta fase de coagulació. Quan parlem de pressionar, és 10 minuts sense tocar, pressionant, i si la gasa es taca o el drap, es posa a damunt sense aixecar-lo. Llavors, home, si és una ferida molt lleu, no, però si és una ferida que sagna, al mínim són 10 minuts sense aixecar per deixar que la fase de coagulació pues faci el seu efecte. Sí. Després parlarem de quan hem d'anar al metge, si no s'ha d'anar al professional sanitari. Si no s'ha d'anar, pues, si és una ferida que no és massa superficial, pues, s'hauria de tapar amb un apòsit net i moltes vegades no es necessita res més.
1: Molta gent té el costum de rentar la ferida amb alcohol o aigua oxigenada. És correcte o...?
3: No. Tot això el que fa són productes que són nocius, que normalment maten o empitjoren el teixit bo, i el que farem serà allargar la cicatrització i que possiblement no puguem anar a la piscina en tot l'estiu.
1: Per tant, ens oblidem de l'alcohol i l'aigua oxigenada al principi.
3: Sí,
1: per tant, avui també intentarem desmuntar falsos mites, no?
3: Sí, i dels remeis casolans.
1: Exacte, d'aquests remeis casolans que de vegades es parla,
3: cafè,
1: no són recomanables.
3: Pasta de dents, herbes, pots trobar de tot que fica la gent perquè
2: llegiu,
3: no? Llegiu coses que no s'han de fer.
1: Aquestes ferides que ens fem, és millor deixar-les a l'aire o és millor tapar-les?
3: Si és una herida molt, molt superficial, es pot deixar a l'aire, però sempre cicatritzaran millor amb un apòsit en un ambient més humit i més controlable que deixar-les a l'aire. També és una mica mita, això de que a l'aire cicatritzen millor. Normalment a l'aire fan alguna costra, però no cicatritzen. Va saltant la costra i la ferida està. Per això necessiten més un ambient més humit o un apòsit.
1: Abans que feies referència als remeis casolans, suposo que us trobeu errors molt freqüents que continueu veient a les consultes, no?
3: Sí, sí.
1: Quan es té una ferida a casa.
3: Sobretot la pasta de dents i les cremades és superhabitual i és una bogeria, perquè després treure aquesta pasta de dents els provoca un dolor, sobretot si són nens, que a molts nens jo he vist que venen amb la pasta de dents. És un error molt greu que després provoca, a part d'empitjorar la situació, el dolor de treure aquesta pasta de dents que està adherida a una ferida.
1: Jessica Morillas, com a directora de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, d'aquests remeis casolans, sobretot no mirar vídeos a internet de com curar una ferida, perquè ens poden donar una indicació que no és correcta, com estem comprovant, no?
2: No, tota la informació que hem de buscar, no, la nostra font no ha de ser ni YouTube, ni la IA, ni aquesta. Sempre hem d'anar a buscar fonts que siguin molt més fiables. Tenim fonts veritables, com una infermera virtual que encara es pot consultar. Hi ha diferents fonts, o sempre podem venir a consultar la nostra infermera, el nostre metge de referència, que amablement ens explicaran com actuar.
1: O fer una e-consulta també, no?
2: Una e-consulta també.
1: En quins casos la ferida deixa de ser lleu i cal anar al CAP? Quan nosaltres veiem que aquella ferida no pinta bé i que millor que ens ho vegi un professional?
3: Sí, si la ferida és profunda o les vores estan molt separades, s'ha d'anar perquè hem de pensar que potser necessita una sutura, ¿vale? Si és una ferida neta, que pues, un tall, no? El tall, pues depèn de la zona i de com sigui, s'ha de valorar, sí? Més que res per si necessita sutura o per si ha arribat a zones més profundes, que llavors és més greu. Si el sagnant no cessa o no deixa de sagnar quan ja hem fet correctament els 10-15 minuts de pressió, també s'ha d'anar. Si en els 24-48 hores comença a estar més envermellida, inflamada, inclús pot suposar pus, s'ha d'anar a visitar un professional sanitari. Si no recorda que estigui ben vacunat i la ferida és bruta, també tindria que consultar a veure si sí o si no. I aquí sí que tindrien que fer un petit incís en persones grans i diabètics en ferides als peus, vale? Perquè aquestes, encara que pensin que és lleu, sí que tindrien que venir a valorar-les per un professional, perquè són ferides que, per la seva complexitat de les persones i la seva malaltia o la seva edat, es poden complicar. Llavors aquests sí que tindrien que venir. És millor dir pues no, tranquil, no passa res, a que ho deixin uns dies i després sigui molt més complicat arribar a una solució.
1: Ara que feies referència a les vacunes, la vacuna del tètanus, és important recordar que l'hem de tenir posada. De vegades ens en recordem, no?, de quan ens la van posar.
3: A vegades és difícil, eh? Sí que és veritat que jo crec que ara la població més bé arribar a estar sobrevacunada. Jo no sé si la Jessica té la mateixa d'això que jo, però en una ferida bruta, depèn com te l'hagis fet, és important que estem ben vacunats i que si no ho sabem, doncs vinguem a fer la consulta. O, com tu has dit abans, la e-consulta també es pot fer.
2: Ara, avui en dia, amb l'historial electrònic ja és més fàcil tenir-ho ben registrat, perquè abans, clar, si tenies l'historial al poble del costat, no podíem saber quina data i davant del dubte es vacunava. Per això la sobrevacunació que comenta la Gemma, avui en dia l'historial és compartit a tot Catalunya, podem veure les dosis que ens han posat i, a més, ja més o menys tots estem en unes edats que ja vam, ja estem a l'historial electrònic. Pots queden dels que es van vacunar quan era historial en paper, amb la qual és molt més àgil, però una consulta per comprovar si està la vacunació, inclús la gent que a través de la meva salut pot veure el seu estat vacunat i si la té pendent. I ja davant del dubte, doncs, consulta i li contestarem si cal vacunar o no.
1: Per això que ara vagin consultant, perquè en el moment que tens una ferida i has d'anar a urgències i et pregunten t'has vacunat el tètanus, amb els nervis i tot, te n'oblides, no? I potser no saps respondre la pregunta, més val que ho consultem ara, tranquil·lament. Anem a les cremades. Les cremades també són molt freqüents, sobretot a la cuina, ara a l'estiu. Quina és la primera actuació correcta? Aquí també desmuntarem, suposo que molts falsos mites, no?
3: Sí, a part de la cuina, les cremades de barbacoa mal enceses és un continu a les consultes. I aquí el consell i el primer que s'ha de fer i que és l'actuació correcta és refredar la zona amb aigua corrent. S'ha de refredar, però no refredar igual, una mica abans com la pressió, no 30 segons. S'ha de posar sota l'aixeta 20 minuts. I refredar la zona, si hi ha anells o rellotges s'han d'intentar treure, i si hi ha roba que no està adherida també l'hem de treure. Aquest seria el consell general de la primera actuació que s'ha de fer en una cremada domèstica a casa que no requereix hospitalització o coses més greus. Seria el consell més de refredar la zona, no amb gel, prohibit el gel perquè augmentarem la cremada, sinó amb aigua corrent de l'aixeta i 20 minuts.
1: Recordem que el gel crema també.
3: Clar. I sí que hem de tenir una mica més de, en aquesta neteja, si és química, hem de tenir molt en compte que no vagi a una altra part del cos, perquè si no pots fer que, vale, la neteja ha de ser cap a una zona que vagi pues, a l'aixeta o sal, però que no és l'única cosa que tindríem que tenir en compte si és una cremada química, vale? que aquell químic no vagi corrent per més cos, més pell.
1: Què hem de fer si apareixen butllofes?
3: Què hem de fer si apareixen butllofes? Això és una controvèrsia. Si estem a casa i no és una cremadura greu, no tocar, vale? Després, si necessita atenció al CAP, possiblement retirarem, vale? Però per professionals, vale?
1: Per això, quins criteris ens indiquen que una cremada necessita, en aquest cas, valoració d'un professional?
3: Pues una cremada que afecti a zones de risc, com és la cara, com és mans, peus, genitals, perquè, clar, totes aquestes zones són de molt risc, vale? Perquè poden tenir seqüeles que després deixi, jo que sé, pues, uns dits que no puguis després mobilitzar. Grans articulacions, si és extensa, vale? En un nen petit, persona major amb malalties importants, pues, a no ser que sigui que t'ha caigut una gota d'oli, aquesta no, però una cremada tindria que ser visitada per professionals sanitaris, i si la cremada és per agent químic o electricitat. Aquestes s'han de venir. Aquest seria a grans trets pues, el que hem de fer i quan hem d'anar a urgències.
1: A l'estiu també augmenten les cremades solars, per tant hem d'anar molt en compte, sobretot
3: sí,
1: en aquesta època.
3: Sí, perquè estem mig bojos.
2: I prevenir-la, sí, sobretot.
1: Sí. Ja vam parlar aquí fa uns dies amb companyes vostres la importància de la crema solar, no quan estem a la platja o a la piscina, que també, sinó abans de sortir de casa ens hem de posar la crema perquè comenci a fer efecte.
3: Jo crec que algo que ens ha quedat, avui ens ha de quedar molt important, és que la cremada solar augmenta el risc de càncer de pell. I és una cosa que no tenim massa en ment. I que els nens, només per sortir a passejar al carrer, ja han d'anar amb protecció solar. No només això, quan van a la piscina o a la platja. Els grans també hem d'anar amb protecció solar. I la gent, per exemple, sense cabell, doncs ha de portar gorra. I són coses molt importants perquè no li donem importància només quan anem a piscina o platja, però clar, el sol estàs directe tot el dia fins que es fa de nit. I s'ha d'utilitzar protecció solar, s'ha de posar protecció solar cada 2 hores i després de cada bany, i s'ha d'evitar, sobretot les hores centrals, de 12 a 5, està exposat al sol.
1: Hem dit abans que parlaríem de ferides, cremades. Es queda el tercer element, que són les picades. Picades a l'estiu. Mosquits, abelles, vespes són habituals d'aquests mesos. Quina és la primera actuació recomanada?
3: Aquí la
1: ja no parlarem perquè piquen més a unes persones que a d'altres, no? Això és una altra qüestió. O teniu teories?
3: Jo no tinc teories d'això.
2: No, sembla que això és més mite, també. Que...
3: La gent m'ho pregunta, perquè a la meva dona no li pica, ni a mi sí, el mosquit. Pues no ho sé, li agradaràs més, no ho sé. No, evidència científica, d'això no n'hi ha.
1: Ens centrem a la picada, un cop
3: sí,
1: ens piquen.
3: En què hem de fer? Home, sí que podem fer coses per prevenir.
1: Evidentment.
3: Vale? Exacte.
1: Comencem primer la prevenció, després...
3: Pues la prevenció és repel·lent, d'això, i si anem a zones que no, vas al camp, si es pot portar màniga llarga o pantaló llarg, millor, utilitzar el repel·lent. I
2: per prevenir la proliferació també és important evitar les basses d'aigua, sobretot els mosquits i molts insectes acudeixen on tenen aigua fresca i acumulada, és on posen els ous, les larves, i es crien. Llavors intentar evitar tenir aquest típic plat de les plantes que el deixem allà amb molta aigua, perquè és una fonda que pugui proliferar molts més aquests insectes, i així també com menys hi hagi menys ens picaran.
1: Exacte. Ara, si ens piquen, primera actuació.
3: La primera i més important és rentar zona amb aigua sabó i posar fred. Aquí sí que hem de posar fred, vale? Posar fred durant una estona, no directa, embolicat amb un drap, amb una gasa, i deixar una estoneta per tallar una mica la fase inflamatòria que produeix una picada.
1: Si nosaltres veiem un fibló, com l'hem de retirar? Ho podem retirar nosaltres mateixos?
3: Ho podeu retirar, però no amb pinces.
1: Que és el que es fa habitualment.
3: Clar, les pinces el que fa és tallar i quedar-te un trosset a dintre, vale? Aquí l'ideal, o vas al centre que ho faci el professional, o estaria més correcte amb un tipus de targeta que facis una mica de pressió i com que l'aixequis amb una targeta del banc, per exemple, o d'una altra institució. Seria més correcte que unes pinces, perquè les pinces possiblement quedi un tros a dintre, vale?
1: Remeis per un cop ens ha picat i alleujar una miqueta de pico d'inflamació. Has comentat abans fred,
3: El fred. I una de les coses també molt importants és no gratar-se, perquè el que fem és possibles infeccions. La primera d'això que tenim és gratar-nos, perquè ens pica, perquè està calent, perquè s'inflama, i és una contraindicació, perquè una de les raons que després poden portar a infeccions i a que les ferides es cronifiquin i durin més és haver-se gratat en el moment de la picada. Hem de posar fred i no gratar-nos.
1: Hi ha persones que pateixen reaccions al·lèrgiques.
3: Sí. Han de venir. Sí. Han de venir perquè han de consultar. Ja, no només quan tinc una reacció al·lèrgica, perquè això, una reacció al·lèrgica és una visita urgent, vale? Però també han de venir si hi ha una gran inflamació, si hi ha signes d'infecció, calor, inflamació, o la persona pot presentar febre i malestar. És molt típic d'una picada, perquè no només estan els mosquits, estan les petites aranyes, que a vegades fan aquest malestar, que no saben què li passa, i és de la picada. I després estan els signes d'alarma, que és anar corrents a un centre sanitari, que seria dificultat per respirar, augment de llavis, inflamació a la gola, mareig intens o inclús pèrdua de consciència. Això ja serien símptomes d'una urgència vital.
2: Doncs també hem de vigilar sempre amb les paparres. Quan tenim una picada de paparra no li donem tanta importància perquè no fa mal en el moment, però sí que s'ha de consultar perquè requereix antibiòtic per evitar infeccions greus.
1: Com sempre, consultar el professional.
2: Sempre.
3: Sí.
1: Doncs avui parlant de ferides, cremades, picades, donant aquests consells de prevenció, però també de com hem d'actuar i sobretot desmuntant falsos mites, no? De creences, no? Que creiem de que amb una ferida hem d'actuar d'una manera, doncs amb els consells d'avui ja sabem com hem d'actuar. Això ens ho hem d'aprendre, apuntar-nos, no? En un lloc visible de com actuar davant d'aquestes situacions.
3: I tenir en compte que els primers minuts importen, que l'actuació correcta marcarà la diferència entre una ferida que tanqui aviat o una ferida que es compliqui.
1: Doncs Gemma Trujillo, de la Unitat de Ferides Complexes, gràcies per acompanyar-nos.
4: Gràcies,
1: Jordi.
4: Forma
1: part de l'equip d'atenció primària de Sant Andreu de la Barca, i com també avui també ens ha acompanyat la seva directora, Jéssica Morillas. Moltíssimes gràcies. Bon estiu.
2: Gràcies a vosaltres.
1: I esperem sense ferides, sense cremades i sense picades.
2: I sense res. A gaudir.
1: Bon estiu.
2: Bon estiu.
4: Igualment.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: Continuem amb la ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, cinquena ronda d'entrevistes d'aquesta temporada. Avui analitzarem aquest darrer any de legislatura, també dels 3 anys, i també amb una mirada posada de cara a les eleccions municipals del 2027. Avui ens acompanya el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Juan Pablo Beas. Molt bon dia.
5: Bon dia, Jordi.
1: Juan Pablo Beas, avui analitzarem doncs aquest darrer any de legislatura, però canviem l'ordre que hem fet les entrevistes anteriors de l'Espai de Portaveus, perquè acabàvem parlant d'aquí un any de les eleccions municipals, però l'actualitat mana, i des del passat divendres, dia 10 de juliol, vostè ha estat escollit com a candidat del PSC a Sant Andreu de la Barca a l'alcaldia a les eleccions municipals del 2027. Com valora aquesta elecció?
5: Home, estic molt content, molt orgullós i molt honrat, no?, que els companys i les companyes del Partit dels Socialistes de Catalunya i el meu partit doncs hagi confiat en mi, confiï en mi per ser la persona que estigui al capdavant de la llista electoral del PSC a les municipals de l'any que ve. Satisfacció i responsabilitat, no? Molt content, molt feliç. És un partit que m'estimo i és una ciutat que m'apassiona i a la que he dedicat pràcticament tota la meva vida d'una forma o d'una altra, no? Des de ser regidor o ser cap de premsa o estar a la ràdio o estar amb entitats, i bueno, tothom coneix doncs la meva estima per Sant Andreu de la Barca, que crec que aquest poble és un gran poble i que té un gran futur per davant, i per tant doncs molt honrat i molt responsable. És una tasca doncs que és important. Liderar aquest projecte nou doncs té aquesta càrrega de responsabilitat, perquè ens estimem, com deia, el poble, i també crec que en alguna ocasió ho he dit, jo crec que la gent que s'estima i que s'apassiona per les ciutats i que està en un partit que a més doncs és un exemple de municipalisme i de fer créixer les ciutats, doncs jo crec que és una combinació que pot ser molt positiva pel nostre futur.
1: Com afrontar aquest repte, que ara vostè sí que serà la persona que encapçali la candidatura?
5: Com et deia, ho afronto amb responsabilitat i sobretot amb moltíssima il·lusió. Estic molt content, estic amb moltes ganes. També des del divendres doncs he rebut la reacció molt positiva de moltíssima gent, de tots els àmbits, de tots els col·lectius, de totes procedències, i això encara doncs m'impulsa molt més, no? La gent, jo crec que té una necessitat de canvi, té una necessitat de que Sant Andreu recuperi doncs aquest espai capdavanter que ha perdut en aquests anys, i que necessita un projecte il·lusionador, vertebrador, cohesionador, i que garanteixi la igualtat d'oportunitats i un futur pròsper per a tots i totes en els propers anys.
1: La seva era l'única candidatura per encapçalar la llista electoral?
5: Sí, finalment només es va... jo vaig rebre l'encàrrec de la comissió executiva de l'agrupació, van triar per ser el candidat, i vaig ser el candidat que es va presentar el divendres passat i que vaig rebre el suport unànim, cosa que agraeixo públicament a tots els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca que van assistir, perquè totes les persones van votar a favor i no va haver-hi ni una sola abstenció.
1: Queden uns mesos de cara a les eleccions, cada vegada queda menys. Quin és el timing de la seva candidatura? Quan presentarà les persones que l'acompanyaran en aquesta candidatura? Tema de projecte, que això ho anem comentant sí. A cada entrevista de portaveus.
5: A veure, ara s'ha fet el nomenament del candidat, també, evidentment, doncs, coordinats amb el nostre partit. I al mes de setembre voldrem fer una presentació oficial de la candidatura, del projecte, i en els propers mesos, evidentment, seguint una miqueta la línia doncs, habitual, doncs, anar explicant, per una banda, el projecte, que hem comentat en moltes ocasions aquí, que està molt format, molt madurat, i que té ja idees bastant clares. Hem estat parlant amb molta gent, individual i col·lectivament. Incentivarem encara més, incrementarem més aquest contacte, perquè ens agrada escoltar les necessitats de la nostra ciutadania, però ja estem configurant unes idees, uns projectes amb accions ja concretes en tots els àmbits, perquè jo crec que Sant Andreu necessita un projecte ambiciós i de futur. Jo crec que hem viscut uns anys de pedazos, no? Jo crec que s'ha fet una coseta aquí, una coseta allà, intentant

0: el projecte de futur de Sant Andreu i les persones, el grup humà que formarà part d'aquesta llista electoral, però tot tindrà el seu procediment i hem de fer-ho de forma continuada i rigorosa, no? Evidentment, les coses que proposem a la ciutadania han de ser coses que es puguin fer, que siguin sostenibles i sobretot que siguin ambicioses, però jo crec que Sant Andreu necessita un canvi de veritat.
1: Vostè va entrar com a regidor el 2015, regidor al govern, ha ocupat diverses carteres estant en el govern. Aquesta darrera legislatura, en aquest cas a l'oposició, què ha après d'aquests anys a l'oposició?
0: Doncs mira, ha sigut un aprenentatge interessant, perquè l'oposició és dura, és difícil, perquè, com dic en moltes ocasions, jugues en un terreny de joc on les regles les marca un altre, no? Aquí tenim un àrbitre, i en aquest cas aquest àrbitre, que és l'alcalde, doncs, que a més juga i fa trampes contínuament, des dels debats polítics, que no deixa que siguin realment profitosos o profuns, perquè quan hi ha una mínima discussió ja no li agrada el que sent, ja ho talla, i sobretot a nivell d'actuacions. Aquest ha estat un govern que juga contínuament amb l'engany, contínuament, i en l'àmbit de la comunicació de forma molt evident. O sigui, és un govern que juga a fer entendre coses que no fa, barrejant temes, no sé, l'exemple. Tens parcs, nosaltres vam deixar una auditoria de parcs fetes, no? Una auditoria feta. Vam deixar diners per fer parcs, i nosaltres teníem previst fer parcs. Hi ha parcs que s'han deixat deteriorar 3 anys. Sí, ara quan fan aquests vídeos dient voleu això, voleu allò, això ho heu permès vosaltres, això no estava així fa 3 anys. O sigui, tu fixa't la política de deixar deteriorar les coses per arribar a un any o mesos abans de les eleccions a dir nosaltres salvem això. No, tu ets corresponsable, tu ets responsable d'aquest deteriorament, i amb això la política general d'aquest govern està sempre enganyant a la ciutadania amb una participació que no és real, és més explicar la teva propaganda que no escoltar, amb una transparència que no existeix. L'últim ple va dir l'alcalde que les actes de les audiències públiques estaven penjades a la web, o si les troba algú, nosaltres continuem buscant-les. No és tant. O sigui, es menteix contínuament. I jo crec que un projecte polític ha de ser un eix directe i explicar la veritat en tot moment.
1: Ara sí que fem balanç del darrer any.
0: De l'oposició, perdona Jordi, que m'he despistat, m'he anat una mica a una altra banda. Primer, la humilitat de suposar d'estar a l'oposició. I segon, que te n'adones que treballar a l'oposició és treballar per Sant Andreu de la Barca. Perquè hi ha moltes coses que amb les nostres declaracions, amb les nostres reivindicacions, amb les nostres mocions, hem fet que aquest govern municipal indirectament actuï. I més a més un govern que està molt influenciat pel que es diu a les xarxes socials. Si hi ha un mitjà de comunicació que denuncia una cosa, ràpidament va a veure si ho arregla, perquè tenen pànic a la mala imatge a les xarxes socials. I nosaltres hem explicat moltes coses que hem vist que després que la ciutadania ha entès, perquè està en el discurs de la ciutadania, i ha fet que aquest govern actuï en coses on no tenia previst actuar.
1: Com valora aquest darrer any? De fet, ja ha donat algunes pinzellades a la seva intervenció.
0: Aquest últim any jo veig un govern municipal cada vegada més nerviós, improvisant cada vegada més. És un govern municipal que no té un full de ruta, ho hem dit des del principi. Són actuacions aïllades aquí i allà. No hi ha un projecte de ciutat. I ells, fins i tot, quan veuen que això que estem dient nosaltres quallen la gent, intenten reaccionar ràpidament, fent un acte aquí a la biblioteca, dient els projectes de futur, barrejant moltes coses, explicant que el projecte dels 600 habitatges de protecció oficial, o els 600 habitatges, molts dels quals de protecció oficial, doncs és un projecte seu. No és cert. Aquest és un projecte que van iniciar els socialistes. Que ha demostrat que no ha fet política d'habitatge, va a inaugurar o a visitar obres de pisos privats, deixant entreveure, a veure si la gent es creu que són pisos de protecció oficial. No, vostè no ha fet res en l'habitatge a Sant Andreu de la Barca, i té, a més, la manca de credibilitat i de veritat de dir als veïns que la promoció del carrer Sant Job

0: del Josep Pla d'aquí, de 36 pisos de protecció oficial per a joves, és una proposta que han fet ells, que han fomentat ells. Això és enganyar descaradament, això no és veritat. Això, la primera pedra es va posar amb el Partit dels Socialistes de Catalunya i sent jo el regidor d'habitatge. I ell, que no tingui aquesta humilitat de dir això ho van fer els socialistes, com no ho tindrà de l'escola Bressol, perquè realment, què han fet ells de pròpia creació? Molt poc, molt poc. I en aquest sentit, és el que volia dir, no? O sigui, i una cosa que han deixat absolutament en un segon pla. Ell reconeix que no ha fet bé la política d'habitatge perquè li treu la regidoria a la regidora que ho porta, a Maria Antònia Borbón, que és la número 2, la vicealcaldessa, li treu la regidoria d'habitatge i li dona a la Eunice Martín, que és una altra regidora del govern. Això és reconèixer el fracàs de la política d'habitatge del govern, o de com està el manteniment de la ciutat. La gent es queixa de la jardineria, del manteniment. Ell fins i tot diu sí, és que no està bé perquè tenim problemes, i dos mesos abans fa una pròrroga de 2 anys a aquesta empresa. Això no ho explica. Per això hi ha moltes coses, i aquest joc de continuar d'enganyar, de dir mitges veritats, jo crec que ell es pensava que li duraria tota la legislatura i no li ha durat, perquè la gent s'ha adonat i cada vegada se n'adona més. I crec que tenim una, si em permets, un fet que hem de treballar conjuntament, i fins i tot crec que amb tots els partits, que és la cohesió de Sant Andreu. Jo crec que no s'ha treballat del tot la cohesió social de Sant Andreu de la Barca, i hem de treballar-ho plegats, perquè aquí no hi ha, Jordi, uns o altres, aquells o aquests. Hi ha Sant Andreu de la Barca.
1: Si hagués de resumir aquesta legislatura amb un titular, quin seria?
0: La ciutadania s'ha adonat que el canvi no era real i que era més postureo que realitat.
1: Hem preguntat també amb els diferents portaveus que si creuen que avui Sant Andreu de la Barca és una ciutat millor que fa 3 anys.
0: Jo, malauradament, crec que no. Jo crec que s'ha paralitzat. Jo crec que s'han fet mesures que no són principals. Algunes, evidentment, sí, algunes estan correctes, però jo crec que Sant Andreu està pitjor. Sobretot, Sant Andreu ha viscut una decepció, perquè s'esperava una part, i així ho van demostrar els resultats, que aquest govern expliqués la veritat, i aquest govern el que fa contínuament és tractar d'enganyar la gent, i això està molt lleig. Això està molt lleig, perquè a vegades jo crec, quan veig publicacions i veig coses, o respostes o demagògies als plens, jo crec que es menysprea en moltes ocasions que la gent és gent interessant, és gent intel·ligent, és gent que sap prendre les seves pròpies conclusions i que no se li enganya així per així, d'una forma, amb jocs polítics, no? Perquè jo crec que aquesta és una definició del govern del Giribet. O sigui, està jugant políticament, ell està calculant què fa o què no fa, per això, si això té o no un rendiment polític, un rendiment en vots, i això no està bé. Sant Andreu necessita, jo crec, que un alcalde que sigui un sincer, que expliqui les coses com són i que prengui les mesures urgents i necessàries per millorar-la, que tenim moltes mancances.
1: Quins creu que són els principals punts forts de Sant Andreu de la Barca, i també quines continuen sent les grans assignatures pendents de la ciutat?
0: Jo crec que Sant Andreu de la Barca té com a punts forts que és una ciutat ben situada, ben comunicada, que té una superfície concreta, petita, que té aquests 3/3 la part forestal que hem de cuidar i que es demostra amb el que ha passat en les últimes setmanes, la part industrial que hem de cuidar perquè és el futur econòmic que batega de Sant Andreu de la Barca, i la part social. Jo crec que hem de treballar molt més la cohesió, però el valor és la multiculturalitat, que és una ciutat alegre, forta, de gent treballadora, de gent que té diverses característiques. Hi ha gent molt jove, hi ha gent de mitjana edat, hi ha gent gran, però aquest compromís col·lectiu, aquesta força, hi ha fets en les ciutats que són intangibles, no? I a Sant Andreu de la Barca hi ha una il·lusió, una força que s'ha perdut. Per això nosaltres parlem de que recuperem la il·lusió, perquè Sant Andreu ha perdut la il·lusió, perquè s'ha decebut amb un suposat canvi que no ha arribat, que era un més canvi pels que governen que no per la ciutadania. I en aquest sentit, jo crec que aquesta fortalesa té bons comerciants, té bona indústria, té una força esportiva espectacular, una força cultural espectacular. Estem veient artistes premiades amb premis Max que treballen per tot arreu. Tenim un poble amb empenta, amb il·lusió, i això s'ha d'acompanyar des del govern amb ambició, amb projectes que donin resposta als esports, a la cultura, al comerç, a la indústria, a la participació, a la integració, a la diversitat. No perdre mai aquesta ciutat multicolor que és Sant Andreu de la Barca, que està formada per molta gent d'aquí de tota la vida, que va fer créixer el poble, i tota la gent que ha vingut i que l'ha desenvolupat de forma conjunta i harmònica.
1: Durant aquest mandat s'ha parlat molt de seguretat, civisme, neteja, habitatge, manteniment de l'espai públic, comerç, mobilitat. Quin d'aquests àmbits considera que necessita una actuació més urgent?
0: Jo crec que l'àmbit del manteniment de la ciutat és, i de la seguretat són els més principals, i també l'àmbit comercial. A veure, el manteniment de la ciutat s'ha deteriorat molt. S'ha deteriorat molt i això es veu. I jo crec que aquí s'ha de fer, s'ha d'actuar. L'altre dia, nosaltres estem rebent, Jordi, continus missatges de barris i de veïns dient que anem perquè com estan les escombraries, com està... Aquest govern és incapaç de prendre una mesura important. Tenim el contracte nou de les escombraries i de la neteja de Sant Andreu de la Barca, que no són capaços de treure, que prorroguen, amb un contracte molt antic. Per què? Perquè tot ho miren en càlcul electoral. No, és que si fem això, s'emprenyaran aquests veïns. I si fem allò, després fan altres mesures que emprenyen un barri concret i no actuen, com estem veient, per exemple, amb la vista de futbol del Johan Cruyff. O sigui, això és una cosa que haurien d'haver solventat ja, i no ho fan, perquè tenen por. Tenen por. L'àmbit de la jardineria. A veure, hi ha espais que és que els veïns es queixen contínuament. La resposta és no és canviar o fer un nou contracte, no és prorrogar. Per què? Perquè no tenen capacitat de gestió. Si tu no tens capacitat de gestió, no pots donar resposta a aquestes necessitats. La seguretat, clar que s'ha d'incrementar, sempre s'ha d'incrementar, però hem de fer molta atenció al comerç i, sobretot, insisteixo, a la cohesió social. A Sant Andreu no hi ha una gent d'un costat i una gent d'un altre, o d'aquí o d'allà. A Sant Andreu està per damunt de tot la ciutat, i nosaltres, si la gent ens dona la confiança de governar, governarem per Sant Andreu de la Barca, ni per uns ni per altres.
1: Com definiria la relació entre govern i oposició durant aquests 3 anys i després en els plens municipals? El funcionament d'aquests plens municipals, si n'ha estat un espai de debat útil o massa condicionat a la confrontació política en aquests darrers 3 anys? Com ho valoraria tot plegat?
0: A veure, la relació amb el govern municipal no és bona. No ens enganyarem. Però jo crec que nosaltres no som els culpables. Jo crec que és un alcalde que no accepta la crítica. A veure, ell... A mi em fa molta gràcia, perquè ell fa discursos en plens que ens diu de tot. I després diu, jo estenc la mà, perquè... Escolti, això no s'ho creu ni vostè. No ha estès la mà mai. Mai. Sí, ell no ha tingut cap interès en que hi hagi un consens polític, ni en els pressupostos, ni en les ordenances, en res. En cap moment. I els plens es juguen amb les regles que ell marca i va canviant. Després fa... I el funcionament sempre és el mateix. Intervé el govern, intervenim nosaltres, i quan ell considera que ja s'ha acabat, fa l'espeech, ens diu de tot, i ja no ens deixa contestar. Nosaltres sortim molts plens dient, mira, teníem resposta per això, per això, per això, per això i per jo, no? Però no ens deixa. Per tant, i després jo poso d'exemple els pressupostos de l'any passat. El pressupost de l'any passat, a veure, jo ho sento per la Maria Antònia Borbón, però jo no entenc com va permetre que es fes això. Una setmana abans, 2 setmanes abans, no ens volien dir quan pujaven l'IBI. Per favor, som grans, tenim una edat. poden enganyar molta gent, però, o intentar enganyar molta gent, cada vegada menys, però nosaltres ja no ens enganyen aquests jocs, d'aparentar que els que portàvem la crispació som nosaltres. A veure, la crítica i l'oposició és raonable i la fiscalització és raonable. La gent que em coneix, jo no sóc gens una persona crispada ni una persona que busqui la confrontació, sempre busco el diàleg i el consens, i ho he fet tota la meva vida. Però el que no busca el diàleg ni el consens és ell, i és així des del primer minut, i en l'últim any això és evident. I després hi ha qüestions de cortesia. Jo he estat al govern no amb una responsabilitat tan important com la que té Marc Giribet, perquè jo no he estat mai alcalde, jo he sigut regidor de determinats àmbits, no? De cultura, de joventut, de seguretat, d'habitatge. Jo mai he perdut el respecte i l'educació amb l'oposició quan estava al govern, ni ho faré si la gent em dona aquesta responsabilitat l'any que ve. Hi ha determinades expressions, determinades actituds que es veuen i altres que no es veuen també, que jo crec que s'han de millorar. Per tant, no ha sigut una, no és una bona relació, però que no intentin vendre que han intentat que l'hagués, perquè no l'han intentat en cap moment.
1: Anem a posar notes?
0: Vinga.
1: Vostè és la penúltima entrevista, per tant, els altres, o sigui, portaveus... els altres portaveus ja saben que hi ha una part de l'entrevista que s'ha de posar notes.
0: I a mi m'han puntuat, també.
1: També l'han puntuat, evidentment. Bueno. En Com ho podem? De l'1 al 10, eh?
0: De l'1 al 10 li posaria un 3.
1: Partit Popular.
0: Un 3 perquè... Deixes que digui una frase?
1: Vinga.
0: Perquè Podemos, la Isabel, que és una persona que personalment aprecio i que políticament tinc coses en comú amb ella, jo crec que estant en el govern s'ha deixat anar, i moltes de les coses que ella reivindicava ja no les reivindica, i jo crec que ha estat absorbida per FEM Sant Andreu.
1: Partit Popular?
0: Bueno, pues mira, jo la Sònia la conec des de fa molt de temps, li posaria un 7, perquè jo crec que la Sònia ha fet una oposició. A veure, evidentment, la Sònia i jo estem a les antípodes políticament, i veient el que fa el Partit Popular a Madrid, escolta'm, a vegades, però jo crec que és una bona regidora, i a més una persona que s'estima Sant Andreu, i ho ha fet bé, més enllà d'aquests números que fa de posar la foto i tot això, que... però jo crec que com a mínim s'ho ha pres seriosament i es treballa a l'oposició.
1: Vox,
0: es pot posar en negatiu?
1: La nota més baixa, de 0 a 10.
0: Un 0 rotund. Rotund. Per què? Perquè és un partit que no aporta gens a la societat, que vol separar, que vol dividir, que és l'antípoda del que volem nosaltres, i que, a més, no s'ha treballat a l'oposició. Ha sigut un partit molt proper a Esquerra Republicana, o sigui, que és una cosa que no acabo d'entendre, o sigui, que em sorprèn, eh? No ha fet oposició, perquè per fer oposició s'ha de treballar, i a més és un partit que jo no entenc com a vegades el propi govern li ha donat suport en algunes accions.
1: Som,
0: jo li posaria un 7 també al Felipe. Jo crec que és pura passió, és pura interès comunitari. Jo crec que és una persona que s'estima Sant Andreu, que el coneix i que intenta aportar. Jo l'he vist no sent tractat bé en algunes ocasions. Hi ha alguna moció, aquella de la solitud no desitjada, que van presentar amb ell, que per presentar-la amb nosaltres ell la va perdre, no? Perquè el govern la va votar en contra perquè anàvem amb ell. Jo crec que és un bon home, i a més és un bon metge, i és una persona que actua de cor, i a més té aquest punt de frescor que bueno, pues de venir de l'àmbit que ve, doncs que és positiu per una ciutat.
1: FEM?
0: Jo a FEM li posaria un 1, i li posaria un 1 per el que et deia, no? Perquè és un govern que ha decebut a la gent, que les formes no han estat les correctes i que ha intentat sempre enganyar la gent en totes les comunicacions contínues, en barrejar coses, i jo crec que un govern que no explica la veritat i que tots són càlculs per guanyar vots i per convèncer uns i altres, i no... Jo crec que han posat els seus interessos per davant dels interessos de Sant Andreu de la Barca. Jo crec que, i a més ho han fet amb això, amb aquesta intenció contínua de política d'aparador, de molta xarxa social, de molt explicar moltes coses i després no atès les necessitats, o sigui, explicar coses que després veus que darrere no és així, i amb la seva necessitat de buscar, de no donar resposta a les necessitats urgents. Jo crec que és un govern que ha estat despistat en les seves iniciatives contínuament i no ha atès, escolta'm, Sant Andreu és així, té aquests problemes, quins són els prioritaris, aquest, actuem i sobre això construïm.
1: I finalment, el PSC,
0: home,
1: quina nota es posaria? Del 0 al 10,
0: Del 0 al 10. Bueno, però he posat un 7 al... ens posem... No em poso, perquè el PSC no sóc jo, eh? PSC són molt. Mira, poso un 9. I saps per què? Per la tasca que fan els regidors i regidores i els militants i les militants de Sant Andreu de la Barca. Perquè, escolta'm, la gent que ha treballat amb nosaltres com a regidors, Juan Alfaro, Froilana Salgado, la Maite Navas, la Nerea Duarte, la Irene Cabrera, cadascú en els seus àmbits s'ho ha currat molt, ha treballat molt, hem mirat tots els decrets, totes les aprovacions, ens hem estudiat tot, hem treballat molt, i aquesta feina i aquest discurs, moltes de les coses que hem dit estan al carrer i la gent les compra i les accepta i les entén com la realitat de Sant Andreu. I per això poso un 9, no a mi, no a mi, com a grup municipal, un 9, i donar-los públicament les gràcies.
1: Una última pregunta: què és el que més li agrada i el que menys de la política municipal, segons la seva experiència?
0: El que més m'agrada és quan tu fas una actuació i veus que la gent està contenta i que canvies la vida positivament de la gent, fent que un espai amable al costat de casa, fent que el comerç funcioni amb els comerciants, fent que la gent estigui contenta. Jo quan era regidor de cultura sempre deia, si posar una obra de teatre que parla dels drets, per exemple, LGTBI, fa que un nen o una nena canviï la seva visió i sigui més feliç, o que pugui anar a l'escola de música i aprengui aquesta sensibilitat musical, si afectem positivament la vida de la gent, això és el millor de la política, perquè la gent estigui contenta i senti que té un govern que se l'estima i que vol que Sant Andreu estigui molt bé en tots els àmbits i la gent estigui contenta. Des de baixar a la porta de casa a compartir amb veïns en un parc, a fer moltes activitats. Això és el més bonic de la política. Veure que estàs ajudant a que la gent estigui més contenta i més satisfeta de viure a Sant Andreu. Ja acabo.
1: Juan Pablo Beas, portaveu.
0: I la part negativa, sí. La part negativa és aquesta certa ingratitud i aquesta confrontació que no aporta, perquè aquí crec que tots hem de millorar Sant Andreu de la Barca plegats.
1: Juan Pablo Beas, portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos a aquest espai de portaveus, cinquena ronda d'entrevistes de l'espai portaveus d'aquesta temporada, i hem canviat a l'ordre d'aquestes entrevistes que hem anat realitzant en l'espai de portaveus. Parlàvem al final de l'any vinent de cara a les eleccions, la notícia era d'actualitat, finalment doncs ha estat escollit com a candidat a l'alcaldia pel Partit dels Socialistes de Catalunya a les eleccions del 2027, i amb això hem començat aquesta entrevista. Gràcies i bon estiu.
0: Moltes gràcies, Jordi, i bon estiu també per tots i totes.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: En el programa del Via Directa de Ràdio Sant Andreu, el 15 d'octubre entrevistàvem a la historiadora Imma Carpio. De fet, publicava el llibre Aquistonsis, on recuperava 7 processos judicials del segle XVI relacionats amb Sant Andreu de la Barca. La presentació del llibre el va fer el dimecres 22 d'octubre a la sala Federico García Lorca del Teatre Núria Espert. Recordem, en continuació, l'entrevista.

0: La historiadora i escriptora Imma Carpio acaba de publicar Aquistòncies, un llibre que transforma 7 processos judicials del segle XVI en relats breus basats en fets reals. A partir de documents conservats a l'Arxiu Nacional de Catalunya, l'autora recupera veus dels antics veïns de Sant Andreu de la Barca, Martorell i Castellbisbal, oferint una mirada humana i rigorosa sobre la vida i la justícia d'aquell temps. La presentació es farà el dia 22 d'octubre, un dimecres, a les 8 de la tarda, a la sala petita del Teatre Núria Espert, i, per tant, volem parlar amb la seva autora, Imma Carpio. Molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bé, aquest llibre d'Aquistòncies que presentaràs aquí a Sant Andreu de la Barca el dia 22 d'octubre, un llibre que podem dir que neix una mica de la casualitat, no? Com va néixer aquest projecte i aquest llibre?
1: Aquistòncies no tenia ni pensamiento de ser escrito. La realidad es que el proyecto era un libro genealógico sobre las familias del siglo XVI en San Andrés de la Barca, pero a raíz de toda la documentación que me he ido nutriendo, de protocolos, de libros sacramentales, de procesos judiciales, esos documentos hablaban entre líneas, no solamente nos daban información sobre los hechos, sino también que nos daban información sobre las personas que vivían. Y de ahí es donde nació creció la necesidad de hablar de ellos, de esta historia social, de la gente del pueblo, de los que vivían. Y por ese motivo, y también por la, tengo que decir, por la sección que tengo en Encuentros en la radio, donde hablaba de esta vida social, es de donde empezó a maquetarse o a comenzarse la idea de escribir sobre ellos, sobre Aquistòncies.
0: Per tant, Imma, vas començar amb aquesta documentació, sobretot amb aquesta part històrica, i vas començar a descobrir aquesta part humana, no?, que amagaven aquestes històries, no?
1: Exactamente. Fue como... Los documentos son muy tediosos. Están con muchos procesos, o sea, con muchos...
0: Que ja estem parlant del segle XVI, no? Vull dir que aquests documents...
1: Sí. Están muchos en catalán, muchos en latín, con notarios que a veces tendríamos que darles libretas rubios para que hicieran mejor caligrafía, o sea que es bastante difícil, pero aparte de darte información sobre la historia en general, sobre cómo era, se vivía en el pueblo, te hablaban mucho también de la vida social, de qué sufrían, de qué sentían, de qué problemas tenían vecino con vecino, y sobre todo de muchos de los sucesos que sucedían en la vila, como hay asesinatos, tenemos secuestros, tenemos peleas entre vecinos, y de ahí es donde surgió un poquito más la necesidad de contar de ellos. También es porque quizás llevo 15 años investigando sobre San Andrés de la Barca y me he hecho muy míos estas personas, estos vecinos es como si fueran míos, los conozco, que a veces pienso, uy, si los conozco más que casi a los que viven hoy en día, y me surgió esa necesidad de hablar de ellos, de que la gente los conociera, como por ejemplo conoces ahora pues al panadero, a tu peluquera, o digo, no, la gente tiene que conocer a los vecinos que hace 500 años sufrieron como sufrimos nosotros hoy.
0: Què és el que més et va sorprendre a l'hora de quan vas buscar aquesta documentació, després de posar-te a escriure el llibre, del que vas trobar, què és el que més et va sorprendre, Imma?
1: De que no éramos una población tan pequeña como nos habían argumentado, de que éramos, bueno, en los diferentes cabreos que se tienen, se hablaban de que había 27 hogares, y seguramente habría 27 hogares, pero en los hogares, aparte de las familias, que simplemente solamente se cogían al cabeza de familia, ahí había mujeres, niños, familia, porque en una casa a veces se podían vivir padres, hijos, nietos y trabajadores. Estamos hablando de una vila de 150 a 200 personas. Y quizás para mí lo más impactante, lo que más me ha sorprendido, ha sido la moriscota. De empezar ese término, incluso hablar con entonces la archivera, que era la Mercé, y hablar con ella y decir, ¿qué es esto? Y pensábamos que se mencionaba de un lugar en el que posiblemente podían vivir conversos, hasta descubrir una masía con unos secretos, unas pasiones, asesinatos, luchas por el poder, por tener esa masía, y eso es una de las cosas que más me han sorprendido y donde estoy ahora mismo centrada en la investigación.
0: Per tant, amb una població de 150 a 200 persones aproximadament, com era el Sant Andreu de la Barca del segle XVI, passaven, déu-n'hi-do, les coses que passaven, no?
1: A pesar de ser pequeñitas, una población pequeñita, teníamos un dato muy importante, que era la barca. Era un lugar donde cruzaba casi todo el mundo, porque el Pont del Diable no era muy fiable. A raíz de algunas riadas que habían sucedido, lo habían destruido. Y entonces éramos un núcleo por donde pasaba mucha gente. Pasaban comerciantes, pasaban viajeros, o sea, pasaba gente que iba a hacer peregrinación a Montserrat, o gente que iba a vender sus productos a Barcelona, y por eso sucedían muchas cosas. La barca es un centro, un núcleo de sucesos, y a raíz de ahí, ubicado a San Andrés de la Barca, y donde tenemos de todo, tenemos asaltos, tenemos asesinatos, tenemos secuestros, bueno, hay muchas historias que por desgracia no han salido en Aquistonsis, pero que todavía están ahí por acabar de descubrirse.
0: Per tant, segurament que tindrem una segona part, això ho preguntarem després. En alguns capítols, com Una tregua rota en el camino, En busca i captura d'un ahorcado, podem veure i podem viure una tensió gairebé de novel·la. No sé si has pensat escriure aquesta ficció basada en aquests casos, escriure una novel·la del Sant Andreu de la Barca del segle XVI. Creus que donaria per una bona novel·la?
1: Sí, y ya más o menos te he hecho un spoiler. La Moriscota tiene mucho que contar y sí que estoy escribiendo sobre ella, pero ya más aunque me voy a intentar basar en el 100% histórico, sí que lo voy a hilar como una novela histórica. Tengo ganas de contar sobre ella, sí.
0: Doncs, bueno, de moment estàs començant, no?
1: Sí, sí, este es mi primer... la idea, tengo que comentarte, de que mi idea era hablar de los procesos judiciales, pero entonces pensé, los procesos judiciales son muy tediosos, son con fórmulas notariales, con el testigo dijo, le preguntaron, y muchas veces no se cuenta la historia de una manera cronológica, sino como lo narran los testigos, ¿no? Y yo la idea quería que se escucharan, que realmente la gente cuando leyera se preguntara, ¿pero esto sucedió de verdad? Y entonces los he ido transformando en 7 relatos breves. Son como tipo novelas, 7 novelas cortitas, pero no son novelas porque son 100% hechos reales. Y lo quería escribir de una manera que el lector le entrara ganas de continuar leyendo, de que no se aburriera con un proceso judicial tedioso, sino que le entraran las ganas de saber, y esto pasó, y qué le ocurrió, y cómo sucedió, y por eso los he transformado en novela. Y de ahí me ha surgido la idea de toda la información que tengo de la Moriscota, convertirlo en una novela de ficción, sí.
0: Doncs ho esperem i que la presentem aquí a la ràdio. Quin paper tenen aquestes il·lustracions d'Andrea Cobo en la construcció d'aquest llibre? Que també les podem veure en el llibre,
1: Para mí ha sido como darle un poquito de alma al libro. Cuando tenía en la cabeza el libro, no sé por qué, me surgió la idea de que tenía que... algunos de los momentos importantes de las historias tenía que transformarlos en imágenes que la gente sintiera y se involucrara más en lo que estaba contando. Y es que desde el primer momento ya decidí que iban a ser así, incluso sabía los que tenía que quería que se plasmaran. Y la realidad es que Andrea ha habido una comunicación muy grande entre las dos, ha sabido captar lo que yo quería, incluso ha mejorado lo que yo quería, y era un plus más para que cuando el lector coja el libro se involucre un poquito más en la historia y en los personajes y en sus vecinos del siglo XVI.
0: Bé, també podem veure imatges originals dels processos judicials,
1: Es que también quería marcar, es como la portada de cada capítulo, de cada libro, porque lo que quería marcar es que la gente pensara cuando abre el libro que no me lo estoy inventando, que realmente es un proceso, y entonces la manera o la intención que tenía para que vieran que realmente sucedió era poner la portada de los procesos judiciales, y así entonces... A medida que cogen el capítulo y ven el proceso, ven que lo que ahí se va a contar está detallado y narrado en ese documento donde solo aparece la primera hoja.
0: Bueno, aquí també podem veure la gran dificultat que teniu els historiadors, les historiadores, a l'hora de buscar aquesta informació. Evidentment, és del segle XVI i està escrit com s'escrivia en el segle XVI.
1: Sí, por eso te había comentado que algún notario había que mandarle un cuaderno. Si pudiéramos mandarle un cuaderno rubio, esa es la broma que nos tenemos los paleógrafos, los que a veces nos encontramos con algunos notarios que decimos, ¡ay, Dios mío, este señor tenía un mal día! Pero bueno, la paciencia, el... Cuando te encuentras con un notario ya llega un momento en que ya es como de tu familia, porque después un notario es de cada población. Y entonces, por ejemplo, en San Andrés tendríamos a Luis Durán, natural de que era nuestro rector, pero natural de San Andrés de la Barca, de la familia de los Durán. Y tuvimos a Alfonso Mainés, que era de Martorell. Y claro, cuando ya llevas 2 o 3 años con él, pues entonces leerlos es fácil, porque dices, bueno, ya es como uno más de mi familia que lo conozco. Pero sí, al principio cogerles el tranquillo cuesta mucho, sí. Por eso tenemos esa broma de decirles, les vamos a mandar un cuadernillo rubio para que hagan caligrafía.
0: Primer de tot, Imma Carpio, gràcies per atendre'ns avui a Ràdio Sant Andreu en aquesta entrevista. Recordem que la presentació del llibre serà el 22 d'octubre, dimecres, a les 8, a la Sala Petita del Teatre Núria Espert. Què esperes d'aquesta presentació?
1: Sobretot que la gente venga, comparta conmigo un poquito de la historia de San Andrés de la Barca, porque, claro, el libro solamente tiene... He podido contar un poquito de toda la información que tengo sobre San Andrés de la Barca y darle voz a esa historia que de la que yo estoy tan enamorada, de la que para mí es tan importante que la gente la escuche y que salgan contentos, que les guste y que lean y se piensen, ¿pero esto sucedió realmente? Decirles, sí, sucedió realmente.
0: I tinc les proves, no?
1: Sí, tengo las pruebas, tengo.
0: Finalment, Imma, amb quina imatge et quedes amb els santandreuencs i les santandreuenques del segle XVI? Ja que has estat tant de temps convivint amb ells, amb quina imatge et quedes?
1: Com era? Me queda la imagen de que, aunque... pasaba de todo, porque ahí tenemos, ya lo he comentado antes, tenemos de todo, era una población unida, era una población que cuando había un problema todos iban a ayudar. Y a pesar de que había las peleas y los rifirrafes entre diferentes vecinos por problemas tan comunes como que a lo mejor el ganado había entrado a comer en el huerto del otro, luego cuando realmente sucedía algo importante, todos se unían. Y me quedo con esa sensación de comunidad, de que eran vecinos y eran sobre todo personas y sobre todo se ayudaban a pesar de, a veces, muchas veces, las desavenencias.
0: Doncs si voleu descobrir més sobre els ciutadans de Sant Andreu de la Barca, Martorell i també Castellbisbal, doncs teniu aquest llibre de Aquis Tonsis, la presentació 22 d'octubre a les 8 de la tarda a la Sala Petita del Teatre Núria Espert. L'autora d'aquest llibre és la historiadora i ara també escriptora Imma Carpio, de qui segurament, properament, en seguirem parlant, ja que, com ens has pogut comentar en aquesta entrevista, tens altres projectes, que quan es vegi a la llum, doncs les presentarem aquí a la ràdio. Imma Carpio, gràcies per acompanyar-nos.
1: A ti, moltes gràcies.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: I el 27 de setembre del 2025, Sant Andreu de la Barca celebrava els 30 anys dels gegants de l'Andreu i la Quimeta. Ho feien amb una festa al Parc Central.
3: Bon dia a tots i a totes. Som avui aquí per celebrar els 30 anys de l'Andreu i la Quimeta. Quin santandreuenc o santandreuenca no els coneix? I és que els nostres gegants són de tots. Són de la ciutat de Sant Andreu.
4: 30 anys, centenars de persones han passat per la colla, milers de parelles, de gegants, que els han acompanyat molt a molt pobles i ciutat, i ciutats arreu. En definitiva, moltes històries al voltant d'aquestes figures.
0: Els gegants de Sant Andreu de la Barca, l'Andreu i la Quimeta, han celebrat el seu 30è aniversari amb una gran festa al Parc Central. La celebració ha estat organitzada per la colla gegantera i ja des de bon matí famílies i veïns han pogut gaudir d'un ampli ventall d'activitats per a tots els públics. Tallers de xapes personalitzades amb els gegants, jocs gegants repartits pel parc i un impressionant cercle de percussió amb 75 músics tocant al mateix temps. S'han creat un ambient únic i vibrant. El batec dels tambors s'han fet ballar grans i petits, convertint l'espai en una autèntica festa popular. La música ha tingut un paper protagonista gràcies a la participació de l'Escola Municipal de Música i Dansa, que ha posat la banda sonora als moments més emotius de la jornada. Els alumnes han interpretat la cançó d'aniversari feliç a l'instant de bufar les espelmes i també han fet ballar tothom amb la seva versió del Ball de Gegants, afegint encara més màgia a la celebració dels 30 anys. Un dels punts més destacats d'aquesta festa ha estat l'homenatge que s'ha fet als diferents membres que han format part de les juntes de la colla gegantera al llarg d'aquests 30 anys. Després de recordar la feina feta per tantes persones, s'han bufat les espelmes d'un pastís gegant, símbol del creixement i de la vitalitat de la colla i dels seus dos protagonistes, l'Andreu i la Quimeta. Hem parlat amb Dani Perea, que és el cap de colla dels gegants de Sant Andreu de la Barca, i també hem parlat amb una de les persones històriques de la colla gegantera, i és l'Olga Duro, que també ens ha recordat els seus inicis.
5: Emotiu? Molt, molt. La veritat és que hem passat molts nervis, portem molts mesos organitzant això, pensant com ho fèiem, arribar una mica a tothom, i crec que ho hem aconseguit, que ha quedat una festa molt lluïda, molt maca, una mica de calor, però és el que... Això no ho podem triar.
0: I com a tota festa d'aniversari, pastís d'aniversari, eh?
5: Pastís i pastís gegant, a l'alçada dels gegants, dels nostres gegants, un pastís gegant amb un 30 ben gran.
0: L'altre dia, Dani, et preguntava què tenen d'especial els gegants de Sant Andreu de la Barca, em vas dir, home, són els millors gegants i els més macos del món.
5: Doncs sí, sí, sí. No, estarà de mal dir-ho, però els nostres gegants són dels més macos, dels més alts, i llueixen allà on van. La gent, realment, a tot arreu on anem, els nostres gegants se'ls miren molt.
0: Gegants que els nens i nenes de Sant Andreu de la Barca saben el nom dels gegants, també dels gegantons, vull dir que heu quallat, entre els més joves. Bueno, entre tothom, eh?
5: Doncs sí, sí, és el que he dit en el discurs. Quin santandreuenc o santandreuenc que no coneix l'Andreu i la Quimeta? Quin nen no els coneix? Quin nen no els vol veure? Hem anat a moltes escoles. Sempre que podem, com hem dit, podem quan es pot, perquè té una dificultat de moure'ls, però hem estat a les escoles, hem acostat els gegants als nens. Tot i que els nens ja venen sols, perquè els gegants ja els atrauen.
0: L'Andreu i la Quimeta ja tenen per si sols màgia, però aquesta màgia no és possible si no és per tota la gent que mou aquests gegants, que participen actualment, però que també han participat al llarg dels anys. També heu fet un homenatge a les anteriors juntes.
5: Doncs sí, creiem que avui s'havia de fer un homenatge a tothom que ha estat a la colla, a tothom que ha participat que els nostres gegants puguin sortir al carrer, però era impossible pujar tota la gent a l'escenari. Llavors hem cregut oportú que els fundadors i la gent que ha estat a les juntes, que han liderat tot aquest projecte, poguessin estar avui amb nosaltres i fer-los un reconeixement més que merescut.
0: Entre aquestes persones reconegudes avui, Olga Duro, Olga, com has viscut aquesta festa?
6: Hola, Jordi. Pues la veritat és que molt emocionada i, bueno, és que encara estic una mica que... és que ha sigut tan maco.
0: Molts records, no? Suposo de molts anys, de moltes sortides.
6: Molts records, moltes sortides i, bueno... és que no sé dir-te, perquè és que estic... encara estic una mica així.
0: Olga, què representen per tu els gegants?
6: Bueno, per mi els gegants són, sempre ho he dit, són la meva família. Encara que jo ara estic una mica fora de la onda, però per mi sempre han sigut com meus. O sigui, família, són família i tot el grup, tota la gent que hem estat, sempre han sigut família. N'hi ha hagut sempre molta germanor.
0: Dani Pere, aquesta seria la definició, no?, de la conclusió d'avui, no? Una família.
5: Doncs sí, sí. De fet, els gegants són de Sant Andreu i tots els santandreuenques són família de l'Andreu i la Quimeta. Tots ho som.
0: I a la celebració dels 30 anys de l'Andreu i de la Quimeta del seu 30è aniversari hem pogut parlar amb els primers portadors, les primeres persones que van fer ballar tant l'Andreu com la Quimeta. Montse Julià i Miquel Marçal. Bé, avui celebrant aquests 30 anys de l'Andreu i la Quimeta, segurament que és una celebració també molt especial per vosaltres. Veu formar part d'aquella primera junta i també veu ser les persones que veu portar per primera vegada, veu fer ballar els gegants de Sant Andreu de la Barca. Com us sentiu avui amb aquesta celebració?
7: Home, venen molts records al cap. Ahir la nit, quan me'n vaig anar a dormir, em va costar, no?, perquè vaig fer memòria dels viatges que hem fet, de quan vam anar al Colea del Río, que estem agermanats, de quan vam anar a Mallorca, de quan vam anar a Vilafranca del Bierzo, de que més que una colla, és una família.
8: Bueno, bé, el record més que res és un primer ball que vam fer conjunt amb els padrins, que eren Sant Boi, i va ser algú inolvidable. Un ball conjunt, que era la mateixa música que han tocat abans, que han ballat els companys, i bueno, és algo inolvidable.
0: Com heu viscut aquests 30 anys de l'Andreu i la Quimeta?
7: Ui, bueno, ha sigut anys que hi ha hagut molta vida. Hem hagut molta lluita i que n'hem sortit de moltes. Molt bé.
8: El que diu la Montse, que al principi va ser una lluita constant amb l'altra colla, llavors un cop vam poder agafar les riendes dels gegants com a agrupació, la cosa va anar molt millor i aquí està la nota que portem 25 anys com a agrupació.
0: I veure que els gegants 30 anys i estan com el primer dia, joves, amb ganes de ballar.
7: Home, això és el que toca, això ja m'agradaria a mi.
8: Els anys ja no acompanyen. Tenim 30 i alguna cosa, ara tenim 30 i alguna més, i llavors, clar, no, ja no estem per aquestes coses, ara ho deixem pels joves.
0: Ja no porteu vosaltres els gegants, no? Ja no els feu ballar.
7: Bueno, jo fa 2 anys encara la vaig ballar, Ara ja no.
0: I què recordeu 30 anys després d'aquella primera vegada que veu agafar els gegants i veu fer aquell primer ball? Recordeu aquelles emocions?
7: Sí. Per mi va
0: por,
7: ser...
0: por o no?
7: No, perquè nosaltres ja veníem d'un aprenentatge amb la colla de Sant Boi, amb el Valdiri i la Ramona. Llavors, nosaltres, quan, almenys jo, quan la vaig agafar, era tot un aiguabarreig d'emocions, perquè era la por de no tirar la terra el primer dia, tots els ulls posats amb nosaltres. És que no et sabria explicar l'emoció que se sentia en aquell moment.
8: Bueno, aquell moment és això, és estrenar uns gegants, estrenar-los, perquè clar, quan estàs en una altra colla no estrenes, estàs portant alguna cosa que ja hi és. Estrenes un gegant al teu poble i tot és una barreja de moltes emocions, de novetats, i bueno...
0: L'altre dia, en una entrevista a la ràdio, li preguntàvem al Dani Pere què tenen d'especial els gegants de Sant Andreu de la Barca, l'Andreu i la Quimeta, i em va dir, són els més macos del món.
7: Sí, sense dubte.
8: I a part dels més macos del món, una cosa que hem aconseguit l'agrupació va ser que els gegants no, aquí al poble no es nominin com gegants. És l'Andreu i la Quimeta. Cosa que altres pobles són els gegants, són els grans, però aquí no, aquí són l'Andreu i la Quimeta, no són els gegants, són dos més del poble.
0: Això és com les grans actrius, no?, que s'anomenen pel cognom, no?
8: Exactament. Això va ser una feina de fer molts tallers a les escoles, d'aquesta canalla que ara doncs vam anar, ara molts són pares ja.
0: Bueno, només l'Andreu i la Quimeta, els nens i nenes de Sant Andreu Barca coneixen també el nom del cagacalces, de la Bruixilda, de l'ètnia, no?
7: Sí, que això també és molt enriquidor, perquè comencen des de baix i van pujant.
0: 30 anys més de gegants?
7: Ja m'agradaria poder-hi ser d'aquí 30 anys.
8: Més, el que estàs dient abans de que el nom de Cacalces i Bruixilda no va ser idea de nostra, va ser una idea dels col·legis. Vam posar a votació i els noms que més van sortir van ser aquests, i aquests noms es van posar.
0: Gràcies.
7: De res, un plaer.
0: A més, jo crec que vosaltres també en el pregó de Festa Major també veu ajudar que els gegants parlessin, no?
7: Ah, una mica.
8: Vam fer recobrir la vida a l'Andreu i la Quimeta.
0: Fa 30 anys, fa 3 dècades, que l'Andreu i la Quimeta, tan alts com entranyables, acompanyen la vida de Sant Andreu de la Barca. Any rere any, festa rere festa, ells han estat els veritables ambaixadors del somriure, la tradició i també la cultura popular. L'Andreu, amb la seva presència imponent, i la Quimeta, amb el seu somriure, han crescut amb nosaltres. Han ballat el ritme de les gralles i han portat el nom de Sant Andreu de la Barca arreu on han anat. Amb la festa al Parc Central s'ha volgut celebrar la seva història, però també s'ha volgut commemorar i homenatjar aquelles persones que han fet possible que l'Andreu i la Quimeta segueixin omplint places i carrers d'alegria. Hem parlat també amb l'alcalde Marc Giribet i amb el regidor de Cultura, Andreu Mitjans.
9: Doncs sí, estem molt contents com a Ajuntament, també molt orgullosos de la nostra colla gegantera i dels gegants. Avui aquí en el Parlament el que he dit és que per mi són els més bonics de Catalunya. A part, amb imatge real, la seva figura real són de santandreuencs i santandreuenques, i em sento molt orgullós de tenir, diguéssim, aquesta mostra de cultura popular a la nostra ciutat compromesa, que cada festa major cada activitat que l'Ajuntament organitza hi són i que per mi són una ensenya de la nostra ciutat. I per tant, avui l'Ajuntament, evidentment, al costat dels gegants, de la colla gegantera, i ajudant-los, evidentment, amb tot el que faci falta i necessiten.
10: De fet, abans, parlant amb membres de la colla, comentaven el fet de que els gegants de Sant Andreu de la Barca, a part de ser coneguts com els gegants de Sant Andreu de la Barca, són coneguts per el seu nom, Andreu i Quimeta, i això no passa amb d'altres colles.
9: Exacte, jo crec que això és una gran referència. Aquesta referència també l'hem tingut en compte, i per això el nom de la Quimeta serà la nova escola bressol de Sant Andreu de la Barca, i que creiem que evidentment és representatiu, i és allò que jo sempre explico i intento transmetre, no?, aquest orgull de ciutat, de que ens creiem, diguéssim, la cultura popular, que la cultura popular traspassa aquesta frontera i posa nom a una escola bressol, i que sobretot també posa en valor una qüestió molt important, que és que les colles geganteres o qualsevol activitat cultural es pot fer en família. I això és important. Des dels més petits als més grans podem compartir un espai que és molt difícil en el nostre dia a dia. Doncs amb la colla gegantera, amb els castellers, amb els diables, amb qualsevol activitat d'aquest caire, petits i grans poden compartir aquest moment.
10: Andreu Mitjan, regidor de Cultura, hem pogut fins i tot bufar pastís d'aniversari, un pastís a l'alçada dels gegants.
11: I tant, sí, un gran pastís i una gran emoció, una gran il·lusió poder ajudar aquestes entitats des del Departament de Cultura. Un plaer poder estar sempre al costat, amb la mesura del que puguem. Aquest any, a més, hem pogut fer un esforç i regalar-los un remolc nou, que ja tocava després de 30 anys, perquè van per tot arreu, per tot Catalunya, fins i tot Andorra. Vull dir que molt contents, molt satisfets de tota la tasca, de totes les juntes que hi ha hagut, des dels fundadors fins als actuals, i també doncs animar que més gent s'hi sumi, perquè a les entitats fa falta gent, fa falta molts voluntaris, costa, però entre tots hem de seguir apostant per la cultura tradicional i popular de Sant Andreu.
10: Per 30 anys més?
11: I tant, 30 i 50 i els que facin falta. Sí, això no pot acabar.
10: L'Andreu i la Quimeta, que han celebrat els seus 30 anys, ho han fet amb una gran festa al Parc Central. I des de Ràdio Sant Andreu només felicitar a l'Andreu i la Quimeta i també felicitar a tots els membres de la colla gegantera de Sant Andreu de la Barca, de l'agrupació cultural Aigües Toses.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
10: I si abans parlàvem dels gegants de l'Andreu i la Quimeta, parlem ara d'una associació, l'associació lúdica El Dado Enroscado, que el diumenge 21 de setembre, en el casino, celebraven 11 anys d'èxit. Ho feien amb una jornada plena de jocs i famílies al casino. Vam parlar amb el president del Dado Enroscado, Javi Muñoz.

0: L'associació El Dado Enroscado de Sant Andreu de la Barca ha celebrat aquest diumenge en el casino el seu 11è aniversari. Una jornada amb jocs de taula com a protagonistes. Volem fer la valoració amb Javi Muñoz, president del club El Dado Enroscado. Javi, com va anar aquest diumenge? Novament un èxit, no?, en el casino.
1: Doncs sí, bon dia. I sí, sí, la veritat que estem molt contents com va funcionar l'esdeveniment ahir, el nostre aniversari, l'11, com has dit. I la veritat que va ser fantàstic.
0: L'any passat vau iniciar doncs aquesta jornada de jocs en el casino aprofitant el 10è aniversari. Va anar tan bé que ja ens vau comentar també a través de la ràdio, segurament que l'any vinent tornarem i repetirem, no?
1: I tant que sí. I després de l'1 d'ahir, l'any vinent, un altre cop amb el 12è aniversari, perquè la veritat que vam sortir molt, molt contents.
0: Ambient familiar, no?, com és habitual en aquestes jornades.
1: Sí. Sí, i això era la nostra intenció, no? Que fos una festa per les famílies del poble i que vinguessin a jugar i van trobar una resposta increïble.
0: De fet, vosaltres porteu 11 anys aquí a Sant Andreu de la Barca, ja és una associació, una entitat ja prou coneguda perquè participeu de gairebé totes les activitats que es fan al llarg de l'any. Ahir va ser l'ocasió també a aquelles persones que potser no s'han acostat encara al Dado Enroscado, doncs que van tenir una oportunitat d'or, no?
1: Sí, i la veritat que encara ens sorprèn que n'hi havia gent del poble que deia 11 anys porteu i no us coneixia i sí, aquestes actuacions doncs propicien això, no? Que la gent et conegui, que vegin el que fas i que els agrada a més i que puguin venir aquí a gaudir de les sessions que fem cada setmana.
0: De fet, aquí a la ràdio, uns dies abans d'aquesta jornada que vau organitzar, vam parlar del que es podria veure, vam parlar amb el Miquel García, i entre altres coses ens va comentar que havia una ludoteca gegant amb més de 300 jocs.
1: Sí.
0: I difícil no trobar un joc que més o menys es pugui convèncer, no?
1: Exacte, es tractava una mica d'això, no? De portar una oferta molt variada i per tots els gustos i que la gent pugui gaudir d'allò que li agrada, no? Perquè dintre del món dels jocs de taula n'hi ha molts, molts espectres i ahir podíem trobar tot el que volguessin.
0: Es van sortejar jocs de taula entre les persones que van assistir, per tant es podien endur un altre premi, a part de passar-s'ho bé i jugant, no?
1: Sí, sí, sí, vam sortejar 32 jocs en 3 sortejos, un infantil i dos per adults, un pel matí i un per la tarda, i bueno, i també van fer 2 tornejos amb premis també, en total més de 40 jocs van anar a parar a les mans de la gent que va passar per allà.
0: El torneig del Cronocartes i del Hombres Lobo que vam realitzar.
1: Els torneigs van ser de Cronocartes i de Sushi Go.
0: De Sushi Go.
1: Un pel matí, el Cronocartes, que és un joc que ha fet el Miquel García, i el Sushi Go, que és un joc familiar molt, molt conegut, van funcionar molt bé, va participar molta gent, i després la partida d'Homes Job va ser una partida que ens la va coordinar el Manel, que és un jove del grup Amigos Vitamina, que és un grup d'oci que col·labora amb nosaltres també. Una de les seves activitats és els jocs de taula i la fem conjunta, i ell es va encarregar de coordinar una partida amb 39 jugadors, que és una ocasió també que no sempre es pot gaudir, no?, de tanta gent jugant a una mateixa partida. Va ser molt bonic.
0: No sé si anireu de cara a l'any vinent a buscar un nou rècord, no?, de participants en un mateix lloc o no.
1: estaria bé. Bueno, també dic una cosa, m'agradaria, però també tenim el que tenim i fem amb el que tenim, no? I vull dir, ahir estava ple. No sé com podríem emplenar més allò o acceptar més gent, ja no sé, ja ho anirem resolvent a mesura que arribem.
0: Javi, jo crec que la part positiva és aquesta, no?, que esteu organitzant aquestes activitats ja en gran, no?, durant una jornada, durant tot un dia, i que hi hagi aquesta bona acceptació per part del públic.
1: Sí, això és la clau. Això és la clau, perquè tu pots fer moltes coses, però si no ve la gent és l'ànima d'això. Per molt que tu facis, el que comptes és la gent que vingui, i quan veus que estan allà, que s'ho passen bé, que et comenten coses positives, això fa que tot l'esforç que has posat, tota la gent de l'associació, doncs, paga la pena, no?
0: Els jocs de taula estan vivint un bon moment, molt bon moment, podríem dir, i aquí Sant Andreu de la Barca també, no?
1: Sí.
0: També es relaciona aquest bon moment que viu als jocs de taula, tenint en compte que també, a part de tenir l'associació vostra, el de Don Roscado, tenim una de les botigues de jocs de taula més importants, com és Matom Store.
1: Sí, sí, sí. Penso que tots dos junts fem una mica de punt de trobada important del Baix Llobregat per la comunitat juganera i també dic per les famílies, perquè el tema dels jocs de taula té un col·lectiu i moltes associacions s'organitzen al voltant d'aquests col·lectius, però de vegades es deixa una mica de banda al poble, no? A la gent que no és jugona dura, però que els agrada els jocs de taula, no? I nosaltres ja fa uns anys que vam decidir que hem d'apostar pel poble i per la gent del poble, sin deixar la comunitat jugona, no? Però volíem que fos un punt de trobada també per totes aquestes famílies, joves, gent gran, perquè comença a haver-hi molta gent gran que juga a jocs de taula i que els agrada molt els jocs de taula, i això també estem veient que el treball està donant profits, no?
0: Per tant, després de 11 anys, el Dado Enroscado

0: us esperem, Mercè.
1: Gràcies, Javi Muñoz, president de l'associació El Club El Dado Enroscado, i felicitats per l'èxit d'aquest diumenge i de les activitats que aneu fent. Per cert, us podem veure els divendres ben a prop de la ràdio, aquí en l'Espai Jove.
0: Exacte, i els diumenges...
1: Fes promoció.
0: Els divendres a partir de les 5 de la tarda fins tard, i tots els diumenges també, de 10 fins a 2:15.
1: Doncs ja queda la promoció feta. Gràcies i felicitats.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Entrevista amb el president del Dado Enroscado, l'associació lúdica de Sant Andreu de la Barca, també protagonista d'una de les entrevistes que hem anat realitzant al llarg d'aquesta temporada a Ràdio Sant Andreu. Això és el Via Directa d'estiu. Recuperem entrevistes i reportatges que hem anat fent al llarg d'aquesta temporada.
2: Let's go, girls.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Via Directa, Ràdio Sant Andreu. L'actualitat a Via Directa, de dilluns a divendres, a Ràdio Sant Andreu, amb Jordi Milian. Via Directa, amb tu.
1: Nova edició del Via Directa d'estiu. Avui entrevistarem a Pedro Amorín. Recordarem l'entrevista amb Pedro Amorín del gimnàs Dochan després d'haver rebut la medalla d'or per la Federació Espanyola de Taekwondo. Avui parlarem també de la cursa de la tardor, que enguany serà nocturna. Ens acompanyarà el director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, Sergio Valle. I avui, en aquest resum, i també recopilant alguna de les informacions que hem destacat al llarg d'aquesta temporada, ens farem ressò de la nova temporada del Teatre Núria Espert a partir del mes de setembre. Salutacions de Jordi Milian, que us estarà acompanyant en una nova edició del Via Directa, aquest Via Directa d'estiu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: Pedro Amorín, director del gimnàs d'Otxan de Sant Andreu de la Barca, ha rebut la medalla d'or al mèrit esportiu nacional de la Reial Federació Espanyola de Taekwondo, una de les màximes distincions que atorga aquest organisme per reconèixer una trajectòria d'excel·lència i també una contribució destacada al desenvolupament del taekwondo i de les arts marcials. El lliurament de la condecoració s'ha fet a Catalunya a mans del president de la Federació Catalana de Taekwondo, Antonio Toledo, després de que la Reial Federació Espanyola li concedís oficialment aquest guardó. Amorín no va poder assistir a la gala dels Premis Nacionals de la Reial Federació, on estava previst el lliurament inicial, però finalment ja té a les seves mans aquesta medalla d'or. Molts anys dedicats a l'esport, al capdavant del seu gimnàs a Totxan, Pedro Amorín. Primer de tot, gràcies per acompanyar-nos avui als estudis de Ràdio Sant Andreu i, sobretot, moltes felicitats per rebre aquesta medalla d'or al mèrit esportiu nacional.
1: Muchas gracias, Jordi, por entrevistarme y por estar aquí. Un placer.
0: Què suposa rebre aquesta medalla després de tants anys dedicant-se a l'esport, al taekwondo, però rebre aquesta medalla d'or al mèrit esportiu nacional?
1: Pues mira, Jordi, es una cosa que me vino de sorpresa y hace, sí que es verdad que hace, me parece que en el 2020 recibí la medalla de plata, o sea, está el bronce, el plata y el oro sería lo máximo que hay, y cuando me enteré que me concedían la medalla de oro, pues me dio muchísima ilusión porque es un galardón, como tú has comentado, que es lo máximo que hay, y la verdad, después de, yo empecé con... hace muchísimos años, con 4 añitos empecé el taekwondo, y que hoy en día, pues con 60 que tengo, pues me den una medalla de oro, para mí es un logro muy importante, la verdad.
0: Quan et van concedir aquesta medalla, quan et van comunicar que et lliurarien aquesta medalla, que és el primer que et va venir al cap, què vas pensar?
1: Pues que bien estaba considerado, la verdad, que no me creía que bueno, que me prestara mucha atención, y la verdad es que me gustó mucho, y a mi familia también, y me sentí muy orgulloso, o sea, muy alegre, muy, muy, muy contento, feliz, la verdad, de terminar, bueno, no terminar, porque todavía estoy en ello, pero sí que es un reconocimiento a la carrera deportiva muy grande, la verdad, no me lo esperaba.
0: Una carrera esportiva, suposo, molts moments bons, però també amb sacrifici, no?
1: Sí, muchos, o sea, momentos ha sido, la verdad, que estupendo. No lo cambiaría por nada, ¿eh? En la vida, o sea, volvería a nacer y volvería a hacer lo mismo.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: La 15a edició de la cursa de la tardor de Sant Andreu de la Barca celebra el seu 15è aniversari i ho farà amb una novetat important, ja que serà una cursa nocturna. Serà el dia 3 d'octubre. Ens acompanya avui Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, bon dia, Jordi.
1: Bé, 15a edició de la cursa de tardor. Grans novetats, i una de les grans novetats és el fet de que sigui una cursa nocturna i no diurna, com han estat en les 14 edicions.
2: Així mateix, ja des que vam acabar l'anterior edició, parlant amb el Laura, el president, ja vam dir que havíem de fer alguna cosa diferent. Sí que és veritat que el circuit el van canviar justament fa un any, que només ha pogut fer una vegada, però buscàvem sorprendre, buscàvem una cosa diferent per poder celebrar molt bé aquests 15 anys de la cursa. I ràpidament ens va venir la idea de les curses nocturnes. És una cosa que està funcionant, que ha començat a no fa molt, i aquí a la comarca hi ha dos, a Cornellà i Hospitalet, si no recordo malament, però tampoc hi ha masses. I vam dir, vinga, ho tirem endavant i tirem per aquí, que segur que funcionarà, i jo crec que serà un èxit.
1: El repte és gran, no?
2: Molt gran, perquè tot i tenir molta experiència organitzant aquí les curses del poble, la primavera, la sísmica i la tardor, 15 anys, com bé hem dit al principi, el fet de passar-la en un altre horari, un circuit nou, i no només la cursa, sinó que volem que sigui una festa, que no només sigui a córrer els 10 quilòmetres o els 5 quilòmetres i que s'acabi, no? Volem que sigui molt més gran. Hem fet una festa posterior a la cursa i llavors, bueno, tenim aquest neguit de veure com sortirà tot i amb aquestes experiències que encara no tenim.
1: Arribeu això als 15 anys de la cursa, una cursa que ha evolucionat molt i molt bé en quant a participació, en quant a organització també.
2: Sí, bueno, a nivell de participants, els darrers anys, sí que amb el Covid vam tenir aquella petita davallada, però bueno, com va passar amb tot el que era l'esport, però a partir d'aquí, cada any més participants, i en part perquè la gent acaba molt contenta. És a dir, tothom ens ho diu, que és superguai, molt ben organitzada, molt bon recorregut, tot i que tenia pujades i baixades. És a dir, no és un recorregut que els atletes vinguin per fer marca, però venen per tot el context, com està muntada, i supercontents, i el boca a boca doncs fa que tot vagi a millor.
1: El fet que sigui nocturna també canvieu el recorregut. Per tant, aquí tenim un nou recorregut amb inici i final davant de l'Ajuntament.
2: Sí, el fet de ser nocturna, clar, un dels canvis que havíem de fer era el recorregut, que és el que em preguntes, perquè, clar, no podíem bloquejar els carrers del poble en aquest horari. Normalment la cursa es feia a les 9 del matí un diumenge, que afectava en petita quantitat, sempre hi havia algun problema amb algun veí, però bueno, intentàvem que fos el menor possible. Però clar, sent a les 19:45 de la tarda, hi ha molt de moviment un dissabte. I llavors vam parlar amb la policia i vam mirar que poder-ho fer-ho. I llavors ho portem a l'Ajuntament, correrem per la Nacional, baixarem al polígon, i sí que hi haurà una part per dintre del poble que serà pel casc antic, però que ja hem revisat i no afecta gairebé cap pàrquing, i creiem que amb el veïnat doncs funcionarà molt bé.
1: Un circuit o un recorregut que serà més ràpid? O...
2: Creiem que sí. Hi ha un gir més de 180 comparat amb el que hi havia abans, que això pels corredors doncs, fa que s'aminori el ritme, però a nivell de pujades i baixades, per tant, el desnivell serà menor i hauria de ser més ràpid. Això ho veurem el 3 d'octubre.
1: Això mateix, el 3 d'octubre, que per cert és un dissabte, com hem comentat, i a més que el públic podrà seguir també aquesta cursa. El fet que sigui nocturna, penseu que pugui crear encara més interès?
2: Doncs mira, no només ho pensàvem, sinó que ho estem veient a nivell d'inscripcions, que el ritme portem 3 dies, ho vam anunciar el dia 1, que era quan s'obrien les inscripcions, i de moment anem de rècord comparant el ritme actual amb el de l'any passat. Faig 5 cèntims, potser. Ara portàvem ja 60 inscripcions, cosa que en les darreres edicions la gent s'apuntava a l'últim mes. Comparat al dia d'avui, de fa un any, portàvem 3, i ara ja portem 60, així que això vol dir que la cosa pinta molt bé.
1: Quants corredors, al màxim, 700?
2: Doncs de moment hem limitat a 700, però el que passa que ja saps que ens agrada que la gent pugui fer esport, i limitar no va amb nosaltres, tot i que hem de ser conscients de que el nou recorregut no el coneixem, no sabem si hi haurà algun espai on es pugui fer algun embut, creiem que no, però sí que és veritat que amb el casc antic hi ha un carrer que, bueno, podem fer alguna solució perquè si s'hagués de pujar no pujaríem a 2.000, això és impossible, però bueno, si fes falta arribar a 800 perquè tothom tingués cabuda, crec que ho podríem solventar.
1: Una cursa pensada per tothom, no? Els que sí. Ja són habituals...
2: Sí, sí, sí, clar, clar, tothom pot venir a córrer. Sí que és veritat que demanem que es vingui a córrer, que no es vingui a passejar perquè tenia el poble bloquejat perquè puguis caminar, doncs genera unes dificultats que no tothom està d'acord. Si fos per nosaltres us podria fer sense problema, però i s'afecta en altres persones que no, que s'ha d'evitar, però que el ritme no importa, és a dir, mentre vinguis a córrer pots fer-la a 5 quilòmetres si estàs començant, que és més fàcil, i a partir d'aquí, doncs, a l'any següent, si t'has sortit bé, fer-la de 10.
1: 10 quilòmetres o 5 quilòmetres, les dues opcions d'aquesta cursa de la tardor, com dèiem, 3 d'octubre, la gran novetat, edició nocturna. Com és habitual, té la seva vessant solidària, el dorsal 0, una recaptació amb una associació de Sant Andreu de la Barca, com és Coco, Esperança i Vida, en qui ja heu treballat, heu col·laborat en més d'una ocasió.
2: Sí, ja sabeu que a nosaltres les curses ens agrada que siguin col·laboratives, que ajudem entitats que treballen pel benestar de la població, i en aquest cas, doncs, amb el Coco Esperança i Vida hem fet el dorsal 0 aquest any, perquè tothom que vulgui fer un donatiu pugui entrar, és a dir, entrar al Championship, i hi ha un dorsal que és això, el dorsal 0, li cliques i tens donació a partir d'un euro fins a 50. Demanem això, que la gent s'animi també i que si no poden venir a córrer, doncs que puguin fer la seva donació. I després, com cada any, tenim els Fan Runner, que tenen el Demos un Paso Adelante, que també és contra el càncer, que ells venen a fer les llebres de la cursa, ja fa molts anys que la fan, i tenim una donació fixa amb ells que entorn, depèn de les inscripcions que tinguem, doncs són 150, 200 euros que també donem a aquesta entitat.
1: On podem fer les inscripcions de la cursa? Tenim la pàgina web, no?
2: Sí.
1: Cursa de la tardor.
2: Recomanem que visitin la pàgina web de la cursa de la tardor perquè ja tenen tota la informació i ho tenen molt fàcil. Hi ha un enllaç que fica inscripcions, o la de 5, la 10 o el dorsal 0 que estàvem parlant, i entres i en dos minuts la tens feta.
1: Organitzar una cursa com aquesta no és fàcil, necessita molt de suport, molts col·laboradors. Quin és el suport que teniu des del club? Evidentment, des de l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Quin més suport teniu?
2: Sí, bueno, muntar un esdeveniment d'això que estem parlant d'un volum de 700-800 corredors, a un o dos familiars que hi hagin, estem parlant també d'un públic de 2.000 persones al voltant, és a dir, que és un esdeveniment molt gran, si no el més gran esportiu a nivell del poble juntament amb la primavera, així, així. I clar, voluntaris, moltíssim. Per sort tenim una entitat molt gran que ha anat creixent a poc a poc i que es trobarà en un moment àlgid i que sempre estan a peu per poder ajudar i clar, fan falta aproximadament uns 110-120 voluntaris. I com és una novetat, també anem una miqueta així, així, perquè amb el tema de la festa que volem fer després, bueno, hi ha coses que no tenim controlades, però que també sortir de la zona aquesta de confort va bé, i veurem a veure quants hem de demanar, i després doncs, també, lògicament, el suport de l'Ajuntament en quant a infraestructura, deixar-nos material per poder-ho tirar endavant, i sense dubte el patrocinador. El patrocinador és el més important, Polcon, que sense ell ja portem moltes edicions i totalment agraïts, no només és el patrocinador del club, sinó que també de la cursa, i permet que podem fer aquestes coses, que ens podem llançar i provar i innovar. No? És a dir, tenim diverses sorpreses preparades i és perquè tenim aquest suport econòmic, si no, no seria possible.
1: I tindreu després la Pol Compartir.
2: Veus, aquesta és una de les novetats que podem fer gràcies al patrocinador. I sí, buscaven que fos una experiència diferent, que no només fos córrer, i llavors els atletes quan vagin arribant podran anar tirant cap al central, que de fet farem allà l'entrega de premis, la farem allà, i quan s'acabi l'entrega de premis doncs tindran un DJ punxant música, podran prendre una beguda, el que vulguin, fins a dos quarts d'una.
1: Des del Club d'Atletisme suposo que aquesta novetat s'ha rebut molt bé, no? Entre els membres...
2: Doncs la teníem una miqueta amagada, perquè no volíem que s'anticipés una miqueta, i llavors, bueno, vam anar apurant, al final sí que amb alguns atletes i tal, no ens podíem callar, ja portar aquesta sorpresa no la podíem amagar massa, ja ho deixàvem anar, estem preparant un canvi, potser la fem nocturna, no ho asseguràvem, però ho deixàvem córrer, i sí, sí, sí, tothom supercontent, una vegada que l'han rebut ha sigut sorpresa, doncs no s'ho esperaven, però ho veuen molt favorable. I, de fet, parlant una miqueta més seriosament, crec que les curses estan destinades, amb el canvi climàtic, a fer aquest canvi. És a dir, córrer cada vegada d'hora en aquests mesos més calòrics és difícil i, sota el meu parer, crec que totes aquestes curses que fan en els mesos de calor hauran d'acabar passant-se a la tarda nit perquè pugui ser còmode.
1: Per tant, us avanceu, eh?
2: Bueno, intentem ser una miqueta... sí, anticipar-nos al futur i també doncs, això jugarà al nostre favor, no? Que si ho fem bé, doncs, de les primeres curses que ho fan, doncs sempre estarem aquí.
1: És el 3 d'octubre, per tant, tindrem temps de continuar parlant a través de la ràdio, de l'evolució, de les novetats, a mesura que es vagi acostant la data del 3 d'octubre. Però ja sabeu, si voleu participar, les inscripcions ja estan obertes per participar a la 15a edició de la cursa de tardor de Sant Andreu de la Barca, enguany la versió nocturna, i després de la cursa, si encara us queden forces, hi ha aquest, el lliurament dels premis i després la gran festa. Sergio Valle, director esportiu del Club d'Atletisme de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé i ens seguirem parlant.
2: Moltes gràcies, seguiu-nos a xarxes i estareu al dia de les novetats i sorpreses que anem preparant.
0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: La programació del Teatre Núria Espert de setembre a desembre reunirà diferents espectacles de teatre, música, dansa, òpera, humor, amb diferents protagonistes destacats. Avui volem repassar aquesta programació i per això ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu el regidor de Cultura, Andreu Mitjans. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: I també ens acompanya Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
2: Hola, molt bon dia, Jordi.
0: Bé, la programació d'arts escèniques de setembre a desembre, que també inclou als petits grans espectadors, és a dir, al teatre familiar. Com es presenta aquest any? Quins són els punts destacats d'aquesta temporada? Després ja anirem repassant obra a obra.
1: Doncs sí, serà una temporada, crec que magnífica. Com magnífic també és el moment actual d'assistència al Teatre Núria Espert, al qual doncs estem molt orgullosos. La gent cada vegada quan acaben els espectacles, doncs la veritat és que ens fan arribar les seves molt bones sensacions, que veuen que els espectacles cada vegada són de més qualitat, cada vegada omplim més, cada vegada tenim més assistència, i clar, això és molt important també pel moment doncs cultural de Sant Andreu. I en quant a la temporada, doncs, bueno, en principi també tenim unes novetats que ens fa també molta il·lusió. Aquest any, en aquesta temporada, posarem en marxa per primera vegada el segell Sant Andreu Clàssic, que també aprofitant que farem tres obres més o menys destinades dedicades a la música clàssica, com serà una gala lírica, la sorció de la cançó d'amor i de guerra, i l'Orquestra Simfònica de Calella, que ens farà el concert de Nadal. Doncs hem volgut acunyar aquest segell, que després també més endavant ens agradaria doncs poder també portar una mica de dansa clàssica i doncs utilitzar aquest segell, que crec que també és una manera de promocionar la cultura en majúscules, diguéssim.
0: Què s'ha tingut en compte a l'hora d'elaborar aquest programa de la nova temporada de teatre, on també tenim presència local d'artistes de Sant Andreu de la Barca, de companyies de Sant Andreu de la Barca i de veïns, en aquest cas d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, que també participa en aquesta temporada de teatre?
1: Exacte, sí, aquesta temporada tindrem tres obres amb actors, bueno, amb protagonistes locals. Ja sabeu també que doncs, també arrel de la creació de la web d'artistes locals volem potenciar molt tot el talent que tenim a Sant Andreu, i començarem la temporada amb el Sergio Barroso, també veí nostre d'aquí a Sant Andreu, que hem conegut per tots. Tindrem també una actuació d'una gala lírica, d'arts líric, que la seva directora és Aitana Torrijo, és una noia jove de Madrid, però que ha vingut a Barcelona a estudiar a l'ESMUC, a Cant, i que viu aquí a Sant Andreu, i que també doncs, ja hem parlat amb ella, i també està a la web d'artistes locals, i també li fa molta il·lusió poder participar a la nostra temporada del teatre. I també tindrem doncs la coral Ferran Sors, que també ens farà un gran espectacle de la cançó d'amor i de guerra, d'una sorsola catalana, amb la qual doncs molt protagonisme també del talent local. La companyia de teatre Andreu, la nostra companyia, que també doncs no cada temporada té preparada una obra, aquesta vegada es diu Invisibles, que ja ho parlarem. O sigui que tenim aquí quatre dels vuit, tenim la meitat, diguéssim, que són d'artistes locals, vull dir que estem molt satisfets.
0: A més, hi ha actes que es faran en el Teatre Núria Espert, i tenim un acte que es farà en el casino.
1: Ah, exacte, aprofitant també doncs el centenari que estem tot l'any celebrant, que es celebra en el casino, nosaltres també hi estem participant activament, doncs també ens fa molta il·lusió poder fer una obra de teatre allà en el teatre del casino, doncs també això per donar doncs una miqueta més d'acte de celebració d'aquest molt important centenari.
0: Doncs, si us sembla, anem repassant els diferents actes que tindrem en aquesta temporada d'arts escèniques de setembre a desembre del Teatre Núria Espert. Comencem el dia 25 de setembre, un divendres, 8 de la tarda, tindrem la companyia de Sergio Barroso amb l'espectacle Ensayos, un Sergio Barroso que ja l'hem vist actuar a més d'una ocasió en el Teatre Núria Espert. De Sant Andreu de la Barca i amb una àmplia experiència artística.
2: Exacte, Sergio Barroso, un artista local de Sant Andreu de la Barca, ja coneix el nostre teatre, ha vingut diverses vegades, en aquest cas ve amb la seva companyia, farà un espectacle doncs, com ja ens té acostumats, de dansa, aquest punt contemporani, aquest punt clarament flamenc, amb un seguit de dansaires doncs, que evidentment doncs, ens impactarà i ens agradarà dintre del seu estil de ball. És un espectacle doncs, que té la singularitat doncs, que doncs, intueix coses que passen moltes vegades al darrere de l'escenari i ens portarà diversos elements a la reflexió. No ens deixarà indiferents. Aquella gent que li agradi la dansa ha de venir a veure aquest espectacle.
0: Doncs serà el 25 de setembre, anem al 4 d'octubre, un diumenge, 6 de la tarda, tindrem la gala lírica amb la companyia Arts Líric, en aquesta ocasió, com apuntava abans el regidor Andreu Mitjans, sota la direcció d'una veïna de Sant Andreu de la Barca, en aquest cas, doncs que farà la seva primera representació a la ciutat, no?
1: Ah, exacte, sí, sí, ens fa molta il·lusió i ens farà, doncs, això, un recull d'òperes i sarsueles clàssiques, de les més conegudes. Seran quatre cantants i un pianista, i la veritat és això, que estem molt contents. Ella també li fa molta il·lusió. Fa poc temps, que, bueno, fa ja potser un parell d'anys que viu aquí a Sant Andreu, però que està molt integrada, i això, li fa molta il·lusió, doncs, poder participar i estrenar-se aquí en el nostre teatre. Ja ha vingut alguna vegada a veure les representacions, i la veritat és que segur que serà un espectacle molt xulo, de música clàssica, d'òpera, de sarsuela, vull dir que segur que confiem d'omplir.
2: Penseu que aquelles persones que els agradi la música han de venir. Aquelles persones que els agradi la música clàssica han de venir. I aquelles persones que no coneixen gaire la música clàssica han de venir, perquè farem tots els èxits, farem un recorregut musical per la música clàssica, i per tant seran cançons que la gent, a l'escoltar-les, ben segur que els hi sonarà i ben segur que gaudiran molt.
0: Doncs jo crec que queda clara aquesta falca publicitària per poder veure la gala lírica amb la companyia Arts Líric, òpera i sarsuela, i on tindrem aquesta representació de Sant Andreu de la Barca, la veïna de Sant Andreu de la Barca, que és l'Aitana Torrijo, i que la podrem veure en directe. Passem al divendres 16 d'octubre, 8 de la tarda, tindrem a un d'aquells actors que ja l'hem tingut aquí a Sant Andreu de la Barca, a un dels grans sectors catalans, Ramon Madaula, amb Loop.
2: Exacte. Ens plantem el 16 d'octubre, ja haurem passat per dansa el setembre, ja haurem passat per música clàssica a l'octubre, ara toca un teatre. Un teatre que el protagonitza la Júlia Genís i el Ramon Madaula, un espectacle, doncs, que el protagonitzen un pare i una filla, i amb un clar diàleg intens, singular, divertit, irònic i àcid, com pot haver-hi en qualsevol relació entre un pare i una filla, i que desperta, doncs, moltes curiositats, moltes reflexions, i on s'insinuen totes aquelles relacions que moltes vegades, doncs, tenim els pares amb els nostres fills o filles. Una obra singular, una obra amb un punt divertit que ens agradarà molt. No us deixarà indiferents. Heu de venir.
0: Doncs Ramon Madaula i Júlia Genís amb Loop, a divendres 16 d'octubre. Ara ens traslladem al casino, perquè el dissabte 7 de novembre a les 8 tindrem a Pep Plaza en el casino amb l'espectacle Autoficció. Per tant, aquí podrem veure en directe i en acció al Pep Plaza amb tot un seguit de personatges convidats.
1: Exacte, sí, sí, és com portar aquí el Polònia Sant Andreu, és un magnífic actor, tothom ja el coneixem, i també ens fa això, molta il·lusió, doncs, poder col·laborar també amb el Centenari del Casino i poder omplir tot el casino amb aquest magnífic actor que ens farà, doncs, un tou de personatges. Segur que ens ho farà passar molt bé. És també una de les apostes també que parlàvem de la temporada, a part, doncs, això, sobretot potenciar molt el talent local, la música clàssica, doncs també potenciar els grans autors que tenim aquí a Catalunya. Doncs hem parlat de Ramon Madaula, Pep Plaza, també després parlem del Pep Tosà, vull dir que estem portant autors de molt nivell, i amb la qual, doncs, això, que volem, doncs, potenciar que el teatre nostre de Núria Espert, doncs, sigui referència a tota la comarca.
0: Després tenim la companyia local Teatre Andreu, que torna amb una nova representació, doble representació, dissabte 14 de novembre a les 8 i diumenge 15 de novembre a les 6 de la tarda, amb l'espectacle Invisibles. Per tant, la companyia Teatre Andreu no falla i torna a estar dins de la programació de teatre del Teatre Núria Espert.
2: Tornem a tenir a la nostra companyia local de Sant Andreu de la Barca, amb dues funcions, 14 i 15, tal com comentaves, Jordi. Una obra singular que, evidentment, doncs, els actors i actrius de Sant Andreu de la Barca, vinculats a Sant Andreu de la Barca, doncs faran un espectacle que ja porten temps assajant i que ben segur que donaran, com sempre, doncs, molt bons fruits. És un espectacle singular, amb punts de creació pròpia, i que ben segur que ens agradarà molt.
0: Doncs seguim. El 27 de novembre, divendres, 8 de la tarda, tindrem un espectacle que combina teatre, música, dansa, també elements audiovisuals, amb Pep Tussar, Ambientos del Pueblo. Ja el vam tenir.
2: Ja el vam tenir, sí,
0: amb
2: sí.
0: Amb un espectacle dedicat a Lorca, en aquesta ocasió, Miguel Hernández.
2: Exacte, mira, aquest espectacle que el vam tenir amb el Pep Tussar, precisament, que era un homenatge a Federico García Lorca, va ser un espectacle sensible, bonic, entranyable, que no ens va deixar indiferents, i és el que ens ha animat a portar aquest espectacle, que té un format semblant, donant un homenatge doncs, a Miguel Hernández. La música, la poesia, la paraula, la reivindicació seran elements que estaran a sobre de l'escenari i que no ens deixaran indiferents. Ben segur que se'ns posaran més d'un cop la pell de gallina i que sortirem del teatre doncs, amb molts elements com per donar-li voltes al cap.
0: Tindrem Sarsuela amb la coral Ferran Sors, per tant, des de Sant Andreu de la Barca, tot un clàssic, cançó d'amor i de guerra, i també és aquells espectacles que té aquest segell, que és novetat d'aquest any, que és Sant Andreu Clàssic.
1: Exacte, sí, sí, com us comentava, ens fa molta il·lusió poder doncs, presentar aquest segell amb aquesta nova incorporació de la música clàssica en el nostre teatre, i la coral Ferran Sors, juntament amb altres corals, doncs ens farà una magnífica representació de la cançó d'amor i de guerra, que diguéssim que és la sarsuela per antonomàcia de la cultura catalana i que, bueno, que tot molta gent doncs, ja coneixem, moltes cançons, la cançó típica del Pirineu, totes aquestes cançons que són uns clàssics ja de la música catalana, i això, que esperem doncs, també omplir el teatre amb aquesta música i amb aquesta sarsuela tan nostra.
0: Dissabte 12 de desembre, 8 de la tarda, tindrem el concert de Nadal amb la màgia d'Strauss.
1: Sí, doncs això també és una miqueta el que ens va animar, ens ha animat a fer aquest segell clàssic. L'any passat va ser la primera vegada que vam fer el concert de Nadal amb la Simfònica de Sant Cugat i va ser un èxit, tothom va sortir encantat del teatre i ens va dir, sisplau, porteu-nos una altra vegada un concert d'aquests de Nadal perquè van quedar encantats, de fet era la primera vegada que es feia, i aquest any doncs hem apostat per una altra orquestra simfònica també de la ciutat de Calella i que ens farà també doncs, això, el concert de típic que també es fa normalment a les televisions per any nou de l'1 de gener del concert de sobretot que estarà destinat a Strauss, tota la màgia d'Strauss, i que serà una manera doncs, d'inaugurar doncs, el Nadal amb música clàssica, música d'Strauss, valsos i també amb humor, i també serà un espectacle que no us podeu perdre, que serà indispensable per finalitzar la temporada de teatre.
0: Doncs analitzant la temporada d'Arts Escèniques del Teatre Núria Espert de setembre a desembre, ens queda parlar del teatre familiar. Tenim tres propostes. Una serà el dia 30 de novembre amb la nova edició de la Festa dels Petits Grans Espectadors, però abans tindrem, tant a l'octubre com al novembre, dos espectacles, podem dir que clàssics. Un és El fil invisible i l'altre El peix irisat. Dos espectacles, en aquest cas, familiar, i que ja tenen una vàlua demostrada, no?
1: Sí, això també, doncs, hem fet una molt important aposta del teatre pel teatre familiar i portarem aquí a Sant Andreu El fil invisible, ara ens comentarà el Ramon, però que és un espectacle que està triomfant a tot arreu, ha estat molt de temps omplint els teatres a Barcelona, ara està de gira per tot Catalunya, en els grans teatres de Catalunya, i també està omplint a tot arreu, és tant l'èxit que ara ja han fet la traducció al castellà i està a Madrid també, vull dir que és una aposta molt important que fem, i aquí sí que també hem d'animar a tothom perquè hem d'omplir el teatre. El teatre familiar normalment costa una mica més d'omplir, passa que això, moltes vegades programem obres molt bones, però que si no tenen una mica de renom, que la canalla o això no els hi soni una miqueta, doncs a vegades costa d'arrossegar, i aquesta vegada doncs, tant el fil invisible de l'autora Miriam Tirado, com també El peix irisat, també que és un conte molt famós, que de fet jo doncs, també explico i llegeixo a les meves netes. Això suposo que també amb aquests noms que ja són una miqueta més coneguts, doncs puguem omplir el teatre amb el teatre familiar.
2: Exacte. És una aposta important que fem, sempre la fem, no? Però aquesta vegada encara més, amb El peix irisat i El fil invisible. Dos espectacles basats en contes molt coneguts que han tingut recorregut a tots els nens i nenes que a tard o d'hora l'han llegit i que ara fins i tot sent grans se'ls poden llegir als seus fills. I concretament amb aquest fil invisible doncs, que ha corregut doncs, per tot arreu, doncs, és una aposta important com per poder-lo portar a Sant Andreu i que vinguin doncs, el públic familiar a gaudir dels dos espectacles. Un peix irisat que, doncs, com sabeu, doncs, parla de la importància de compartir, un clàssic conte que ben segur que quan el veiem a l'escenari doncs, recordarem el conte, i El fil invisible de la Míriam Tirado. un espectacle que compta amb un protagonisme important d'actors i actrius, que fan una història molt bonica entre una mare i una filla, on la cançó és protagonista i on el públic quasi és convidat a participar.
0: Doncs, per tant, èxit assegurat, tant del Peix Irisat com també del Fil Invisible.
2: Exacte, sí. Vull dir, són dos espectacles que pensem que agradaran molt. No els hem triat per casualitat, perquè pensem que poden interessar molt als nens i nenes i als seus pares i mares i tutors i tutores de Sant Andreu de la Barca i d'arreu d'on vinguin, i que, per tant, doncs, pensem que contribuirà a que l'habitual programació del teatre sigui una programació d'èxit, variada amb les seves disciplines, ja sigui la música, ja sigui la dansa, ja sigui el teatre, ja sigui els monòlegs, ja sigui els musicals. Per tant, esperem que aquesta nova temporada sigui un èxit, com han estat les darreres.
0: 30 de novembre, festa dels petits grans espectadors, coincidint amb la festa de major d'hivern, la festa de Sant Andreu, una activitat que també ha funcionat prou bé, que permet als més petits conèixer l'interior del teatre.
1: Exacte, ja és un clàssic per Sant Andreu, convidar tots els nens i nenes, i pares i mares i tietes i avis, a visitar el Teatre Núria Espert, per dintre, per fora, per dalt, per baix, camarins, tot el que és l'edifici, i poder fer diferents tallers, diferents activitats a tots els espais, perquè això, que tothom pugui conèixer no només el pati de butaques, sinó tots els interiors del Teatre Núria Espert.
2: Exacte, veurem i descobrirem aquelles parts del teatre que habitualment no es veuen, que el regidor ja ho ha comentat, i també és una manera de conèixer el teatre. Si coneixes el teatre, estimes el teatre, i si estimes el teatre, vens al teatre. Per tant, esperem que nens i nenes, amb els seus pares i mares, i tutors i tutores, vinguin aquest dia a descobrir el Teatre Núria Espert.
0: Finalment, parlem de la venda d'entrades, abonaments.
2: Exacte, aquesta vegada tenim els habituals abonaments, l'abonament premium, a la carta, al duo, i aquesta vegada, tal com avançava el regidor, tenim l'abonament clàssic. Els abonaments, evidentment, contra més entrades compris, millor et surt de preu. La idea és que la gent pugui venir al teatre, que tingui un hàbit de venir al teatre per un preu més que ajustat. I per tant, els abonaments surten a la venda a partir d'aquest dilluns, a la qual d'aquest dilluns és 6 de juliol, i per tant podeu comprar les entrades a un preu molt, molt, molt mòdic.
1: Sí, com podreu comprovar, uns preus molt assequibles, que més o menys estem parlant del voltant d'uns 10, 11, 12 euros cada obra, vull dir que tenir espectacles que a Barcelona valen 4 vegades més i tenir-los aquí a casa, crec que val la pena poder aprofitar-ho i omplir el teatre totes les funcions que fem.
0: I com diu la programació del Teatre Núria Espert, sobretot el díptic que heu publicat, hi ha coses que només passen aquí.
2: Exacte. Penseu que el teatre és un espai que de descoberta. Tu pots anar amb una idea al teatre i sortir content, molt content o no tan content, però sempre et sorprendrà. Per tant, al teatre, tal com tu dius, Jordi, solament passen coses al teatre.
0: Andreu Mitjans, regidor de Cultura, Ramon Ferrer, tècnic de Cultura a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca, gràcies per acompanyar-nos, per haver-nos parlat d'aquesta programació del Teatre Núria Espert, i esperem que vagi molt bé.
1: I això, desitjar-vos molt bon estiu, i a partir del setembre us esperem veure cada vegada tots els espectacles del Teatre Núria Espert.
2: I moltes gràcies, Jordi, tant als nostres oients i oientes i també a aquesta ràdio, que sempre ens dona veu per dir tot el que fem a la ciutat.

0: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: I a continuació recordem l'entrevista sobre l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca. En un any és una activitat que ja s'ha consolidat a la ciutat.

0: Bon dia.
1: I també ens acompanya l'Adela Llopart, que és la secretària de l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu de la Barca. Molt bon dia.
0: Bon dia.
1: Podem dir que ara fa un any començava a caminar un projecte, una idea, que era l'Aula d'Extensió Universitària de Sant Andreu de la Barca. De fet, el mes de juny del 2025 vam fer aquí una entrevista, vau parlar dels objectius, del que esperàveu, del que podria ser finalment i l'acceptació que tindria aquesta aula d'extensió universitària. Però ara us pregunto, un any després, ha superat les vostres expectatives inicials, Ricard?
2: Ha superat, les ha doblat quasi pràcticament, perquè en principi volíem, no sabíem, amb una iniciativa que no té, diguem, cap referència aquí, perquè no hi havia res que s'hi assemblés, no sabíem la reacció que hi hauria a nivell de la gent, i la reacció ha sigut estupenda, i en principi de lo que era la por del principi, ara tenim 140 socis, o 144, i anem a més.
1: És un projecte, l'Aula d'Extensió Universitària, adreçada a persones majors de 55 anys.
2: Sí, així és.
1: Quins requisits més han de tenir per poder participar?
2: Pràcticament cap més, tret de la curiositat cultural, de poder aprendre a través de conferències de diferents temes, perquè poden ser de medicina, de salut, d'arts, de ciència, d'història, la temàtica és inacabable. Es tracta, no requereix cap tipus de preparació o de nivell acadèmic, sinó que vas allà com a oient, i si alguna cosa no l'has entès, després de la conferència pots fer preguntes als especialistes que han fet la conferència i te'n vas a casa. No fem exàmens.
1: No feu exàmens finals, no?
2: No fem exàmens. No, perquè el títol d'aula universitària...
1: Potser és un nom...
2: És un nom...
1: Que provoca un cert respecte, és, no?
2: Sí, i no va per aquí. Més és que els conferenciants sí que són professors universitaris o especialistes, però no pas que els oients hagin de tindre cap tipus de nivell cultural. Al contrari, el que es tracta ara és de... tindre una bellesa... aprenent coses, vull dir, a base de conferències que només van allà a escoltar i en tot cas a preguntar alguna cosa al final.
1: Ha comentat abans molta curiositat.
2: Sí.
1: Primer vau fer aquesta recerca de si hauria suficient gent interessada en poder participar i us heu trobat que, evidentment, a Sant Andreu de Barca sí que havia aquesta gent, aquestes persones, no?
2: Sí.
1: Susana, Adela...
0: Doncs sí, la veritat és que ens ha sorprès, no? I estem supercontents. I una cosa, sempre pensem en l'activitat física, el benestar d'aquesta activitat física, tothom fa esport, camina, etc. I nosaltres el que volíem obrir era l'activitat mental, saps? La salut mental, el fet d'escoltar, el fet de gaudir una estona de les relacions socials que s'estableixen entre les persones, que els socis, els que assistim en aquestes conferències. Tot això és era un objectiu també que ens havíem plantejat i que moltes vegades no hi pensem, no? I és l'activitat mental.
1: I en aquesta llista d'objectius aconseguits, aquí també l'heu aconseguit, no?
0: Ho hem aconseguit, sí.
1: O sigui, sí. Aquest checklist, no? Segurament que deu ser molt ampli, no? Objectius que teníem, finalment s'han complert o no, i esteu molt satisfets, no? Susana?
3: Estem molt contents, com deia el Ricard, hem superat de llarg els nostres objectius, i jo sempre dic que he descobert un submón que existia aquí a Sant Andreu de la Barca, molta gent amb inquietuds culturals, amb inquietuds d'aprendre més, i de veritat que estem molt agraïts per l'acollida que hem rebut.
1: La primera conferència que vau realitzar va ser amb Tomàs Molina.
3: Efectivament.
1: En aquella ocasió vau obrir convocatòria, doncs, a tothom que estigués interessat. Es va fer a la Sala Gran del Teatre Núria Espert. Heu tingut també a Carme Ruscalleda.
3: Efectivament.
1: I de temes que heu tractat fins ara, molt diversos.
3: Hem tractat temes molt diversos, i aquesta és la nostra idea, fer conferències de temàtiques molt diverses, perquè, a més, a priori, alguna temàtica pel títol o per l'especialitat de la persona que ve a fer la conferència pot semblar que no ens interessarà i després ens sorprèn. Així que, com diem, la gent ha de venir amb una mentalitat oberta.

0: i segur, segur que aprendrà alguna cosa.
1: Hem de dir que l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de la Barca compta amb la col·laboració de la Universitat Autònoma de Barcelona i també la vinculació amb l'agrupació d'aules de formació permanent d'adults, la FOPA.
2: La FOPA.
1: Que quedi clar, eh?
0: Sí.
1: De moment, molt satisfets d'aquest desenvolupament de l'aula. En aquests moments teniu 144 persones aproximadament ja apuntades. Què suposa ser estar apuntat a l'aula? És com un soci? Com ho vinculeu vosaltres? O com ho anomeneu?
2: Sí, són socis, són persones que participen d'aquest projecte. És una part molt important. Aquí hi ha 8 persones que ho hem engegat, que estem al davant, però aquests socis són part de tot aquest projecte. És molt important que estiguin aquests socis i que estiguin contents, que gaudeixin de totes aquestes conferències. Llavors, què comporta? Pues, comporta poder gaudir, comporta poder establir relacions socials entre altres persones de la teva mateixa quinta, per dir-ho així, no? En tenim gent que potser no arriba als 55, però també són ben acceptats, eh? Està força bé.
0: Després de cada conferència, els enviem una enquesta per veure la valoració de què els hi ha semblat i d'aquesta manera, doncs, potser els conferenciants que més ens han agradat probablement puguin venir una altra vegada a parlar d'una altra cosa. I veiem també quins temes interessen més, quins conferenciants han arribat més a la gent. Vull dir que tots els socis, d'alguna manera, participen de la programació i del funcionament de l'aula.
1: Perquè a l'hora de triar els temes que tracteu a les diferents conferències, com ho feu?
2: Mira,
1: hi ha molta discussió entre vosaltres a l'hora d'escollir uns temes uns altres o no?
3: Discussió n'hi ha molta, però però també és natural.
2: El que fem és, de les 8 persones que estem a la Junta, ens repartim els dies. Són 18 conferències i llavors diem tots, bueno, tu t'encarregues de 2 dies, busques 2 conferenciants, tenim una llista de conferenciants de la UAB i també pues, podem optar a altra gent més mediàtica o d'altres universitats de l'Autònoma, de la Universitat de Barcelona o de la UOC, etc. Saps? I llavors cadascú un dia ens juntem i diem els que hem trobat que ens agradi més o menys per establir un criteri, no? Perquè no tots siguin d'història o tots siguin de medicina, no? I més o menys com som diversos, nosaltres també, doncs ens surt un programa divers.
1: Per tant, aquest és l'avantatge que ja teniu de sèrie, no? Aquesta diversitat dins de, diguéssim, de la cúpula, no? Dels que esteu a l'aula d'extensió universitària, no?
3: I sí, a vegades, i ha passat una vegada respecte a l'any que ve, una persona i un servidor van escollir un tema que tenia a veure amb la Xina i la història de la Xina. I, bueno, això quan realment ens reunim tots. I, bueno, jo tinc aquests, jo tinc els altres. Si hi ha una cosa que està repetida, doncs un dels dos, vull dir, tira enrere. Que depèn també de fins a quin punt té lligat el conferenciant. Però al final tot és realment diferents temàtiques. Per això, per tindre un ventall que pugui agradar a tothom.
1: Per tant, hi ha consens al final, eh?
3: Sí, que hi ha consens. Sí, no, sí.
1: Tots teniu el mateix objectiu.
2: Sí. I tenim en compte una mica també la proposta dels propis socis. Mm-hmm. Ens van demanar, escolteu, el tema de la música, què? El tema de les arts? I llavors aquest any ens hem enfocat més cap aquí. Que l'any passat, doncs, potser aquest tema estava més coix.
0: Aquest any tenim 2 conferenciants, un que parlarà de Mozart i l'altre de Beethoven.
1: Per tant, aquí hi ha les demandes, finalment, s'introdueixen, que també això està està molt bé. Quan abans us comentava que suposa ser soci de l'aula d'extensió universitària, hi ha un pagament anual?
3: Uh-huh. Hi ha un pagament anual de 60 euros, que això representa per conferenciant poc més de 3 euros per conferència. Vull dir
1: tenint en compte el nivell de les conferències...
3: Tenint en compte... És menys, no pot ser. I que ja era la quota d'aquest any que acabem i que, de moment, aquest any que ve la mantenim i segueix 160 euros.
1: Veu començar les conferències... bueno, la primera es va fer a la Sala Gran, per qüestions òbvies, venia el Tomàs Molina i, a més, veu fer que s'obrís aquell dia, doncs, suposo perquè la gent conegui encara més l'aula d'extensió universitària, però veu començar després a la Sala Federico García Lorca, que és la sala petita del teatre, i les esteu fent en aquests moments a la Sala Gran per aquest volum de gent interessada.
3: Sí, és que la sala petita té una capacitat per a 100 persones. I quan poses més de 100 persones comences ja a embotir-los de mala manera, i si hi hagués algun incident amb sortides d'emergència o el que sigui, tindríem... I llavors, com que a més volem realment, som 144, però no ens hem pas quedat aquí, en volem més, i en volem més, i en volem més, doncs ens hem passat a la sala gran, que ara de moment... ens sobra sala, si tu vols, però és que el volem és omplir-la.
1: Serien 450 persones.
3: No, només amb els de platea ja faríem, ja faríem.
1: Us agrada la cuina? Perquè repetir una conferència en referent a la cuina, déu-n'hi-do, ha de parellada el 6 d'octubre en el Teatre Núria Espert.
3: A la Sala Gran.
1: A la Sala Gran.
3: Mm-hmm. Sí, sí. I aquesta primera i l'última, tant d'aquest curs com el curs següent, seran obertes a socis i no socis, amb la condició de que el soci que vulgui porti dos acompanyants que puguin, a través d'ell, entrar i assistir a la conferència, que és una manera també de que la gent conegui la metodologia i el tipus de conferències, tot i que és només una, però bueno, sí.
1: Qui més tindrem a partir d'octubre?
0: Ui.
1: Tenim... Ho feu a més cada 15 dies.
3: Cada 15 dies. Exacte. Perquè descansin.
0: A vegades, per qüestió de calendari dels propis conferenciants, hem hagut de fer algun petit canvi, però en principi la nostra idea és fer-ho cada 15 dies.
2: És el dimarts de 5 a 5 i mitja, dos quarts de 6,
3: sí,
2: fins a les 7, a vegades les 8...
1: Depèn del conferenciant.
2: Segons depèn del conferenciant, les preguntes, la inquietud dels socis, etc.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: A part de parellada, qui més tindrem?
0: Doncs tindrem el Xavier Chavarria Talarm, que és un musicòleg i periodista i crític musical. Aquest el tindrem el dia 20 d'octubre. Després també tenim l'Enric Benavent, que ens parlarà dels pessebres.
2: El 17 de novembre tindrem el Xavier Daufí, que és professor titular de música, i ens parlarà de Rèquiem de Mozart. Després, també l'1 de desembre, tenim el Joan Carbonell, que devem als romans. Ell és un doctor en filologia clàssica, val? I ens parla d'aquest tema. Després, el dia 15 de desembre, tenim a Joan Anton Català, i és un científic, escriptor, i ens parlarà...
0: D'astronomia, no?
2: D'astronomia, sí. Diu, hi ha algú allà fora?
1: Bona pregunta, no sé si la resposta...
3: Si la respon,
1: la
3: saber, si
1: no. El 12 de gener tindrem a...
0: A la Paqui Molero.
1: Paqui Molero, doctora Paqui Molero, coneguda, evidentment, aquí a Sant Andreu de la Barca durant molts anys. També doncs, hi va treballar.
0: Sí, també parlarà sobre la sexualitat en el món sènior.
1: Interessant, també. 26 de gener, una altra doctora.
2: Ana Maria Vale Martínez, i ens dirà per què dormim un terç de la nostra vida. Què ens revelen els somnis? Bueno, és de neurociència... i psicòloga i doctora també. El 9 de febrer tenim el senyor Salvador Cardús, és periodista, doctor en ciències econòmiques, i ens parla del debat sobre la immigració, la pertinença i el vincle.
0: Després, el 23 de febrer, tenim Ana Fernández Álvarez, que ens parla sobre els missatges secrets a les obres d'art. El 2 de març, el Xavier Salmerón, que ens parlarà sobre introducció a la intel·ligència artificial, que ens interessa, que estem convivint. Després tenim també el 16 de març una cosa molt interessant, que serà un recital de poesia de Miguel Hernández, que ho faran Esteban Martín, que és llicenciat en Geografia i Història, i Antonio Zarcón, que és un director artístic i coordinador de l'Escola de Música i Dansa de Castellví de Rosanes.
2: El 6 d'abril, tenim a la senyora Anna Busquets i ens parlarà dels fenòmens històrics de la Xina actual. El 20 d'abril, Antonio Turiel, la crisi de sostenibilitat del segle XXI. És un científic. I el 4 de maig ve el senyor Joan Ramon Laporte, que és doctor del Vall d'Hebron. Aquest senyor ha escrit molts llibres sobre la societat intoxicada dels medicaments. I ens parlarà de medicaments i els seus efectes. És molt mediàtic, aquest home. És un gran doctor.
1: Per tant, aquell dia tindreu ple, també, eh?
2: Bueno, esperem, si la gent el coneix, saps? Però jo sóc una fan d'aquest senyor.
1: Has portat tu?
2: No, l'ha portat el Narciso. I jo li deia, no l'aconseguiràs. Aquest senyor està, saps, fa conferències a fora i no l'aconseguiràs. I al final l'ha aconseguit.
1: Bueno, l'aula de sanció universitària i Sant Andreu de la Barca demostra que res és impossible.
0: És que saps què passa? Que el Narciso havia treballat al Vall d'Hebron i com que tots venim d'entorns diferents, tenim els nostres contactes.
1: Exacte. Sí. 16 de maig, Carla Soler.
0: Ell ens parlarà sobre robòtica. El futur ja és aquí.
1: I després tenim una el 10 de juny, que encara teniu pendent, teniu un interrogant. Passem al 15 de juny, Mariona Roca.
0: El 15 de juny a mi em fa molta il·lusió perquè és un tema del que jo tenia moltes ganes de sentir parlar, i és sobre l'infame, famós Patronato de Protección a la Mujer, la institució franquista. I aquesta dona va estar al Patronato i de fet ha fet un curtmetratge que protagonitza ella i ens vindrà a parlar del que va representar aquesta institució.
1: Hem parlat del que es farà a partir de l'octubre del 2026 fins al 2027, per tant ens hem allargat un any, però encara us queden algunes conferències per acabar aquest curs, eh?
3: Sí, en queden dues.
1: Quines són?
3: Una ens la farà la senyora Avelina Vallribera, catedràtica de Química, que ens parlarà dels fàrmacs a la natura. I l'altra, que és adequada per la gent de més de 55 anys, que és el senyor Josep Maria Molina, metge especialista en medicina del treball, que ens parlarà d'envelliment articular i, en concret, farà més detallat el tema dels genolls i els problemes que ens genera a la gent, vull dir, de més de 55 anys.
1: Programació més variada impossible, eh?
0: Impossible.
3: Per cert, sembla que farem, és que l'últim dia farem, a més, al final un pica-pica.
1: Aquesta és la nota, l'exclusiva que diem avui en aquesta entrevista. Bé, simplement, l'última pregunta, segurament que molta gent que s'estigui escoltant, que no hagi anat a l'aula de sanció universitària, es preguntarà, bueno, i com em puc posar en contacte? Com es pot posar en contacte per poder participar, apuntar-se a totes aquestes conferències?
2: Molts dimarts estem al casal de la gent gran, tenim un despatxet allà i ens pots trobar allà.
3: Ah. Si no hi ha conferència, estem allà. Dimarts sí, dimarts no. Sí.
1: Si hi ha conferència, Teatre Núria Espera.
2: Exacte. En el teatre també ens poden trobar, i en tots els fulletons que hem anat enviant hi ha un QR, i amb aquest QR entres, fas la inscripció i pots fer el pagament.
1: Teniu compte Instagram,
0: tenim
1: també?
0: Tenim compte d'Instagram, tenim un...
2: el correu normal.
0: Una compte de correu.
2: I la llista de difusió.
0: I tenim un mòbil al qual ens poden escriure per WhatsApp, que és el 631-28-9052.
1: 631-28-9052.
0: Efectivament.
1: Doncs aneu directament a aquest telèfon i demaneu informació de com us podeu inscriure a l'aula d'extensió universitària. De moment, 144 socis i sòcies.
3: I un apunt més. És el primer any i, per tant, hem tardat a arrencar-ho, però es farà una sortida per tots els interessats dels socis que vulguin anar. Serà el 9
2: de juny.
3: De juny. i serà per anar a visitar l'Hospital de Sant Pau en visita guiada, val? Si algú encara no s'hi ha apuntat i està interessat, doncs bon, els punts de contacte que acabem de dir i que s'hi apuntin. No sé, en aquest moment
2: tenim 32 persones, val, que s'han apuntat. Surt el, han de pagar 25 euros, perquè és una visita guiada
3: i amb autocar, i
2: amb autocar. Sí, l'autocar sortirà el dia 9 a les 9 del matí enfront a l'Ajuntament.
0: I també poden venir no socis, evidentment. Pagant. Els no socis pagaran 5 euros més, però està obert a que puguin també venir persones que no siguin socis, i la idea és a poc a poc anar ampliant i oferint més activitats culturals.
3: Aquí.
1: Un altre objectiu, per aconseguir.
0: Efectivament.
1: Doncs l'aula d'extensió universitària de Sant Andreu de Barca, ara fa un any que començava, doncs, a caminar. L'octubre del 2025 va oferir la primera conferència amb Tomàs Molina, i des d'aquí, doncs, gràcies per acompanyar-nos avui, felicitats per l'èxit que heu aconseguit amb l'aula d'extensió universitària i de demostrar que havia gent a Sant Andreu de la Barca disposada a poder participar d'aquest tipus d'activitats. Per tant, gràcies al president Ricard Gossell, que també ens ha acompanyat avui, gràcies a Susana Martínez, vicepresidenta, i a la secretària Adela Llopart. Gràcies als tres, que vagi molt bé.
3: Gràcies a tu.
2: Gràcies a vosaltres.
4: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i els dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
1: El mes de juliol feien balanç de la legislatura amb els diferents portaveus dels grups municipals. Aquests dies, al Via Directa d'Estiu, també recordarem aquestes entrevistes.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions a 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública a Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon.
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí, al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs, vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin, els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola, una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí,

0: és un aliment per elles. Llavors el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà, doncs, els coloms, doncs no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
1: Finalment, a quin missatge enviaria els veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
0: Jo pues, donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons
1: sí,
0: i els mitjans.
1: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
0: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400, poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat, poden entrar a una instància bé via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència, amb el 607-700-012. Sempre amb aquest missatge, doncs, si podem posar o una foto i sobretot dir exactament on ens hem vist, ens ajudaria moltíssim. Sí que jo, sobretot, molt, molt agraïda a tots els veïns i veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, que estem fent els tractaments que corresponen i que aquesta prevenció ens ha ajudat que ara doncs, hem trigat més a arribar.
1: Doncs com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Eunice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
0: Gràcies, Jordi.
1: El Via Directe d'estiu, el millor d'aquesta temporada, recordant entrevistes i reportatges que hem realitzat a Ràdio Sant Andreu. Més informació a través de radiosantandreu.com, xarxes socials de Facebook, X, Instagram i també més informació a través del nostre canal d'informació a través del WhatsApp. Via Directe d'estiu, aquí és la sintonia de Ràdio Sant Andreu.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa. Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: saps que tinc un grup? Toco els Amics de les Arts.
1: Què?
0: Els Amics de les Arts.
1: Un grup de què?
0: Música.
1: Ah.
0: Sí, de música.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.

0: L'arribada d'altes temperatures comporta també l'aparició de diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i també la qualitat de vida dels veïns. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca ha posat en marxa una nova campanya de prevenció i control de paneroles, rates, mosquits i coloms, reforçant tant les actuacions municipals com també la informació adreçada a la ciutadania. Segons dades municipals, durant l'any passat es van dur a terme 268 actuacions en 94 carrers del municipi per combatre aquestes plagues, una tasca que continua aquest any 2026. És per això que avui ens acompanya als estudis de Ràdio Sant Andreu la regidora de Salut Pública Sant Andreu de la Barca, Eunice Martín. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs un any més hem de parlar de les diverses plagues urbanes que poden afectar la salut pública i la qualitat de vida dels veïns de Sant Andreu de la Barca. Quines són les principals plagues que generen més incidència a la ciutat?
1: Bueno, com ja és habitual, doncs les que més incidències tenim són les paneroles i les rates. Ara ja comença a fer calor i, per tant, ara ja comencen a fluir pels carrers i, bueno, sí, és aquí.
0: L'Ajuntament sí que intensifica en aquests moments la vigilància, el control de les plagues. De fet, també es demana aquesta col·laboració ciutadana per actuar d'una manera més ràpida, no?, i eficient.
1: Està clar que perquè nosaltres puguem actuar hem de saber a on hem d'anar. Llavors, és molt, molt important, per això sempre cada any insistim, que ens hem d'adreçar al lloc correcte, que és a l'Ajuntament de Sant Andreu de la Barca. Pot ser per via telefònica o pot ser per un e-mail, val? O una instància de quedar registrat. És el que no arribi allà no ens arriba. També, si tenen el telèfon del regidor de barri, també ens val. No hi ha cap problema perquè és una informació directa. Però tot el que no arriba ja, ho dic perquè jo a vegades m'he trobat missatges a Facebook, o que clar, que potser perquè els he vist, no? I he dit, sisplau, passi'm això. Però clar, ja és perquè jo ho he vist, però si no ens arriba directament, no podem actuar. En el moment que ens ho diuen, 24 hores, 48, ja està feta l'actuació.
0: Per tant, ara parlem, abans de parlar de les plagues, parlem d'aquestes vies oficials que té la ciutadania per comunicar, informar del tipus de plaga i també la ubicació, que és molt important per després actuar. Primer de tot, tindríem el telèfon?
1: Sí, tindríem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 93 635 64 00.
0: Tenim el correu electrònic,
1: que és saludpublica@sabarca.cat.
0: També es pot anar presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, registrant una instància.
1: Exacte.
0: O bé també contactant la incidència a través de l'Ola Sant Andreu, a través del WhatsApp, no?
1: Sí, que podríem, és el telèfon 607-700-012.
0: Comentàvem abans que l'any 2025 es van fer 268 actuacions en 94 carrers de Sant Andreu de la Barca.
1: Sí, sí, al final el que es tracta és de poder arribar a tots els llocs, vull dir, no som millors per fer menys o per fer més, sinó per fer l'actuació. Llavors, actuarem allà, com hem dit, on ens cridin, els veïns ens diguin, sisplau, allà anem. Vull dir, i a més, tenim la sort de que tenim contractada una molt bona empresa que ens està donant una molt bona gestió. De fet, Jordi, si em permets, voldria recordar als ciutadans i les ciutadanes que fa uns mesos ja van veure que els clavegueres doncs tenien uns dibuixets pel centre de la ciutat, pels carrers, que és més normal que hi hagi aquest tipus de plagues, doncs unes marquetes que era o una panerola o una rata. Vol dir que això hem fet tot el servei preventiu i això ens ha ajudat de que a més, com ha fet més fred, doncs se'ns ha retrasat, doncs que ara ja comencin a sortir. Ja estem a mitjans de juny, ja és normal.
0: Comencem parlant d'unes plagues més habituals, que són les paneroles.
1: Les paneroles, els bitxets aquests que no ens agraden a cap, que bé, a vegades també poden ser voladores i per tant hem de tenir cuidado amb les finestres perquè és molt fàcil que se'ns fiquin a casa. Es colen pels clavegrans, per les escomeses i per les esquerdes.
0: Com actua l'Ajuntament en aquest cas?
1: Bueno, com hem dit, hi ha aquesta prevenció que hem fet abans i sobretot el que s'ha de fer és que quan ho vegin ens avisin per aquests medis que hem fet. És molt, molt important, insistim, que la ciutadania ens avisi. És la manera que nosaltres podem arribar.
0: Com a ciutadà es pot fer una prevenció, per tant, en el cas de les paneroles, com podem actuar per aquesta prevenció que és important?
1: Bueno, hem de tenir les canonades i els desaigües en bon estat, hem de revisar les esquerdes de les parets, les obertures de les portes, els endolls i els llocs per on es puguin accedir. Si detectem problemes a casa o a l'edifici, sobretot, nosaltres a les comunitats, quan actuem al carrer els diem, sisplau, dintre també feu el tractament. Normalment és que les comunitats haurien de tenir contractat també un servei. Crec, perquè m'han dit que hi ha assegurances que ja ho fiquen dintre, perquè bueno, el canvi climàtic és així, per tant, tindrem, és més normal que ens donin més les plagues o sortim més hora, i llavors, per tant, és un servei essencial que hem de tenir. I nosaltres actuem al carrer, les comunitats actuen a dintre.
0: Per tant, és important aquesta prevenció. També no deixar escombraries fora del contenidor. Recordem que hi ha una sanció amb 750 euros, que això ens serveix amb totes les plagues de mantenir net el nostre espai.
1: Exacte, és que tot el que deixem fora, al final és un focus. Tant nosaltres com, per exemple, doncs als bars es fa una campanya sobre això, perquè qualsevol, una rata, paneroles, els colons mateixos, tot el menjar que hi hagi al terra, doncs és un focus per anar a menjar, i al costat de les escombriades, els containers. Deixem-ho dintre de container.
0: Anem ara a una altra plaga, en aquest cas serien les rates.
1: Sí, les rates, doncs això, surten per buscar menjar i també refugi. És molt important, Jordi, deixa'm dir-ho, que quan veiem una rata, sobretot, i també les paneroles, però les rates és més fàcil a vegades veure d'on surten, que especifiquem una mica. El tractament no es fa només en aquell clavegram, o en aquell forat, és més extensiu. Però si detectem que hi ha un forat, un cau, també és important dir-ho, perquè actuem conjuntament amb la brigada perquè es tapin aquests forats. Perquè si fem el tractament i els forats no es tapen, no estem arreglant res. Per tant, insistim en el mateix. Menjar, no deixem les escombraries fora i deixem net l'espai.
0: Anem a altres plagues, tenim els coloms, però també tenim els mosquits, sobretot el mosquit tigre. Aquí sí, des de casa, si tenim una terrassa o tenim un balcó, sí que és fàcil la col·laboració ciutadana.
1: Sí, sí, aquí el principal és no tenir aigua estancada, perquè a vegades plou i tenim allà, doncs, potser una parangana o el que sigui, que queda aigua i ho deixem allà, i allò és un focus. Tot això ho hem de tenir net perquè no tinguem aquesta plaga.
0: Pel que fa als coloms, no hem de donar de menjar els coloms al carrer. A més, això està penalitzat.
1: Està penalitzat, i els coloms, doncs, a veure, no els hem de tractar com si fossin altre tipus d'ocells. És una plaga i, per tant, no els hem d'alimentar. Els containers, el mateix. No deixem la brossa fora, perquè és un aliment per elles. Llavors, el que hem de fer és tenir net l'espai. Això és molt important, sobretot als bars. Insistim molt que les taules les tinguin netes, perquè també és una molèstia quan tu t'estàs prenent un cafè que et vinguin allà. Doncs els coloms, doncs, no és agradable. És molt important sempre els espais nets.
0: Finalment, quin missatge enviaria als veïns i veïnes de Sant Andreu de la Barca davant del tema que estem parlant avui en aquesta entrevista, sobretot una entrevista que estem parlant de prevenció i sobretot aquesta col·laboració ciutadana per poder actuar d'una manera molt més eficaç i fiable?
1: Jo pues donaria un missatge de calma i de tranquil·litat. Estem a principis de l'estiu, estem començant a tenir ja aquestes incidències, però ens està funcionant molt bé, i jo agraeixo moltíssim, moltíssim a tots els veïns i les veïnes que ens estan fent arribar aquests missatges, perquè és aquí on nosaltres podem actuar. Sisplau, sobretot, recordem, si vols, Jordi, els telèfons,
0: sí,
1: i els mitjans.
0: Sí, tornem a recordar els telèfons o els mitjans, exacte, en aquest cas, oficials que disposa l'Ajuntament.
1: Exacte, perquè és on nosaltres rebem la informació. Recordo que el telèfon de l'Ajuntament poden trucar, que és el 93 635 6400. Poden enviar un correu a saludpublica@sabarca.cat. Poden entrar a una instància via telemàtica o bé d'atenció directa a l'OAC, l'Oficina d'Atenció al Ciutadà, o bé per l'Hola Sant Andreu, que és un mitjà que tenim, que és per poder comunicar per WhatsApp una incidència.

0: com dèiem, l'Ajuntament reforça la campanya per prevenir i combatre les plagues típiques durant l'estiu, paneroles, rates, mosquits i coloms. I avui ens ha acompanyat la regidora de Salut Pública, Eunice Martín, per parlar sobretot d'aquesta prevenció i d'aquesta col·laboració ciutadana. Eunice Martín, gràcies per acompanyar-nos.
1: Gràcies, Jordi.
2: Som informació. Som entreteniment. Som esport. Som cultura. Som Ràdio Sant Andreu, la teva ràdio de proximitat. Escolta'ns al 98.0, a radiosantandreu.com i als dispositius intel·ligents de Google i Alexa.
0: Continuem la ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, cinquena ronda d'entrevistes de l'Espai Portaveus de la temporada, analitzant l'actualitat política de Sant Andreu de la Barca, també analitzant el darrer any de legislatura i també doncs, la mirada posada en les eleccions del mes de maig del 2027. Avui ens acompanya Sònia Aranda, portaveu del Partit Popular. Molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Jordi, a tots i a totes que ens escolteu per la ràdio.
0: Doncs cinquena ronda d'entrevistes de l'Espai de Portaveus, fent balanç d'aquest últim any, del tercer any de legislatura, per part del Partit Popular. Quin és el balanç o com valora aquest darrer any?
3: Bueno, la valoración para nosotros es positiva, todo y que podía mejorar bastante, pero estando en la oposición entendemos que podemos llegar hasta donde nos dejan. Si por nosotros fuera, pues seguramente haríamos más cosas y tendríamos una valoración aún más positiva. En cuanto a lo que es el trabajo, pues es el habitual, quizás ahora más movimiento, estamos más cerca de las elecciones y por lo tanto hay mucho más noticiario en la ciudad que al principio de la legislatura, pero bueno, al final nuestra valoración es bastante positiva.
0: I dels tres anys, del còmput global d'aquests tres últims anys...
3: Bueno, viene a ser un resumen. Nosotros hemos apostado por hacernos notar, porque lleguen nuestras solicitudes y lo que nos piden a través de nuestras carpas, de redes sociales, del tú a tú, que llegue al ayuntamiento, ya sea a través de moción o ya sea a través de pregunta. Y este trabajo lo llevamos haciendo desde hace tres años hasta el día de hoy. Por lo tanto, en ese aspecto, bien, nosotros queremos que al final pues la gente tenga lo que necesita y si nosotros somos su altavoz, pues bienvenido sea.
0: Es queda un any per les eleccions municipals del 2027. Com es presenta aquest pròxim any? Aquesta, que començarà al setembre, encara ens queda el ple del mes de juliol per tancar, diguéssim, l'any polític. Al setembre tornem a reprendre el que serà l'últim any de la legislatura. Com ho entoma en aquest cas el Partit Popular?
3: Bueno, amb moltes ganes, amb molta il·lusió i com vam comentar la passada entrevista, tenim ganes ja de que arribin eleccions, de que també la cosa es calmi una mica en quant a posar-ho tot potes en l'aire amb aquestes obres, remodelacions i tot el que no han fet en 3 anys que vulguin fer aquest últim any. Llavors, un cop passin les eleccions, sigui el resultat que sigui, com a mínim, la població podrà estar més tranquil·la perquè no tenim tot el poble aixecat, no? Que és el que està passant últimament, perquè clar, se'ls hi acaba el temps i per tant tot allò que havien d'anar fent durant aquests 4 anys ho han deixat per l'últim any, no? I això ho estem patint com a ciutadans.
0: Si haguéssim de resumir aquesta legislatura amb un titular, de moment amb quin titular ens quedaria?
3: De què em preguntes? De com ho vivim nosaltres com a Partit Popular, com veiem la ciutat
0: en general?
3: En general. És una, per nosaltres, ha estat una tornada al que seria la vida política i, per tant, emocionats i contents, perquè ha estat tornar després de 4 anys de no ser-hi. Creiem que hem evolucionat moltíssim des de que vam entrar el 2023 fins a dia d'avui i esperem continuar evolucionant. És veritat que la gent cada vegada doncs, tenim més visualitzacions, parlo de xarxes perquè és el que és més comú a l'hora d'expressar per la ràdio, no? Però també és veritat que la gent doncs, et reconeix més, es para, et pregunta, això és el bonic de la política, el tu a tu, que puguin preguntar, que puguin dir-te què és el que necessiten, que tu puguis doncs, portar-ho a l'Ajuntament, indicar cap a on podrien anar o fer tot l'esforç que puguem perquè ho aconsegueixin, no? Com qualsevol associació, per tant...